0: Si, no ens, si ens despistem, fotem el programa sense gravar.
1: És el que anava a dir. Sí, portem, menys mal del Dani, menys mal, tio, perquè portem 25 minuts de programa
0: de
1: que no ha sortit a l'aire. ¿Vale?
0: De rant a tope entre en a Tomàs tope. I jo.
1: Sí, sí, sí. Sí. Bones mosseguis, molt benvinguts a Mossega la Poma, episodi 664. Fixeu-vos que hem canviat una mica, no la musiqueta, però sí la forma d'entrar, perquè ja entreuen al programa com, ja entreuen al programa i ha començat, vale? Últimament.
0: Escolta una cosa, Tomàs, sí, sí. En primícia, sí, sí. Això només ho veuran els que porten el YouTube.
2: Per fi, és
0: que,
2: diuen.
0: En primícia, una bueno, cosa en primícia.
1: Estaven
0: a veure una cosa. Abans de l'estiu o a l'estiu he de pujar un dia a Olot i t'he de portar un regal.
1: Ah, moltes gràcies.
0: Però te l'ensenyaré ara.
1: Ah, sí? A veure.
0: Ara te l'ensenyaré. Un segon, eh?
1: A veure. Espera, que mentrestant...
0: És un doble regal.
1: A veure, hòstia. Ara m'ha deixat de pasta de boniat, tu, Dani. El Marc.
2: Ha anat a una estanteria...
1: A veure. Porta, a veure, pels que estigueu veient...
2: Una samarreta.
1: Pels que estigueu
0: dues
1: veient,
0: samarretes, una per tu i una per mi.
1: Oh, we hate it together.
0: We love to hate together.
1: We love to hate together. We love hating together. Ah, perfecte.
0: Dugues, les... o sigui...
1: Però aquestes samarretes són... On les has trobades? O les has fet fer?
0: La vaig trobar, la vaig trobar a internet i vaig dir per mi en Tomàs.
1: Boníssim. Doncs pues mira, m'has arribat al cor, tio. M'encanta, sí, perquè...
0: Ja,
1: perquè...
0: Les tinc... te les hagués portat abans si no hagués tingut un problema que tinc a casa i no puc de moment pujar a Olot, però així que pugui pujar a Olot, estic morint-me de ganes de pujar, venir a veure la teva terrassa, les teves ràdios i portar-te i posar-nos totes les samarretes. No l'he estrenat encara perquè estic esperant de veure't.
1: Doncs pues t'ho agraeixo molt i em fa molta il·lusió. Jordi, bones, que és el que deia Dani, tenia raó, que en Jordi anava dient per fi ja estem aquí. Vale, doncs, a veure, temes per aquest programa 664, perquè hem fet una cosa que no, ara no... algun dia, Marc, hem de fer aquests minuts que els oients no escolten i no veuen a YouTube.
0: Mira, si fóssim d'aquests influencers i tal...
1: Els hem de gravar per fer algun aniversari.
0: Un aniversari...
1: El programa 1000 o alguna cosa d'aquestes.
0: El 666, el tenim aquí. Mira, escolta, t'explico una cosa que estic fent amb IA, perquè són usos, maneres d'utilitzar diferent.
1: Perdona,
2: jo també, i el Dani,
1: és el que anava a dir, Dani, sí, gràcies, feu els dos.
0: I, mira, com a una de les coses que jo porto fent, porto construint des de fa una mica més de 3 mesos, en el que es coneix avui en dia com el wiki d'en Carpathy, que bàsicament el senyor Carpathy va publicar un d'allò, però ja estava construint una cosa semblant. És quan tu tens molta informació teva, demanar a utilitzar els models que tu tens d'accés barats, o tot si són models locals, en el meu cas tinc models bastant potents, o coses que tinguis, o fins i tot, per exemple, si estàs a OpenRouter, que pots demanar, hi ha models gratuïts, però que simplement van lents i llavors pots tenir tot el cap de setmana fotent-li, doncs processar molt la informació i llavors generar, com diguéssim, índexos, és a dir, de quins temes parles, quines coses fas i com estan tots els teus documents connectats, perquè això és quan tu busques informació, el mateix agent d'intel·ligència artificial trobi la informació. I d'aquesta manera doncs vas creant com el teu propi entorn. Però he trobat aquesta setmana una cosa interessant, i és el següent. Jo ara vaig i dono classes. I la meva manera de donar classes és semblant a la meva manera de fer podcasting. És a dir, jo tinc unes classes que tinc...
1: Caòtica.
0: Caòtica com a mínim. Com a mínim. Tinc 10 transparències on com a molt hi ha 3 paraules per transparència si no hi ha una fotografia del Harry Potter o...
1: Però això no és nou, que jo t'he vist, preparar conferències o presentacions i tenies
0: una foto d'una vaca i jo parlo mitja hora.
1: Una vaca, un teleñeco i una planta de punxes i ja tenies feta
0: ja
1: la presentació.
0: Ja tinc una presentació d'allò.
1: Dani, era terrible. Sí, però el que t'estic explicant no és pas mentira, que jo ho he vist com mis propis ojos.

0: Mojitos.
1: M'has vist? Terrible, terrible. I me'n sortia de la presentació, eh?
0: Sí, sí, cosa... bueno, no. Perquè al final que, tenies aquestes tres transparències i què feia? Es traia la xorra i feia el que li donava la cara. As usual. Vull dir que...
1: As usual, no, però en aquest cas la idea és dir, veure, una cosa, o sigui, algú fa es treu la xorra com vol, comportes 30 i pico anys fent classes, doncs allò es pots fer aquest tipus de coses. Però la idea és dir... auditar-me a mi mateix. Llavors la idea és, jo em gravo, poso l'iPhone sobre la taula, faig servir la nota a la gravadora de veu i tinc una hora i mitja de classe aquí fotent. Llavors li agafo i li dono al meu agent i dic, a veure, mira, agafa i m'utilitzes el Whisper, me la transcrius i anem a buscar si hi ha paraules estranyes, coses que no s'han traduït bé o coses que el Whisper ha fet de short, efectes, allò. Ara tenim molt bé, llavors explica, molt bé. Jo us he dit que, escolta, mira, el context d'aquesta classe és aquest curs, l'audiència és aquesta, tenen aquesta edat, estem a dintre d'aquest curs, i jo li marco quins són els meus objectius i quin és el meu mètode. Per exemple, el meu mètode és algo tan... I els exalumnes ho saben, és el meu objectiu principal és no que els meus alumnes recordin una cosa demà, sinó que del curs que jo els hi dono, d'aquí 15 anys se'n recordin d'alguna cosa. La que sigui.
0: Perquè el teu mètode és una mica o bastant de provocar l'audiència.
1: Però jo vull que se'n recordin. I evidentment...
0: Bueno, perquè se'n recordin els hi has de fotre una
1: hòstia. I utilitzo...
0: Hòstia, però diguéssim, de xoc, de tenir un...
1: Utilitzo la provocació, utilitzo el sarcasme, utilitzo l'humor negre, i són eines que jo utilitzo conscientment, però llavors el que dic és molt bé, dic, analitza com estic fent jo, el que estic fent a classe, analitza si estic dient alguna barbaritat que no sigui veritat, que es pugui verificar i que, escolta, aquí estic, allò, plan, dic, no em diguis t'has equivocat d'una data o una cosa, però dic, escolta, potser això no els hauries d'explicar als teus alumnes perquè els hi pot generar algun tipus de confusió, i també on jo potser doncs, no ha funcionat el d'allò.
2: Val a dir...
1: Com? Un trauma, alguna cosa... No, però
0: jo dic que el que més ha causat en Marc al llarg de la seva història de professor són traumes.
1: Traumes.
0: Sí, claríssim. De fet, avui no pot estar aquí perquè està a Madrid. Espero que finalment la setmana que ve vingui en Josep Ruano, que ha sigut alumne del Marc, i és una persona altament traumatitzada.
1: Sí, però ja tenir d'alumne... Ja. A veure, tu imagina lo difícil que és tenir...
0: En Ruano a classe.
1: A un tio no, com no, en Ruano a classe.
0: No, veure, ho suportaria. Jo demanaria la baixa fins a la jubilació.
1: O sigui, tindre en Josep a classe és complicat, perquè ja el veus el primer dia i li veus els ullets...
0: Només hi ha una cosa pitjor de tenir el Josep d'alumne, que és tenir-lo de jefe, com l'he tingut jo molts anys.
1: Espera,
0: que si, em sentirà i s'enfadarà i amb tota la raó. He treballat molt bé i molt a gust amb en Josep tots els anys que he pogut treballar amb ell.
1: Però t'ha disparat amb pistoles Nerf.
0: Explotació
1: laboral.
0: Com és ell? Sí, et passa a sortir per la porta i te la tanca, com diem, tu t'esperes. I després al Nadal et estira 3 dies fent plats, cuinant perquè tothom tingui un plat fet per ell, amb 5.000 platillos, perquè el tio s'ha tirat 3 dies cuinant el sopar de Nadal per tota l'empresa, no? És ell.
1: Doncs tenir en Josep és molt complicat com a alumne, perquè clar, és...
0: Que jo tinc un petito a la dutxa que me'l va donar, perquè van fer no sé quina història i van comprar petitos de goma, saps? D'aquests, amb el logo de l'empresa... I a mi em va caure un petitó.
1: És una tècnica d'enginyeria, el petitó de goma.
0: Del meu pas per l'empresa d'en Josep, em queden dues coses. Mira el que és la vida, i ho vaig explicar perquè és que són. És un petitó de goma que tinc a la dutxa, que ja he anat a molts llocs i el petitó de goma ha vingut amb mi, on he anat, i en el clauer, mira, ho vaig ensenyar. Tinc això... que és per posar en els carros del súper i no posar la moneda. Són els dos records que tinc de capsule.
1: Aquest és bo, eh?
0: Aquest és boníssim, això perquè és això ho poses al carro del súper i no has d'anar amb la moneda, sí.
1: Això és molt bo, això
0: té
1: és
0: el logo
1: molt bo.
0: De capsule.
2: Aquí a Suècia ja han deixat d'utilitzar aquest mètode.
0: No m'estranya, perquè tocar una moneda, igual que tocar el paper moneda, és com banyar-se
1: amb aigües fecals.
0: Sí.
1: Bueno, és com comentava, donar-li una classe amb en Josep a l'aula era complicat, doncs, perquè és una persona que en sap. i potser en sap tant com tu, però en general quan dones classes i hi ha gent molt bona o que en sap molt, si ho saps portar és un gran recurs, perquè d'entrada és una persona que està atenta. És una persona que està atenta i els pots aprofitar. És a dir, els hi pots fer preguntes, saps que participaran, que i ho faran normalment de forma constructiva. No necessiten...
0: Perdona, Marc, una tercera cosa que no hi ha esmentat i és la més important, a banda del patito de goma i lo dels carros del súper, és, a part de l'experiència i tot el rotllo, els companys que vaig fer. Vale? Que un grup de companys encara estem junts, o sigui, ens veiem, ens trobem,
1: Pau,
0: en Ciberado, en David, vale? És a dir, gent que ens veiem fins i tot en àmbits fora del que ha sigut l'àmbit laboral, vale? O sigui, que aquestes relacions són importants quan treballes en una empresa, aquest tipus de relacions són importants. I era un tema que tenia com... Fa dies que tinc en el backlog per preguntar-li al Dani de les relacions d'ell amb els seus companys de feina. Vale? Per la idiosincràsia sueca, eh? Per això t'ho volia preguntar, Dani, però després traiem el tema.
2: Va.
0: O digues si vols.
1: No, és que... explica-ho, Dani, explica-ho.
2: Doncs en general molt bé, en principi molt bé, tot i que una companya de feina que pel meu cumpleaños em va comprar un pastisset i unes espalmetes molt mones, em va comentar en el dinar de l'empresa que el seu marit estava passant per molts problemes amb els seus companys, però molts. Hi ha baralles, hi ha coses molt rares, hi ha gent que agafa depressions perquè no suporta un company de feina, passen coses, però jo no les he viscut. Jo no he viscut coses molt rares. Una miqueta rares, sí, però per norma general... jo amb els companys de feina molt bé, la veritat és que molt bé.
0: I podeu fer amistat que traspassi a l'àmbit laboral?
2: Sí, això però
0: sempre,
2: no.
0: Això sempre és un percentatge, és igual que estiguis a Suècia, que a,
2: o sigui, es diu que sempre... sí, quan estàs a l'empresa, sí, ens veurem. No.
0: Si no s'ha creat un ambient fora de l'empresa on esteu junts, això és molt difícil de mantenir.
2: Difícil.
0: Tens tota la raó. I és igual que sigui a Suècia que sigui a Badalona.
1: És una de les coses que s'explica, que al llarg de la vida hi ha èpoques en les que és més fàcil, doncs això, és crear relacions i crear amistats, i que en altres èpoques. I també al final també, doncs, les amistats es creen i també s'han de mantenir, s'han de curar, i de vegades hi ha una desconnexió i de vegades i també passen a la vida que hi ha reconnexions,
0: sí, això és veritat.
1: Hi ha reconnexions, hi ha moments en, doncs, en què coincideixes en què no. Però el que jo sí que he observat en el món empresarial, en el món de la feina, és que hi ha escenaris en el que els incentius estan col·locats perquè la gent creï bones relacions de treball, i hi ha escenaris en el que els incentius estan col·locats perquè us porteu a matar. Per exemple, a la universitat, i a totes les universitats del món, vale? Jo quan vaig als congressos i parles amb la gent, i dius, normalment la gent, no, a no ser en el seu departament, vale? Es porten bé amb un nombre reduït de persones. Amb un nombre reduït de persones. Per què? Perquè no es pot portar bé a tothom amb tothom? Doncs perquè hi ha un escenari de competició. Qui és qui agafa els millors horaris, qui té els millors despatxos, quan s'han de fer places noves, quins doctorants de qui agafaran les places, si s'han de repartir recursos, si s'ha de signar feina. Llavors, això, encara que tothom siguin bellíssimes persones, doncs genera uns escenaris de competició que fa, doncs, que no tots podem ser germans. Potser som cosins, germans, però no som cosins, i llavors això genera situacions que de vegades és simplement, doncs, que la gent va a la seva. Jo, per exemple, intento anar a la meva i ja està, i em porto bé amb tothom i tampoc em caso amb ningú, però hi ha escenaris, doncs, hi ha gent, doncs, que es porta molt malament. En concret, estic en un departament que es va separar d'un altre departament, doncs, perquè hi havia problemes molt greus. Jo en aquell moment acabava d'arribar i ho vaig veure, diguéssim, com a recent arribat, però hi havia hagut unes pitotes que portaven potser 20 anys que estaven funcionant. En canvi, jo em trobo en gent que estan a la meva especialitat, que estan en departaments exactament igual que els meus, que estan en altres universitats, i tots els incentius són perquè aquestes persones i jo col·laborem. Per què? Perquè qualsevol col·laboració que nosaltres tinguem és beneficiosa per tots. I la suma superior és a les parts. És a dir, jo
0: sí,
1: jo
0: perquè no teniu un escenari de competència.
1: Exacte, però els incentius estan allà. Jo sóc molt amic d'un senyor de la Universitat de León, que va ser doctorat meu, un senyor de la Universitat de Salamanca, un senyor de la Universitat d'Alacant, una senyora de la Universitat de la Laguna, un senyor de la Universitat del País Basc i una senyora de la Universitat de Saragossa. I amb aquestes persones jo agafo i col·laborem i fem coses i sempre és sumar, sempre és positiu. Sempre, tot interacció
0: és positiva. No hi ha cap escenari de...
1: I amb aquests som els que venen a Barcelona i anem a sopar.
0: Clar, home.
1: Vale? Mm-hmm. I vaig a sopar més amb aquesta gent que amb la gent que està en el meu departament, per entendre's, no? I quan venen, i si em truquen i d'això, si un ha sigut avi o si un ha sigut no sé què, i tinc aquest tipus de relació, d'amistat, i resulta que està a Canàries aquella persona, però la relació és absolutament meravellosa perquè la nostra relació s'ha construït en un escenari en què els incentius estan alineats perquè col·laborem. Llavors, si a Càpside veu aconseguir desenvolupar aquest tipus de relacions positives, és perquè en Josep va construir l'empresa, i quan diu l'empresa vol dir l'organigrama de l'organització, la cultura de l'empresa, fins i tot la decoració, el fet de on estava posada la cuina i que el lavabo era barra nul, vale? Totes aquestes coses en Josep ho va muntar perquè
0: la porta
1: es
0: del
1: generés
0: lavabo,
1: aquesta dinàmica positiva.
0: Cada habitació, cada zona tenia un subdirectori de Linux, vale? I el lavabo era barra nul.
1: Barra nul. Però en la mateixa universitat jo col·laboro més...
0: I les sales de reunions eren barra ETC.
1: Sí. Jo en la mateixa universitat de vegades col·laboro més amb gent que està fora del meu departament o fins
0: normal,
1: i tot a la meva escola.
0: Això és normal, perquè esteu amb escenaris de
1: no
0: competència.
1: Perquè no competeixes i tot és sempre positiu. Mm. Però, en canvi, els que estan molt a prop, i segons... Però no, hi ha escenaris... Que competeixes, si estàs competint per guanyar els mateixos incentius, per guanyar els mateixos bonus, per...
0: Horaris, pel despatx,
1: sí.
0: per els metres
1: quadrats... Però això, per
0: quadrats.
1: Exemple, de vegades vas a una botiga, que vas al Corte Inglés de Diagonal i vas a la planta de roba. L'última vegada que me vaig fixar, fa molts anys, que em vaig anar a comprar una jaqueta, i estava per allà a la planta de dalt, i em va quedar molt clar que en aquella planta compartien els bonus de ventes.
0: Perquè tothom s'ajudava entre tots i ajudaven els clients.
1: S'ajudava mútuament. I en altres botigues és este cliente i ara jo poso el meu... aquest t'ha atès, però jo poso el meu codi. I llavors veus que la dinàmica en aquella botiga és absolutament diferent.
0: Sí, llavors, sí, sí.
1: Però això afecta la cultura de l'empresa. I no és casual. O sigui, és una dinàmica sistema, és com estan organitzats els incentius. Llavors, Dani, no sé com ho tens en la teva empresa, com funciona, o si encaixa el
2: no,
1: meu...
2: No, tots encaixen molt bé, cadascú també. No sé com ho tenen els comercials, però no veig molta guerra entre ells. Tenim una persona que està encarregada per portar a terme una miqueta la filosofia de l'empresa entre tots els treballadors, que hi hagi bon rotllo, que escolta tothom, s'encarrega de fer els events... és a dir, podríem dir que és un ciment que fa que tots ens portem bé entre nosaltres, i la veritat és que funciona, tot i que hem tingut alguna cosa rara. Va venir un comercial que el van acomiadar i l'acomiadament va començar a cridar i a insultar i tot això, l'única cosa que rara que va i amenaçar, però bé, a part d'això, d'aquest comercial, en principi tothom molt
0: sempre bé. Hi ha coses estranyes, perquè sí, les persones són diverses i
2: ha estat 13 anys a l'empresa, vol dir que alguna cosa hauré d'haver vist.
0: Sí.
1: No, perdoneu, on hi ha persones, les situacions humanes succeeixen.
0: Són complexes. Bueno, i les persones passen
1: desapilant. Només comentant això, és dir, que com a cas d'ús, la idea de dir utilitzar la IA no perquè et generi coses, sinó per dir, no, escolta, analitza el que jo estic fent, verifica les coses que jo estic dient, totes aquestes coses que jo estic dient, i endreça totes les referències, totes les influències de les coses que jo estic dient. Oh, mira, doncs mira, això que has dit, això està vinculat a aquest llibre que també en un altre lloc també has estat citant, i això és aquí tal i qual, i aquest autor d'això, i aquest autor l'estàs, no el cites explícitament, però fixa't que estàs ficant això, que hi ha en aquest llibre que en una altra conferència que tens ficat també t'has i és prou bo com per, almenys l'estructura que tinc muntada de referències d'informació fa que quan a la gent funcioni troba totes les informacions i em permeten a mi, i fins i tot em dius, mira, línies vermelles, aquí potser això ho vas dir malament i potser en una altra classe hauries de rectificar-ho. Pues ho rectifico.
0: Tu fas servir la IA com una in the sky. Això, Moseguis, no ho enteneu, és una referència interna, però sí, però.
1: Persons Project, estem parlant de l'Persons Project. Tot i que el Project, tema al sí. que et refereixes és Sirius.
0: És Sirius, sí, correcte. Sí,
1: però sí que és veritat que és el primer tema de l'àlbum In the Sky. De l'Persons Project.
2: Vale, gran.
1: Alan Parsons Project tan vituperat per a les Steam Powers. Hi ha un gag d'Steam Powers que se n'enfot de l'Persons Project. I dius, no.
0: Aquella música va marcar una generació, eh?
1: Pensa que l'Alan Parsons és el senyor tècnic de so, és l'enginyer de so darrere d'Abbey Road i de darrere del Dark Side of the Moon, sí. I darrere del Year of the Cat i altres àlbums mega mítics. És a dir, quan avui en dia algú agafa un Logic Pro, o agafa un Cubase o agafa els últims software de mescles d'àudio i ho fa sonar bé, però amb un multipistes de 8 i les eines que hi havia en aquell moment, poder fer sonar les coses com sonen aquests àlbums, ha d'haver-hi algú que en sap molt allà darrere, i quan té el seu projecte musical, que és Alan Parsons Project, a més és el que comença a incorporar la música electrònica, l'utilització dels sintetitzadors electrònics d'una manera no necessàriament Jean-Michel Jarvangelis. Ja. És a dir, quan van treure als anys 90 els recopilatoris de Synthesizer's Greatest, no van ficar Alan Parsons, perquè no sonava música sintetitzadors, però l'incorporava dintre, és a dir, feia música incorporant aquests instruments.
0: Conforme vaig fent anys, vaig tirant enrere amb la música, ¿vale? Fins i tot amb música que no era de la meva època, que era anterior a quan jo vaig néixer o quan jo era un bebè que no tenia cap influència en mi aquella música, ¿vale? A on vaig? Aquesta setmana he descobert una gent que fa covers que es diuen Hindley Street Country Club. Vale? Són britànics.
1: Hindley
0: Street Country Club, els coneixereu i els trobareu perquè han publicat els covers i tenen molts volums publicats a Spotify i a Amazon i a Apple Music per les sigles HSCC. Hindley Street Country Club. És una banda molt gran que té de tot, té baixistes, guitarristes solos, guitarristes de guitarres de 12 cordes, té diversos cantants masculins, diverses veus femenines, tothom és bo, o sigui, és brutal com una banda que fa covers, les veus, tot. Hi ha un tio escocès que vaig escoltar-lo cantant You to me are everything, que és una banda que es deia The Real Thing, d'això és dels anys 70, que jo, bueno, era petit, o sigui, era un bebè, i me va agradar tant l'accent escocès cantant anglès. A més, aquesta cançó, que el grup de Real Thing són quatre negres, però els quatre negres no són americans, sinó són britànics, ¿vale? I a través d'ells he anat descobrint cançons d'aquells anys que estan totes molt ben tocades i molt ben cantades i que és, bueno, superfan. O sigui que proposta Mosegui, Hindley Street Country Club, HSCC, trobareu... A més, els tios fan covers del gener al març, i editen un disc que es diu De gener a març del 2024, per exemple, o del 2023.
1: És un títol de disc fantàstic.
0: Sí, sí, així.
1: Però, bueno. pensa que en general a tot arreu hi ha músics molt bons, o sigui, a les escoles de música de cada poble, els professors,
0: però Marc,
1: professores,
0: que el tio,
1: són molt bons.
0: Que canta aquesta cançó de aquesta cançó que et dic del grup The Real Thing, vale? Que el negre que cantava tenia molt bona veu, jo no dic que no recordo el seu nom, eh? El de You to Me Are Everything, que és una cançó molt clàssica, eh? És que el tio que canta aquest escocès té molt més bona veu, tio, molt més bona veu. A més, em recorda a tu, Marc.
1: Sí?
0: Si algun dia veieu aquesta versió cantada en vídeo, que també està a YouTube, em recorda a tu. Té una baguarra, tio, que flipes.
1: Que no hi ha manera de fer-se una vida.
0: Sí. Bueno, perdoneu, parèntesis. Encara ens falta l'exemple... Si ja s'ha acabat amb el teu exemple dia, ens toca
1: en
0: el Dani.
1: En aquest cas és això, dic, la idea de començar a pensar com farem servir aquestes eines. No demanar que ens facin la nostra feina, sinó com puc millorar-me jo. El meu avantatge que jo tinc com a professional és que jo puc agafar i anar a donar un curs i fer-ho molt bé, eh? I això em pot permetre, puc fer cursos a empreses, puc fer cursos de tot tipus, i llavors al final és dir, escriure podré tindre ja que escrigui molt bé, però una presentació en un curs entretinguda, informacional, que combini moltes fonts d'informació, això puc fer jo. Però llavors, si això que jo crec que només jo sé fer de la manera que jo faig, puc encara fer-ho millor, puc ser més com jo. O sigui, ja no li dic avalua'm, no, és dir, els meus objectius i les mètriques amb les... O sigui, ja només escriure el prompt, de dir-li com t'has d'avaluar, és a dir, tu has de sentar-te i dir, a veure, molt bé, les mètriques que tu penses que és el que fa que tu siguis tu, explica-li a la IA perquè primer et digui, si estàs sent honest, dient, escolta, tu et penses que estàs fent sarcasme i estàs fent xistes... Què és el que estàs fent? I dic, no, tinc aquest punt d'honestetat i que ella digui, doncs mira, el que estàs dient sí, el que estàs dient no, normalment el que em diu és, aquí t'has passat, tio, aquí t'has passat i potser tens un problema perquè aquest acudit t'has passat una mica bruto perquè t'has passat de frenada. Dius, molt bé, doncs l'any que ve, en comptes... N'hi ha una que dic, faig un comentari i després per mostrar una cosa i després faig un altre comentari. Em diu, mira, es fas els dos, les dues coses serveixen per il·lustrar el mateix, la primera és una anada d'olla i passada de frenada, fes servir la segona i ja està. A partir d'ara la primera no la faré servir més, la faré servir la segona perquè he pogut tenir aquesta reflexió. És a dir, estic utilitzant això com a coach per mi mateix, però no perquè em faci la feina, per jo sonar més com a jo mateix. Hem de pensar, perquè si el que fas és automatitzar la teva feina fins que tu no hi siguis, és dir, no anem bé, tio. Dic, no, hem de dir, les coses que no t'agrada fer, que les faci la IA totes, ja està, però que el que tu et fa tu mateix i que tu pots col·laborar i que tu et pot agradar, que t'ajudi a fer-ho millor. És això?
0: Bona, Sant Rafa Rodríguez, que ens ha saludat també aquí al canal de YouTube. Gràcies a tots els que aneu saludant a YouTube, ens fa molta il·lusió.
1: Ai, espera, que posar el xat, que no l'estic veient.
0: Sí, Dani, tu també tenies un... No he volgut... Jo no et contesto mai perquè he decidit no respondre a ningú per xarxes socials, tot i que et segueixo... Gràcies a Mastod... Jo estic en el dia a dia del Dani, perquè el Dani no li fa res publicar coses, a mi sí, i bueno, et vaig llegint. Bueno, segur que té a veure amb el que has anat explicant aquests dies, no, Dani?
2: Exacte. Fa una qüestió d'una setmana, crec, sí, fa una setmana, més o menys,
0: t'has adonat que estàs en fase retrospectiva, no?
2: Sí, sí, sí,
0: estàs,
2: sí, sí.
0: Portes totalment. Uns mesos des de l'acomiadament que estàs en fase totalment retrospectiva.
2: Sí, són coses que sempre he volgut fer, que
0: has,
2: no he pogut
0: fer. Has
2: anat
0: al calaix, has tret al calaix tot el que tenies en allà i... Bueno, tira, perdona.
2: A més, són coses que tinc al cap, que són com sí, dient, sí. Escolta, que has de fer això, ja ho faré, i et treu el son, i al final he dit, doncs mira, ara que tindré temps per fer-ho, doncs ho tiro endavant. Vaig encepagar tinc un munt de discs, una caixa de discos durs externs, i vaig trobar un que on tenia tot un material que vaig gravar fa entre 8 i 10 anys, d'un documental que vaig començar a fer, vaig començar a editar i vaig dir, ostres, això no, això és massa. Imagina't, doncs, tinc 17 entrevistes de 45 minuts de promig per entrevista i, clar, posar això, és a dir, fer la transcripció. Vaig començar a fer transcripció amb un programa de IBM que es deia Watson o una cosa així.
0: Ah, el doctor Watson o Watson, sí, no? Em sembla que es deia. Watson. Sí, sí. Mm.
2: Que no era gaire precís, però feia coses. Trigava la seva cosa, però vaig començar i vaig dir, això és com muntar un puzzle de 3 milions de peces. Perquè, clar, has d'enllaçar el que diu fulanito amb menganito i qui ho diu millor i com enllaçar la història.
0: A més, si això feia temps que ho havies fet, havies de tornar a recordar-ho tot, no? Havies de tornar a passar per tot. Abans no decidir què feies, què posaves, què treies, com era, tenies que fer un exercici de recordatori de tot. Clar, perquè 17 entrevistes, 45 minuts, jo no me'n recordaria del que deien uns o els altres. Hauria de revisar-ho o reescoltar-ho, no? Això són moltes hores.
2: Que són moltes hores. Moltes. Sí. Però no només són les hores d'escriptura, sinó hores de prendre notes, d'enllaçar totes les entrevistes unes amb altres. Aquest diu, fulanita de tal, diu aquesta frase que pot anar relacionat amb l'altra entrevista...
1: Però,
2: que
1: a veure, Dani, això ho estàs fent manualment o ho està fent una IA?
2: Aquí està. Aquí això ho està fent la IA. Perquè vaig dir, ara puc fer-ho. És a dir, ara la part més difícil, que és trobar un arc argumental d'aquestes possiblement més de 10 hores d'entrevistes, que són 10 hores parlant contínuament, això li puc enviar a la IA totes les entrevistes, que em faci, que em suggereixi arcs argumentals, i a partir d'aquí anem treballant.
1: Vale. Em permets que et suggereixi com treballar? Vale.
0: Tothom us heu tirat a donar-li suggerències a en Dani, perquè en Rafa diu, per aquesta tasca Notebook LM, aniria molt bé, diu.
1: Jo no estic d'acord. No estic d'acord que Notebook LM aniria molt bé, perquè
0: Rafa,
1: la tasca li queda gran.
0: Tens un gomet vermell en la front, perquè
1: és una eina correcta. El Notebook LM és una eina correcta, però el que jo et proposo és una altra cosa. Vale? Perquè la idea és crear una base de coneixement a partir d'aquestes entrevistes. És a dir, tu com faries aquesta feina? Doncs tu el que faries és començaries a agafar i a subratllar-ho tot, començaries a posar post-its en totes les fulles i tindries una pila de notes on tu aniries fent coses i potser algun esquema on tu relacionaries les coses unes amb les altres.
2: Exacte.
1: Vale? Doncs, molt bé. Doncs tu agafes i dius, mira, escolta, tu agafes aquestes entrevistes i fas totes les transcripcions. Agafes un Whisper o agafes alguna cosa per l'estil. Agafes un Whisper. Compta amb el Whisper, perquè el problema que té el Whisper, de fet, tots els sistemes de transcripció, és que s'equivoquen. S'equivoquen i algunes paraules les canvien. Jo, per exemple, en una d'aquestes classes que m'havia gravat, jo parlo de la pel·lícula Conan el Bàrbaro, que és un referent intel·lectual claríssim, vale? I parlo del secret de la ser. I el Whisper ho ha traduït com el secret de la serp. Vale? Llavors, clar, en aquest cas, però sí que li pots dir, escolta, li dones context,
2: context
1: de què va això, i agafes un model que faci una passada només per corregir possibles paraules que s'hagin captat malament i endreçar tot, o fins i tot...
2: Això ho ha fet Claude.
1: El Claude ho fa molt bé. Vale. Llavors, un cop estàs aquí, jo el que et recomanaria és que agafis i treballis a... facis moltes passades. Vale? És a dir, per exemple, mira, agafa i crea un conjunt, fes una passada per tots els materials, identifica d'entrada qui són les persones i construeix una visió del món de cadascuna d'aquestes persones. Quin és el caràcter, quines són les coses que valoren, quins són els seus valors, quines són les idees que transmet i com d'aixonses. Després, fes una altra passada i crea un directori d'idees. Idees atòmiques que s'hagin manifestat, vale? Per exemple, jo, per exemple, les idees que et poso un exemple d'idees en el meu wiki, per exemple, que hi ha idees, doncs, captura de l'audiència. Hi ha alguna cosa o és ell t'ho crea i llavors la idea és cadascun d'aquests, per cadascuna d'aquestes idees ha de ser un arxiu on hi hagi un resum de la idea i demanar-li que et posi enllaços cap a tots els llocs on es menciona aquesta idea i quines persones parlen d'aquesta idea i després fas una altra passada i escoltes, mires totes les idees i me les englomes amb supertemes i a partir d'aquí una altra passada i pots dir comença'm a buscar-s, comença a fer-me clústers i tu i tot això ho vas veient amb una llibreria a través d'Obsidian i vas recorrent tot això i tu aniràs trobant coses. Pots dir-li elabora'm i extreu informació, extreu-me les idees, extreu-me les persones, identifica'm quines són les referències, busca contradiccions, busca fets que es parlin. Si per exemple hi ha fets, fes-me un directori de tots els fets que es mencionen. Hi ha fets que són contradictoris. Tot això seria hores i hores i hores i hores. En aquest cas, si disposes d'un Mac Studio, quin aguantarà amb això, el que tens tu?
2: 64. Sí, li vaig posar...
1: Si ho tens en anglès tot, amb un 3... Si està tot en anglès, amb un Quent 3.6, el 27B, pots fer coses...
2: Tinc. És que li vaig posar un... Però m'anava superlent, superlent.
1: No, però és...
2: La idea és... Te das cuenta, 3.6, sí. 27B.
1: Vale, però la idea és... Utilitza algo com el Cloud Code, com a orquestrador, i llavors el Cloud Code va fent crides en el Quen perquè processi els fitxers. Però qui gestiona i qui orquestra i qui decideix el que es té que fer és el model gran. D'aquesta manera tu tens un model gran, perquè si ho has de fer amb el model gran et quedaràs sense diners, perquè s'ho menjarà tot, perquè no ho podràs pagar. Però en canvi tu tens un ordinador que pots tenir funcionant durant una setmana i dius al gran, escolta, ves-ho llançant, ell es farà uns programets i escolta, mira, tinc el Quen 3 corrent a molt ama, pues tira i ves fent i tindràs calefacció a casa, tindràs el Mac Studio, pues
0: Espera't a l'hivern, Dani, així pagaràs menys.
1: Has posat avió i prou. No li passa res.
2: Sí, el notava quan li vaig enviar totes les transcripcions.
1: El Whisper l'escalfa, però llavors,
2: després de passar-li el Whisper, li vaig passar a la LM Studio amb el Quen. I li vaig dir, aquí tens, comença a llegir, comença a enllaçar. I vaig començar a sentir el ventilador. Tu estàs fent el MStudio,
1: això. Jo en aquest cas prefereixo que m'ho facin al meu ordinador i m'ho facin els meus fitxers markdowns, però llavors tu pots veure el que hi ha allà dintre. I tu ho pots corregir. Clar, i tu pots tindre idees. Ei, escolta, això s'ha de treballar més. Pots descriure quin tipus de passades. Quin tipus de passada això és? Busca a Google el wiki de Carpathy. Et posaré ara el link amb un article que explica la idea que és, però tu això ho pots fer com que per preparar el vídeo aquest poder extreure el màxim d'informació. És buscar petroli. Sempre un costat tens les fonts originals, però després ho tens tot de materials, tot de diferents nivells de notes que després tu, com que a través d'Obsidian, clicant de link en link, vas movent-te pel wiki. I tu pots anar també prenent les teves notes i apuntant coses en aquí.
2: Jo ara, per exemple, jo li vaig enviar tota la informació a Cloud i Cloud, doncs, fins i tot em va canviar el títol del documental. Perquè jo tenia un títol i em va dir me'l canvia i jo li vaig preguntar per què me l'has canviat? I em diu perquè per tot el que m'has enviat el que queda més adient és tenir aquest títol, que és un títol, el títol d'una cançó que un dels entrevistats canta. I vaig pensar, ostres, doncs això aniria força bé. A més, podria tenir la banda sonora basada en aquesta cançó. I em diu, sí. I em diu, però clar, jo li he de demanar permís a l'autor de la cançó perquè, per aviam si puc utilitzar el títol i puc utilitzar la cançó. Així és que li vaig enviar al meu amic de San Francisco, li vaig enviar un àudio.
0: Perdona, Marc, has posat un enllaç que no és, crec.
1: Sí. Ui, ai, he posat...
0: Si algú l'utilitza, apareixerà per aquí, però bueno, allà és.
1: Apareixerà per aquí, de cop el tindrem jo, aquí.
0: Jo al Rafa li diria que no vingués perquè el reconeixerem de seguida, perquè tindrà un gomet vermell a la front.
1: Ja està, per utilitzar dirà, el notebook LM. El notebook LM està molt... Coño, no entenc per què no em fa el copiar. Però, hosti, tu, però és brutal?
0: No, a mi últimament em passa molt en determinats llocs que faig control C i no em copia res. I quan fas control V enganxes l'anterior. I això és un problema.
1: Perquè, ah, clar, ja sé què passava.
0: Com estiguis mirant tenia... porno, ja flipes.
1: Ja sé què passava. Tenia el Brave just a sobre del Safari, i quan anava a copiar l'adreça, copiava l'adreça del Safari.
0: Que sàpigues, Ludo, que això que has enganxat no es pot esborrar i quedarà in eternum també a...
1: Bueno, quedarà in eternum ja per los anales de mossega la poma, ja està. Bueno, aquest és l'article aquest. Bueno, aquí és el que escriu el mateix Carpathy. Hi ha un lloc que ho explica com es fa aquest article. També et dono aquest article que explica una miqueta la idea i amb algun dibuixet i tot. Mm-hmm. Però, de fet, si tu vas parlant
0: mira,
1: amb Clot i li dius el que vols...
0: Mira que bé. Perdó, eh? A Mossega la Poma a YouTube els enllaços no apareixen. Per defecte, en el quadre de diàleg del xat en línia.
2: Mm-hmm.
0: Ah, perfecte. Bueno.
1: Menys mal.
2: Doncs, aviam, el que em va donar, que és el que a mi em preocupava una miqueta més, el llarg argumental. Està separat el documental en tres actes, acte 1, acte 2 i acte 3, i cada acte té el seu apartat. I el que anem fent és acte per acte i dins de l'acte cada apartat. I li vaig dient, torna a mirar l'entrevista, busca nexus, torna l'entrevista i torna l'entrevista, i possiblement estem doncs, per fer cada... Però espera, perquè com que ell té els subtítols amb els còdics de temps, ell ja sap el que dura. La
1: sí, esclar, perquè treballes amb l'SRT. Però...
2: Clar, i jo li envio, clar, com diu, de tal minut a tal segon fins a tal minut a tal segon. Sí. I jo només me'n vaig al número d'entrevista que m'ha dit, busco el minut i el segon, copio i ho enganxo doncs, al timeline del documental.
1: Però fixa-t'hi una cosa, fixa-t'hi una cosa, Dani, el treballar d'aquesta manera pot funcionar, però si ho fas utilitzant la idea d'aquest wiki, la idea és que tu crees tota la memòria del projecte. Tens mm-hmm. una base, és a dir, una cosa és dir-li notebook LM, dona'm aquestes idees. La idea és, no, compila'm un conjunt de fitxers amb les idees linkat cap als personatges que ho diuen, creem clústers tots linkant cap endavant i cap endarrere. D'aquesta manera, en comptes de tenir la resposta, tens un objecte informacional, com és un wiki super enganxat, en el que tu després pots explotar de moltes maneres. I també la idea que és potent, bueno, la idea és que, clar, si tu pots utilitzar el notebook LM tirant-lo contra el Qwen, doncs fantàstic. Però la idea aquesta de tindre un model potent, car, orquestrant a un model més petit, també és molt potent. Perquè clar... la gent, per exemple, utilitzant l'OpenClaw i coses d'aquestes, de cop i volta s'arruïnen.
0: En Jordi diu que està referint amb una eina amb el nom personal d'ell. Diu que, a veure, diverses coses. Diu en Rafa, jo faig servir notebook LM amb Obsidian, però estic d'acord que té sentit per aquesta tasca fer servir offline models. I sí.
1: Bueno, m'haurà d'explicar, és que clar, jo per mi el notebook LM és una aplicació web. Llavors, com...
0: Apareix per aquí en Ramon Maria Gallar, que s'acaba de despertar
1: a
0: la Vila del Pingüí a Califòrnia.
1: S'està
0: bon
1: prenent el cafè amb llet i el dònut mentre mira mossega la poma.
0: Són les 7:30. Espera't una estona abans de començar-te a donar cops de cap per Ramon. Bueno, segueix Dani, és molt interessant aquest exercici i l'exercici d'idees que li vas donant. Ja,
2: jo igualment també me'n recordo de parts de l'entrevista, perquè hi ha moments que són que et marquen. I li vaig dir, escolta, l'entrevista tal diu tal cosa, ves allà. Ah, sí, és cert, ho posarem aquí. Ara, quan tingui l'estructura feta, que és el podíem dir l'esquelet del documental, és quan ja aniré part per part i el que tu em comentes m'anirà molt bé per enllaçar i dir-li, escolta, entre aquest minut i aquest minut, aquí podríem posar-li l'entrevista tal... És a dir, de mica en mica anar polint. Ja dic, estic fent ara l'esquelet. I a partir d'aquí, doncs, falta el B-roll, que són aquestes tomes de la ciutat de San Francisco o de Londres.
0: Serà un documental, òbviament, en vídeo, eh? Serà un sí, documental sí, sí. En vídeo.
2: Uh-huh. Sí.
1: Bueno, si necessites un guionista, ja saps que li pots demanar al meu fill que...
2: Ah, sí? Molt bo el vídeo,
1: Que ja, el guió és una anada d'olla.
0: Jo no li he donat feedback, però em fa molta gràcia. A més, em fa molta gràcia perquè al final, fora del teu petit help d'assessorament musical, no? Entenc que tots ho han fotut ells. Tots ho han fet ells.
1: No, l'únic tema que jo he proposat en el vídeo aquest era el tema Sirius. Tot l'altre s'ho han posat ells. Jo l'únic que he fet és que sonés, que es pogués, que se sentís la veu amb la música i poder... I tampoc vaig dedicar molt de temps. Si hagués tingut més temps, doncs ho hagués mogut en el lògic, hagués ficat compressor i tot això.
0: Per la durada que té el que van gravar, que entenc que hi ha tomes, còpies, coses que treuen, coses que posen...
1: Donem context
0: posen,
1: perquè l'audiència tant... s'està tornant boja.
0: Sí.
1: El context és això, és el meu fill i dos amics i dues amigues, doncs de classe hem fet un projecte de quart d'ESO en el que han tingut que fer una pel·lícula de vídeo un vídeo de 10 minuts, però a més han tingut que presentar el guió tècnic i tot tipus de coses, i han fotut un vídeo que és sorprenentment bo. Hi ha hagut un papa que els ha ajudat, doncs, perquè ha fet algunes tomes amb drons, i hi ha hagut un altre papa que ha sigut jo, doncs, que els ha ajudat
0: guapo,
1: amb el
0: molt
1: so.
0: Molt guapo les tomes amb drons,
1: I les tomes falses, que se les han fet ells també.
0: Sí, també.
1: No, però sorprenent, a més els nanos estaven molt contents, parlant amb ells, un d'ells ha vingut a dinar avui a casa, i d'això estaven molt contents, perquè així com en altres projectes de treballs en grup que han fet a l'institut, que sempre és un problema, perquè... no sempre treballen tots el mateix. És dir, no, en aquest projecte ha sortit de manera que les millors habilitats de cadascun ha pogut brillar. Tothom ha pogut brillar. O sigui, hi ha hagut un que és un actor molt bo, que de fet vol fer arts escèniques, n'hi ha un altre que... tothom ha pogut agafar...
0: Explorar el que volia fer.
1: I contribuir, i dir, escolta, aquesta part ha quedat molt bé, perquè aquesta persona és la que n'ha responsabilitat. Hi ha hagut una noia que és la que ha fet la producció, i realment ha sigut la que ha fet que tot funcionés, que es pogués fer tot en allò. El meu nano ha sigut el guionista, i d'això...
0: Sí, estem parlant de nanos de quart d'ESO, no parlem la perspectiva.
1: Nanos que tenen 15 i 16 anys. Nanos de 15 i 16 anys recent de complir, i dius... Però per això, quan a mi em diuen, no, és que ara els nois, la joventut, surten tontos, dic, doncs potser és perquè han sortit a tu, tio, perquè jo, si els hi dones camp per córrer, d'això és, evidentment, si es queden idiotats davant de la pantalla, doncs es queden idiotats, però és el que jo comentava, allò, si els marques...
0: Hi ha una part, és igual si és en pantalles, que sense, que no sé què, hi ha una part important que tothom recordem quan hem sigut joves, que és quan ens han deixat marge per poder ser creatius.
1: Sí.
0: Jo crec que és necessari en el procés educatiu, perquè això, interioritzat, ho fa servir tota la vida, Marc i Dani. No sé si us passa a vosaltres, però a mi em passa avui en dia. De coses que jo sé que la llavor es va gestar d'adolescent, no? Més o menys en aquella època, que han format part de mi i han continuat amb mi tota la vida.
2: Sí,
0: això passa molt amb la música, passa molt amb la creació artística, no?
1: Jo recordo en l'institut una vegada que els companys i companyes, sobretot moltes noies, en l'assignatura que vam fer de lliure elecció de creació literària, vam decidir crear com un llibret, doncs, amb els relats de tots, però clar, fer el llibret era una feinada. I ho vam fer fora de classe. L'institut ens va donar recursos, vam tindre accés a la màquina ciclostil A i les fotocopiadores i tot això, però fer aquell projecte entre els 10 que érem i d'això, i organitzar-nos i d'això, ho recordo com...
0: Es va posar de moda, jo no sé si vosaltres ho vau passar per aquí, perdoneu, que estem fent com sempre derivades del tema principal. Jo recordo a la IGB, no sé si era setè, sí, no sé si era setè o vuitè, que ens van fer juntar-nos per grups i crear un minidiari. Però un minidiari que tenia una linotípia que es feia amb patata i gelatina.
1: Sí. De patata
0: i gelatina. De patata. I tenies que posar les lletres, no?, per imprimir el diari amb allò que acabaves tot de color tinta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ben tacat.
0: Supertacat. Però a mi aquella experiència em va... O sigui, la recordo com si hagués sigut ahir. Vull dir, increïble, eh? Me recordo ho fèiem en grups, eren grups de 4 o 5 alumnes, i me'n recordo d'aquest, com tu dius, Marc, cadascú tenia el seu rol, tenia el seu... Hi havia que era més hàbil en fer la linotípia, no?, en dibuixar les lletres, i li agradava més aquesta feina manual, hi havia qui li agradava més la part de redacció... Havies de sortir al carrer a fer entrevistes. Sortíem a la porta de l'escola. Sí, sí.
1: Escolta, bon. I quan vam engegar nosaltres Mossega la Poma, que no sabíem el que era un compressor, que amb prou feina sabíem connectar el micròfon al Mac, que...
0: I seguim igual, eh?
1: Que treballàvem... Sí, de vegades passa una mica. Però que treballàvem amb el GarageBand.
0: Si fos el Birras qui hagués de qualificar-nos per dir si havíem millorat molt o poc, et diria que hem anat enrere, segur.
1: Anat enrere perquè no estem fent servir el Logic, perquè no l'hauríem de passar pel compressor i el normalitzador del Logic. Però sona bastant bé, eh?
0: Després us explicaré un cas molt més petit que el que esteu explicant vosaltres, d'una cosa que he fet a mi, i quin ha estat el feedback.
1: Explica.
0: No, perquè Dani encara no ha acabat.
1: Acaba,
0: Dani.
2: Mm-hmm. Doncs això, bueno, més o menys he acabat. Ara estic, ja dic, composant totes les entrevistes que m'ha posat. Perquè, clar, m'ha dit que el documental durarà una hora i mitja, més o menys, amb els tres blocs, però després, quan jo composo els blocs que ell m'ha dit, doncs duren 15 minuts per secció. I he dit, aquí falta material, i tens molta més cosa. I és, a partir d'aquí és quan li he dit, no, mira, saps què? Fem-ho bloc a bloc, part a part, i tornes a rellegir, i tornes a rellegir un altre cop, fins
1: doncs,
2: que...
1: Doncs aquest és el problema, Dani. Si tu li fas que generi arxius intermitjos, és a dir, el problema és... la carta als Reis és que tu li diguis a Monià que faci una cosa i ho faci bé. Mm. Vale? Doncs mira, et poso un exemple anàleg. Ara imagina't un projecte, avaluar un treball acadèmic, un treball d'un estudiant, avaluar-lo a mi. ¿Vale? Què està fotent molta gent? Què està fent molta gent? I està fent molt, eh? Hi ha papers acadèmics i ho expliquen als congressos i de vegades dius, donen ganes de repartir clatallots, eh? Perquè agafen i diuen, no, escric, agafo una rúbrica, li dono una rúbrica al model i llavors li dono l'arxiu i li demano que me l'avaluï. I el model fa el que se'n diu una avaluació en one shot. Agafa i et fot una avaluació. I aquí està. Vale? Quan t'agafa les ganes de repartir clatallots és quan agafa algú i diu, i en comptes de tornar a començar, quan acaba d'avaluar un projecte, n'hi posa un altre seguit, amb el qual s'acaba menjant la finestra del context del ChatGPT i no se'n recorda les... I després se'n van al Congrés i diuen, no, hem vist que les últimes avaluacions sempre posa molt bona nota. Perquè ja no sap el que està fent, simplement està repetint l'avaluació anterior perquè no t'enteres de que no has netejat el context. O sigui, saber què estàs fent també és una miqueta important quan estàs operant una màquina. I com algú deia per aquí, és una eina, sí, no és una persona, no és omnipresent ni extracruixent, sinó que és una eina i és bastant tonta, és un predictor estocàstic de tokens. Però llavors, en aquest cas, nosaltres el que hem fet amb professors de Salamanca, del País Basc i tot això, el que hem fet va ser dir, mira, escolta, en comptes de dir-li, fes-ho d'una tacada, és a dir, si jo tinc, per exemple, una rúbrica que m'avalua una memòria de software, una memòria d'enginyeria del software, i llavors amb una memòria d'enginyeria del software, una cosa de la rúbrica es dirà, escolta, aquest projecte dius que en els requisits es parla d'unes entitats, aquestes entitats que han de ser persistents estan al model de dades, sí o no? Doncs, en comptes de dir-li verifica això, li dic, extreu-me en un fitxer quines són les entitats que diu que són persistents en l'anàlisi de requisits, i després extreu-me quines són les entitats que hi ha al model de dades, i després dic, compara-me-les i podràs avaluar-me la celda d'aquesta això. És a dir, creeu tot un procés i tinc totes les evidències, i si no funciona la cosa, puc buscar en quin moment se va equivocar. Mm-hmm. És a dir, en comptes de tindre un sistema d'IA on la probabilitat de fallada és o simplement màgia perquè confio en la força de que funcionarà la primera o hi ha un efecte multiplicatiu de l'error, de la probabilitat d'error, construir algun mecanisme en què la probabilitat de detectar els errors et limiti cada vegada hi hagi més error, menys errors. I per tant demanar que generi objectes intermitjos i treballar amb aquests objectes intermitjos. I aquests objectes intermitjos els pots avaluar tu mateix o fer servir altres models perquè avaluïn els models intermitjos que t'has generat. I pots detectar errors. M'explico?
2: Sí.
1: Llavors dius, que et generi informació, no demanis el producte final. Pensa en procés i que en aquest procés generi documents intermitjos i valida'ls, i a més aquests documents després et permetran fer altres coses. Vale? Al final el que passa és que tens tonelades de markdown.
2: Sí. Totalment.
1: Però gestionar-ho i endreçar-ho és dir, escolta, endreça'm això.
2: Sí, tot això, com ho dius, seria en local.
1: En local, en el teu ordinador. Si tu fas servir un agent local, ja sigui amb una aplicació a finestres o a mi m'agraden els de terminal ara estic molt flipat amb les de terminal, i va treballant i va fent coses, i llavors a la gent que el mogui un model com Claude, potent així que acaba el quartos, però fa d'orquestrador, i la feina de rascar fitxer a fitxer el fas en el model local. I fins i tot tu podries dir, a veure, m'has estat tot el cap de setmana rascant, imagina 30 fitxers, el 4 d'aquests fitxers els faig amb el model CAR i comparo els resultats. Perquè pots avaluar la qualitat de lo que estàs fent.
2: I que mica, això ara ho estic fent amb Cloud.
1: I a més, però amb Cloud, en 5 hores. Vale.
2: Quan se m'acaben les 5 hores...
1: S'ha acabat.
2: I espero de cap de 3 o 4 hores
1: s'ha més. Acabat. Però ho fas Cloud en la finestra de Cloud.
2: Sí.
1: En la finestra de Cloud. Jo en aquest cas és dir, no, jo treballo amb Cloud utilitzant el Cloud Code que s'executa en el teu terminal i té accés als teus fitxers. I dius, aquest fitxer tens això, aquest fitxer tens això, són fitxers markdown, i me'ls poses com un wiki.
2: Doncs
1: quan treballes d'aquesta manera, de cop i volta se t'obren una quantitat de possibilitats i a més tot està a la teva màquina.
2: Doncs ja m'ajudaràs si et ve bé.
1: Un dia quedem i fem una videoconferència sense podcasting i d'això.
0: Aprofiteu els minuts d'abans de començar, que estem una hora i mitja. I ja està, home, no hi ha cap problema. Bueno, us explico jo... us vaig compartint coses que diu, mira, en aquest cas el Jordi, diu, aquest procés que descriu en Marc es pot sistematitzar en un fitxer d'entrada que la IA agafi sempre com a punt de partida? És una pregunta
1: sí,
0: que ho fa.
1: Sí, a veure, una de les coses que hem descobert ara és quan el Carpathy va treure la idea aquesta del wiki.
0: Perdó, diu, em refereixo a la llista d'instruccions de com treballar,
1: que és una mica
0: el model que acabes
1: tot de descriure. Tot això, la gent que està utilitzant en eines tipus Cloud Code, o Open Code, o Quen Code, el de T-Dash Quen i tot això, aquestes eines... tenen una cosa
0: quedat els dos, el del Quen, perquè l'Ari també ho fa
1: doncs aquestes eines incorporen un mecanisme de donar-los instruccions per aprendre a fer coses que se'n diuen skills, i el que hi ha és que hi ha molt lloc on hi ha skills. La idea és que utilitzant aquestes IAs en entorn de terminal local, moltes vegades no cal el codi, sinó que la mateixa idea són les pròpies instruccions perquè l'IA ho fa. En aquest cas, el que estava demanant en Jordi, si busques... és que no puc posar el link, però si et diria com posar-ho, et poso el
0: hauries
1: nom...
0: Hauries de dir el nom o alguna cosa, perquè així després l'IA buscarà la referència.
1: Chat, et poso en el chat el nom de l'article, on podràs buscar, diguéssim, ja... La idea canònica a internet, és a dir, molta gent ja estava fent coses així, en Rubén estava treballant així fa mesos, i jo ja estava treballant així, i un dia el senyor Carpathy va dir, ei, que esto es una cosa, i com que és una cosa, i ara la gent, quan estem fent això, es dius, estic fent un wiki a la Carpathy. Vale? És igual que el Ralph Loop o coses d'aquest estil, que són també com idees genèriques que estem descobrint, però és una idea de fa 4 dies. Però clar, és en el moment de dir, jo tinc una eina, un LLM que s'executa, que pot utilitzar eines en el teu ordinador, i cada cop i volta em pot generar fitxers
0: els
1: i em pot generar documentació.
0: Els dos exemples que heu donat estan molt bé quan hi ha una quantitat de dades molt gran i hi ha una necessitat ingent d'organitzar, no? d'orquestrar. no? I després d'interrogar a tot el sistema per anar, diguéssim, enfocant-lo cap a un punt i que aquesta referència no es perdi, perquè continuaràs interactuant, pulint, tornant, fer back and forward contínuament. I això està, això és molt interessant.
1: És bueno, més, hi ha una cosa addicional. Si algú, per exemple, es mira un wiki com Wikipedia, vale? La diferència clau entre una carpeta amb una pila de fitxers de Markdown que tu accedeixes des d'una eina com Obsidian i un wiki com Wikipedia és que Wikipedia té sobretot l'històric de canvis de cadascuna de les pàgines, i això tu no ho tens, vale? Com ho pots aconseguir? Doncs allà on tu treballes ho converteixes en un repositori de Git i el tens, per exemple, o a GitHub, on et faci il·lusió, o fins i tot només un repositori local amb Git, en el que cada vegada que hi ha una modificació fas un... Allà on tu treballes, ho converteixes en un repositori de Git i el tens, per exemple, o a GitHub, on et faci il·lusió...

0: coses. Jo he vist unes instruccions que li dona el guit que me'l tinc que dir. Hòstia, mira, abans d'autoritzar-t'ho, explica'm què collons estàs fent, perquè jo no sabia que això era remotament possible. Perquè és increïble, però el trasto en sap, amb el qual utilitza tota la potència del guit, et fas les teves branques, et fas les teves històries i combines la potència d'un wiki, dic del Markdown amb wiki, amb l'històric i, a més, un LLM que es pot llegir les coses. I després pots tindre les teves instruccions o, de vegades, per exemple, jo el que faig és que tinc un skill d'aquests que m'he creat, doncs que utilitzo una eina que es diu Pandoc, que m'agafa el Markdown i me'l converteix en un PDF fantàstic que sembla que me l'hagi fet una editorial. Mm-hmm. O sigui, riu-te'n de qualsevol cosa que tu puguis fer amb el Word. Queda preciós.
1: Està molt bé, perquè avui no anàvem... O sigui, hem parlat de dos exemples. Ara avui faré... Jo, si us sembla, us faig un tercer molt més senzill que no el que heu dit.
0: I ràpid, perquè ja se'ns estem aquí, anant aquí...
1: Tardíssim, sí, sí. De fet, portem una hora de programa, però com teníem aquesta hora i mitja prèvia, doncs pues, clar. Vaig ràpid.
0: Ai, aquell mossega la poma dels 55 minuts i ja no.
1: Sí, sí, sí, obligats, perquè havien de sortir les notícies de la ràdio, sí, sí.
0: No, no, però, a veure, Dani, que tenia... Va haver una època, en l'època Coque, gravàvem a l'OPC, presencials tots, va haver una època que era una bogeria de guió, vale, amb seccions, amb fanfàrries específiques per cada secció, cada setmana quina secció tocava, tremendo, eh?
1: Sí, sí. I 55 minuts perquè havia d'entrar les notícies.
0: 55 minuts perquè entraven les d'allò, no ens podíem d'allò, fins que vam engegar segons qui a Pastafany.
1: Bueno, un cas molt més senzill que el que heu explicat vosaltres, perquè no requeria cap tipus d'orquestració ni res, tot i que el problema que hi ha subjacent és bastant complex. Us dic la idea... O sigui, primer, l'objectiu. L'objectiu, jo volia tenir dos exemples del que ara us explicaré de manera resumida, bueno, de manera detallada, però concentrada en una infografia. ¿Vale? Una infografia gran, perquè tenia una certa complexitat. I aquest era el meu output. Dona'm dos exemples d'infografia que expliquin el que et vaig a preguntar ara, o el que et vaig a explicar. Això era l'output. Com jo fa molt de temps que no he treballat amb ChatGPT des de que ChatGPT portava Xumet, ¿vale? Sempre he estat amb Perplexity, però vaig dir, mira, utilitzaré ChatGPT perquè segueix un tio a YouTube que parla d'economia, és un senyor ja molt gran, que comença sempre els seus vídeos. A mi no em feu cas perquè jo sóc molt gran, ja estic jubilat, i he pensat, hòstia, pues a tu, tio, t'hem de fer cas, perquè és que si
0: no
1: comences així...
0: Que
1: parlant d'economia, eh? Bueno, en tot cas, que ell utilitza Claude i després utilitza ChatGPT per donar-li la forma d'infografia a moltes coses que explica i presenta, i és, per mi era molt entenedor. I vaig dir, pues jo vaig a fer d'este senyor que està jubilat i que tinc la de fer cas. Va, problema a resoldre. Els radioaficionats estem obligats a guardar un log, un registre de tots els contactes que fem. Això, dit així, sembla molt senzill, però les dades que es conserven en aquest log són complexes perquè són el dia, l'hora, el mòdul, la freqüència, l'hora UTC, en fi...
0: Això no va automàticament a l'aplicació quan tu estàs treballant?
1: No, perquè... a veure, hi ha molts automatismes, ¿vale? Però tu tens que tenir un programa de log on guardes les coses, on registres això.
0: Però no entres manualment la freqüència,
1: sí,
0: i tot això.
1: A veure, si estàs treballant amb fonia, amb veu, lo que, o sigui, hi ha programes que el que fan és parlar-se amb l'emissora i saber amb quina freqüència estàs treballant, amb quina hora, en quin mòdul, en quanta potència, tot això ho trasllada al log, però no sap si estàs parlant amb Kilo Charlie 5 o Unifor Papa o amb Charlie 8J, no sé què, ¿vale? I tu el codi aquest l'introdueixes tu a mà, ¿vale? El codi, diguéssim, de l'altra estació. El d'altres, més o menys, ja ho fa automàticament. Ho fa automàticament perquè, entre altres coses, se'n va fora a consultar una base de dades de radioaficionats, que és voluntària, però que hi ha el 90% de radioaficionats registrats, i porta la localització, en fi. Aleshores, a part de tot això que us explico, hi ha moltes modalitats que tenen software propi, les modalitats digitals que no intervé l'humà, aquí sí que el software ho agafa tot i ho porta. I fixeu-vos que hi ha com dos escenaris diferents. Moltes aplicacions que s'han de parlar entre elles i amb la emissora en Local Area Network, utilitzant majoritàriament ports UDP, ¿vale? I després, moltes d'aquestes aplicacions, si no totes, també surten a l'exterior a buscar informació via TCP, TCP/IP, ¿vale? Via internet. Què passa? Que com tenim una bretxa digital dels radioaficionats

0: professionals que anaven amb botonets de les ràdios, els que ara anem tots amb d'això, pues són conceptes una mica complexes, perquè tu has de tenir un esquema de xarxa, un esquema de com es comuniquen els diferents programes, els diferents equips, les diferents IPs dintre de la teva xarxa, i com surten a fora a buscar dades i tornen, i a més hi ha informació que viatja en un sentit o un altre, perquè les coses es confirmen, és complexa. I per aquestes circumstàncies, una presentació que vaig fer fa uns dies, em vaig adonar que els meus interlocutors no acabaven d'entendre tot això, perquè de molts programes sortien cap a l'exterior a buscar coses, molts rebien de l'exterior confirmacions reiterades, repetitives i recurrents, i no hi havia ningú que s'hagués plantejat una modalitat de dir, escolta, utilitza un programa, que aquest programa de l'OC sigui el teu hub central, reculli tot lo de dintre i es parli amb tot lo de fora, i quan lo de fora torna li digui a tot lo de dintre com estan les coses. ¿Vale? Unificar i consolidar i interoperar. ¿Vale? I, hòstia, li vaig dir al ChatGPT, amb aquest context que us acabo d'explicar i uns exemples, que em fes una infografia, em va fer dos exemples i eren superbons, superclars, em va destacar els avantatges del model, no sé què, uns quants, i em va explicar tota l'arquitectura. ¿Vale? Bueno, agafo una de les infografies, la pujo en un grup de radioaficionats, on justament estaven debatint aquest tema i que era molt poc clar i no sé quantos, i quan ho presento, feedback que rebo. Oh, això és molt difícil. Això és molt complicat d'entendre. Una infografia. I dic, vaig estar bueno, pensant, però a la mierda, tu, ja no sigo.
1: Però pensa una cosa, eh? Tu estàs per temes professionals i de... professional, has tingut que menjar molta infografia. I també és veritat que en el món professional, especialment en el món del cloud, les infografies recarregades és a l'ordre del dia, i que per tu és una habilitat de xifrar infografies.
0: Jo sé que, sí, la idea final és després, sí, la idea és fer una presentació amb tot això disgregat, saps?
1: Sí.
0: O sigui,
1: no,
0: però,
1: no, però
0: jo volia que estigués tot en un punt un, perquè es veiés.
1: Sí, però fixa-t'hi que jo el que dic és, tu tens aquí com una, la paraula és molt bèstia, però que és deformació professional,
0: és possible,
1: vale?
0: Sí.
1: Que per tu el mecanisme d'una infografia, una infografia en el que s'intenta condensar,
0: Marc,
1: tota la informació.
0: Són persones que estan acostumades a veure circuits elèctrics o electrònics.
1: Sí,
0: molt
1: complexes. Però quan tu una persona que està agafant i mirant un circuit elèctric està utilitzant un
0: electrònic més que elèctric,
1: electrònic, està mirant una cosa molt específica que està entrenant durant tota la vida. En canvi, el problema de les infografies són com un llenguatge en si mateixes. Són un llenguatge en si mateixes. Perquè, a més, quan tu treballes amb una infografia, es treballa en conceptes a diferents nivells d'abstracció. Llavors, hi ha gent que se sent molt confortable amb infografies,
0: però,
1: i són superconsumidors,
0: Marc,
1: i són superconsumidors d'infografies.
0: Però ChatGPT, a benefici de la versió o lliure, perquè jo, a veure, com era una cosa, una prova, jo hi vaig llançar i el tio m'ho va retornar.
1: Sí, però si tu has fet ara últimament, el ChatGPT està OpenAI...
0: Em vaig... O sigui, ho va fer tan bé, ho va fer tan clar, i ho va fer tan homogeni, saps?
1: Sí, però separem les coses. La primera és, OpenAI ara fa unes setmanes va agafar i va treure una nova versió del model que fa servir per generar imatges. Aquest model es diu OpenAI Image 2, i és boníssim.
0: Sí, sí.
1: Llavors, els models moderns, diguéssim, a partir de setembre 2025 de generació d'imatges, en el que va començar el Nano Banana Pro, el Gemini Image 3, són especialment bons, sobretot perquè són capaços d'incorporar text que no siguin caràcters raros en
0: Chirimoyos.
1: Et genera text de veritat. Si tu agafes i mires el que genera aquest model, fan una generació híbrida, en el que et donen molt de text on el model, diguéssim, entre cometes, reflexiona sobre el que ha de posar en l'imatge, i aquest text te'l posa a dintre de l'imatge i genera una imatge molt bona. I, per tant, realment, avui en dia, la generació d'infografies utilitzant Gemini i el Nano Banana Pro o el ChatGPT Image 2, que fins i tot jo crec que és millor, és fantàstic, està molt bé. Una altra cosa és el mitjà infografia com a eina de comunicació. ¿Vale? Llavors, per tu és una eina vàlida, però si aquesta gent no estan acostumats a rebre infografies com a formó... Jo, per exemple, a mi em sembla que la infografia és una eina terrible de comunicació, perquè no hi ha una estructura. La imatge que s'hagi triat i els diagrames que s'hagi intentat triar, no hi ha una manera clara de com s'ha de llegir, i no em sembla correcte. Jo prefereixo utilitzar diversos diagrames, diverses figures, una infografia qualsevol, partir-la en 4 o 5 figures amb coses molt més senzilles, vale? Però això és una preferència meva personal com a comunicador, vale? Però sí que és veritat que hi ha molta gent, i conec i treballo amb gent, que són consumidors d'infografies i que d'alguna manera és com una forma de comprimir informació. És una forma de comprimir informació.
0: És que aquest era l'objectiu...
1: Però si no has estat aquí... És com una... A veure, abans teníem les auques, O sigui, l'auca també era una forma de donar informació, vale? I avui en dia, doncs, encara fins
0: però,
1: i tot...
0: Però, Marc, justament el que... És que, mira... Justament el que jo pretenia era trobar aquest punt de concentració, saps? No per res, sinó perquè em donava... Era com, diguéssim, el referent... el referent que després et permetia construir una presentació amb diferents parts, vale?
1: Sí, però jo personalment crec que la infografia és una eina terrible, personalment, i el motiu és, no he vist mai una infografia sobre un tema que jo domini que em sembli que estigui bé, que sigui completa o que sigui acurada, i no he vist mai una infografia sobre un tema que jo no conegui que em respongui les preguntes que jo tinc de veritat. Quan realment tinc preguntes sobre el tema. O sigui, o és una cosa trivial o no. Però hi ha gent que sembla que és suficient. De vegades dir, ei, llavors, per mi no és
0: un
1: instrument sobreutilitzat. I darrerament s'ha sobreutilitzat.
0: Hauria de donar-se damunt una explicació, que és per lo que...
1: El problema de la idea de la infografia i la mentida que hi ha darrere de la infografia, jo crec, i aquí estic parlant des del meu cul, és a dir, sense tenir una puta idea, que és plenament mossega la poma. És a dir, jo entenc que la gent que mira una infografia creu que té una... et genera com una gestalt, que tu mires aquella infografia automàticament ja entens què hi ha allà darrere, vale? Però no crec que amb una infografia puguis arribar més enllà del nivell Dunkin Kruger de lo que hi ha allà darrere. Llavors, com a comunicador, em sembla sempre insuficient i no d'això, i a més, una cosa és infografies de pre 2025, és a dir, on hi havia algun dissenyador gràfic que tenia que pensar molt com estructurar aquella infografia perquè ja necessites comunicar. Però el moment que hi ha algú que diu, ei, agafa aquest tema, ChatGPT, generem una infografia, són infectes. Són una indecència. Són una indecència terrible al 90% d'elles. Estan ben fetes, tècnicament són correctes, no hi ha faltes d'ortografia, però com a instrument de comunicació hi manca una intenció.
0: El tio aquest que segueixo, que és el que em va donar la idea de resumir-ho tot en una infografia, vale? És veritat que te la presenta i ell l'explica, i aquesta explicació addicional, vale? Per temes molt específics i molt concrets.
1: Sí.
0: Però són molt clares i són molt didàctiques, Marc. No és una cosa allà apegotonada,
1: Personalment, com a comunicador, el meu problema és, si jo estic fent una presentació, quan jo faig una presentació, el meu principal problema és l'atenció. I aquí està parant atenció la persona a qui jo parlo. Si jo poso una infografia que s'ha de descomprimir, que la persona necessita pensar què collons significa això, quin és el missatge, tinc que extreure aquesta extracció d'informació visual, hi haurà un moment que no m'estarà escoltant. Jo prefereixo imatges molt senzilles, quadradets i rodonetes i fletxetes, i jo ja t'explicaré el que has d'entendre, perquè la infografia és una cosa, mira, té un pòster, és el que tenim
0: sí,
1: en els congressos.
0: Sí, són els pòsters.
1: Pòster, tens un pòster, te'l mires, i si tens preguntes ja te les contestaré, vale? Però el pòster no et dona tota la informació, et dona una idea perquè tu puguis començar a preguntar.
0: És un sumari molt...
1: O sigui, és a dir, una infografia, més enllà per posar-la en un cap, per dir-te que t'has de rentar les mans i que no li has de tirar pedres al cap a les infermeres, no em serveix, ho sento. És la meva opinió absolutament desinformada del dia.
0: Bueno, jo només us volia explicar aquest exemple, eh? Primer, de la sorpresa que em vaig adonar de lo bé que fa ChatGPT avui en dia.
1: No, no, és espectacular.
0: Molt, perquè el que li vaig enviar al final va ser un paràgraf, no li vaig donar més, vale?
1: Ja.
0: Però aquest, va entendre tot aquest el context. Problema.
1: Aquest era el problema. Perquè generin objectes complexes, tu els has de donar informació complexa.
0: Vam estar depurant coses després, sí. Però realment amb molt poc esforç va fer una feina...
1: Que tu estàs
0: feina...
1: molt content de la teva infografia, que jo molt content, s'alegrem
0: molt. Sí, dos exemples que va generar ChatGPT.
1: I els tios del fòrum et van dir que no els agradava.
0: Bueno, era un xat intern que estàvem d'això. No, una persona només va dir que li semblava massa complex, que no ho entenia,
1: bueno,
0: que era massa complex.
1: Sempre hi ha alguna persona.
0: Sí, sí. Bueno, anem a tancar ja, perquè portem molta estona, la que heu vist i la que no heu vist. Que és
1: I la que no hem vist.
0: La que no heu vist. I res, Dani, gràcies per... Com continuaràs tot el tema? O sigui, quina expectativa tens de temps, de dedicació, de...
2: Jo ara vaig fent, a mesura que tinc una miqueta de temps, però a partir de l'1 de juliol és quan li ficaré canya. Ja he muntat la pàgina web. Perquè tinc mecenes, que gent que va posar pasta.
1: Ah, això és el que jo et volia preguntar. Això com es paga?
2: Això, aviam, hi ha gent que va posar pasta. Vaig arreplegar com uns 1.700 dòlars, més o menys.
1: Home!
0: Cony, déu-n'hi-do, no?
2: Mm-hmm. Val? Però clar, he d'acabar-ho, i ara el que he mogut és... ho faré tot a través de Ghost. La gent, perquè això ja fa uns quants anys... els hi diré, escolta, si voleu continuar en el projecte, ja que heu pagat i tot això, podeu entrar a Ghost i us enviaré una newsletter setmanal amb les últimes...
0: En com va evolucionant tot, no?
2: Mm-hmm. Com va evolucionant tot. Mm-hmm. Per rebre-ho, aneu a aquest domini, doneu-vos d'alta, poseu el vostre correu, i com que jo tinc la llista, que tampoc són 20 persones, tampoc són gaires... tinc l'enllaç entre la gent que ha posat pasta i els mails que s'han apuntat, doncs ja us donaré com si haguéssiu pagat ja. I a partir d'aquí, a partir de l'1 de juliol és quan ja posaré
0: obriràs a que pugui venir, i a més obriràs, entenc, perquè molt més gent pugui fer-se mecenes, no?
2: Si hi ha gent que vol tenir accés a totes les entrevistes que vaig fer amb tot el contingut, doncs hauran de ser mecenes perquè tinguin accés. I després la idea és pels mecenes, el dia, em sembla que és el 18 de novembre, s'estrenarà pels mecenes, i l'1 de desembre s'estrenarà per tothom.
0: Quan parles d'estrenar, a on ho estrenaràs?
2: Ho estrenaré, encara no ho tinc molt clar, però ho estrenaré o a YouTube o a PeerTube, o no sé, o... No, encara no ho tinc molt clar, a on. Mm-hmm. Però la idea és inclús acabar-ho abans, però tenir un plaç de tranquil·litat. No vull que m'agafin els pitxats al ventre. I per això li estic ficant canya tot el temps que tinc lliure ara. He deixat parat tot el que tenia a mitges, i a més el segon llibre va molt relacionat amb el documental. Així que prefereixo acabar el documental perquè em servirà de contingut que servirà per al segon llibre.
1: Mm. Que guai.
0: Mola.
1: Mola, mola, mola.
0: Mola molt, música, perquè...
2: I la música és... He agafat... Perquè l'home aquest toca la guitarra una miqueta malament i té una veu que no és de cantant. I li vaig enviar a Suno i li vaig dir... Fes-me varis
1: estils. Arregla-me'l una mica, una.
2: I sí, m'ha fet coses espectaculars. I per fer la banda sonora... el que faré una espècie de mix entre el que m'ha donat Suno. Jo, per exemple, li he posat els acords de la melodia i de tota la cançó, m'ha fet una base instrumental amb diversos arranjaments, m'ha fet també més arranjaments, però ja amb la melodia, i després l'última cançó, que mesclaré ell tocant la guitarra durant 15-20 segons, perquè si no es fa insufrible, i després enllaçaré la cançó. Tot i que intentaré contactar... Bé, ja sé que tinc el no, intentaré anar pel sí, dir-li a Ed Sheeran que faci la versió en anglès, bueno, que faci la versió de la cançó.
1: Mm. Home, si aconsegueixes l'Ed Sheeran ja triomfaràs com la Pepsi, eh?
2: Si puc aconseguir... Jo ho intentaré.
0: Jo crec que el
1: escolta,
0: projecte...
1: S'ha d'intentar, s'ha d'intentar.
0: El projecte, per el que suposa i pel tema i per tot, suposo que fa goig de poder participar, no, Dani? Crec, no?
2: Jo crec que sí.
0: M'agrada molt aquesta mena com de... Com tu t'has tret el tap i ha sortit tot el cava, ara. Sí. El tap vol dir que, deixa, que li han dit
2: sí,
0: marxa.
2: Bueno,
0: sí, marxa d'aquí 6 mesos, encara està allà, però bueno, com a mínim ja li han tret el tap del cava. I has començat a fer moltes coses. Has acabat d'escriure el llibre, l'has presentat, ara està com està, tal. Però tot el procés creatiu que has anat escrivint tots aquests mesos m'agrada molt perquè té un punt de... O sigui, fixa't que es va com retroalimentant i pujant un nivell superior, no? Primer mm-hmm. llibre, que déu-n'hi-do la feina que té i endreçar-ho tot. A més, utilitzant la IA, ho has estat explicant, tal. Però ara arriba a un nivell superior perquè... Bueno, vas fer un vídeo resum...
2: Exacte.
0: Que jo crec que allò t'ha servit un huevo per lo que estàs fent ara, que sí.
2: Sí.
1: No, perquè has de deixar clar què és el que estàs fent i el que no. Amics, escolta, jo he de plegar
0: sí, no,
1: perquè em mataran,
0: Mossegui, setmana que ve més i gràcies a tots.
1: Tota aquesta setmana tothom a preparar wikis de Carpathi i coses d'aquestes, a fer vídeos.
2: Sí, jo ho estic fent ja com... Ja he preparat una miqueta ja per quan acabem.
1: Ja estàs baixant el Cloud Code i, amb el,
2: sí,
1: i l'Obsidian.
2: Sí, ja està, ja el tinc aquí.
1: I tot, clar que sí.
0: Vinga, adeu a tothom.
1: Adeu, guapos.
0: Adeu. Adeu.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Mare meva.
1: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
1: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

dit de presentació oficial, més o menys així com jo. Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà.

Urgell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes. I am not trying to seduce you.

0: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI Plus de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
1: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa. Desnuda-me.

0: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
1: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
1: Hola, què tal? Com esteu? Preparats per passar una estona ben agradable amb la nostra música nostàlgica de la dècada prodigiosa? Sí? Doncs comencem. Avui tenim l'últim programa d'aquest bloc dedicat a l'any 1963. Ens en queden 5 i després ja ens en anem de dret cap a l'any 1964, que descobrirem nous intèrprets, nous cantants i nous grups. Per tant, fem aquest 35è programa dedicat al 63, començant amb la melodia que recuperem de la dècada dels 50. I no és res més que la cançó que ens cantava Lucho Gatica aquest any, aquesta dècada cinquantena, No me platiques más.

Fem una petita pausa per les curiositats. En tenim dues, que segurament ja els hem comentat, però passa que eren tan importants que cada diari feia la seva versió de la notícia. La primera ens parla de l'assalt al tren correu de Glasgow, el 8 d'agost del 1963. En un cop d'audàcia amb escassos precedents en la història de la delinqüència britànica, un grup organitzat ha assaltat el tren correu de Glasgow, Londres, i s'ha apoderat de 2.631.784 lliures esterlines. L'altre es va produir el 21 de juny. Deia Habemus Papam. El conclave dels prínceps de l'Eglésia, format per 80 cardenals, acaba d'elegir l'actual bisbe de Milà, Monsenyor Giovanni Battista Montini, com a papa. El nou pontífex, un gran admirador de l'apòstol Pau, va escollir per al seu pontificat el nom de Pau VI. I la música que no hi falti, i precisament ara, a partir d'ara ja, música de l'any 1963. Comencem per la de casa nostra, la catalana, i tindrem a Dodó Escolà, que ens canta Les noies em fan cas.

0: seran el temps va passant i des de l'infern sóc un Don Joan etern.
1: Novetat de Dodó Escolar amb aquesta cançó Les noies em fan cas. Les novetats que venen a continuació són d'altres països. Sylvie Vartan va fer una versió aquest any 63 d'una cançó ja prou coneguda, En acotant la pluie, Sylvie Vartan.

La cançó titulada Pregar, que la coneixem a la veu dels Platters, dels Cinco Latinos, José Guardiola, el Duo Dinámico. Escoltarem la versió, novetat discogràfica del 63, de Roy Orbison.

Bonica versió la que fa l'autor del Pretty Woman, Roy Orbison. Ara ens anem cap a Itàlia per conèixer la seva novetat discogràfica. Ens la porta Claudio Vila i es titula Piccola Butterfly.

La majoria de cançons del grup que escoltarem seguidament solen ser cançons sud-americanes, i és perquè ells són los tres sud-americanos, i especialment també cançons paraguaies, perquè la que escoltarem és Recuerdos de Pacaraí, de Demetrio Ortiz.

I acabem aquest espai dedicat a les novetats amb una Guadalajara ben especial. I és perquè el cantant, l'intèrpret, és Elvis Presley.

I després d'aquest gran Guadalajara de l'Elvis Presley, ens anem a veure si va arribar a número 1 de les llistes d'èxits. Avui estem a la tercera passada per la llista d'èxits d'Irlanda. Tenim com a primera cançó "Benvingut al meu món", de Jim Rivers.

El segon lloc, o sigui, la segona cançó que també va arribar a número 1 de les llistes va ser aquesta M'agrada, de Jerry and the Pacemakers.

el tercer fragment de la cançó que va arribar a tercer número 1 de les llistes d'Irlanda va ser En confessió, de Frank i Phil.

I ja un cop hem sabut els números 1 d'Irlanda, ara ens anem a saber quin varen ser les número 1 de les pel·lícules del cinema. Anem repassant les pel·lícules que varen ser més taquilleres. Avui toca el torn de Matar a un ruiseñor. Pel·lícula dels Estats Units dirigida per Robert Mulligan. Música de Elmer Bernstein. Drama judicial, abogats, vida rural nord-americana, drama del sur, racisme, infància i paternitat. És una adaptació de la novel·la del mateix títol. Passa l'època de la Gran Depressió en una població del sur. Atticus és interpretat per Gregory Peck, és un advocat que defensa un home negre. L'home és innocent. Cap advocat gosaria portar el cas perquè el veredicte és molt previsible. Atticus Fink ho sap i ho fa. Li crea enemistats, però guanya el respecte dels seus dos fills orfes de mare. Una altra pel·lícula de l'any 1963 és Marisol rumbo a Rio, i una de les cançons és Vistas de Rio.

I després de l'espai de la gran pantalla del cinema sempre ens ve el món de la televisió. En aquella època, un programa que tenia molt d'èxit era Escala en IFI, que el presentava, entre d'altres, els presentadors que ho havien fet, Juan Erasmo Mochi, i feien playback, precisament els components de Televisió Espanyola feien playback d'una cançó d'una artista del moment. No tenim l'enregistrament del playback aquest, però sí tenim l'enregistrament de l'artista original, Karina, i la presentadora que va cantar, doncs, aquesta Karina a la cançó Dile.

En aquest espai de la televisió el que fem també moltes vegades és posar-hi cançons dels festivals perquè se retransmitien a través de televisió espanyola. Però ara ve el món dels festivals. I el que fem en aquests últims programes és repetir els primers premis de cada un dels festivals més importants de l'època. Festival de Benidorm va guanyar La Hora, interpretada per Alberto, i també La Rosalía. Tenim la versió d'aquesta última, no La Rosalía d'ara.

0: I seguim amb l'espai que ens agrada més, perquè sembla que són les cançons més alegres i més rítmiques. És el que en diem la cançó de l'estiu.
1: Elle craignait de quitter sa cabine, elle tremblait de montrer au voisin.
0: Avui, si han triat aquesta, és tant pel títol com per també l'intèrpret, el cantant. Es titula Escalofrío i canta Palito Ortega.
2: Escalofrío, siento mi amor.

Em sembla que té forces de les característiques de la cançó de l'estiu, repetitiva i, a més, humorística. Passem ara a l'últim espai, aquell que ens porta als balls i les grans orquestres.

0: as I see.
1: Com que avui és l'últim programa d'aquest bloc de 5 programes, i després vindran 5 més, com hem dit abans, per començar després l'any 64, doncs acabem ja amb el calipso, i escoltarem un calipso de Harry Belafonte, que és Home Intel·ligent.

Smata. Sort que hem tingut que entre el mig de la melodia hi havia pauses que no hi havia música. Així és que el que l'ha volgut ballar ha pogut descansar una mica. Tot i així, és que no es preocupi, que ara ve música més suau. Primerament, l'acomiadament. Us esperem, sens dubte, la setmana que ve amb el programa temàtic. I ara us deixem amb l'orquestra convidada, que és l'orquestra, un grup de guitarra que és d'Alcaiola, que començarà per Valley High i continuarem amb Alcaiola fins finals de programa.

Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones

0: festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Matí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dilluns, són les 8, comença el Supermatí.
3: Bon dia, comencem la setmana amb uns quants dies amb temperatures més contingudes.

És dilluns 1 de juny del 2026. A la Bisbal d'Empordà ha sortit el sol a 6:45 i estan ara una temperatura de 19 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet com sempre per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres temes, us explicarem que tanca El Cisne, una de les històriques comercials més emblemàtiques de Platja d'Aro, i que l'Oncoswim bat el rècord de recaptació amb prop de 118.000 euros per a la investigació contra el càncer, i que SOS Costa Brava denuncia l'ACA i la Generalitat per episodis de contaminació a Castell Cap Roig. A l'entrevista d'avui, al Supermatí, parlarem amb Francesc Sánchez Carcassés, director artístic del Festival Festiu, el Festival de Música del Castell de Calonge, que va presentar la setmana passada l'edició d'aquest 2026. I com cada dilluns, acabarem el Supermatí amb l'Oriol Bernà, qui ens porta sempre els resultats i les notícies més destacades en clau esportiva, tant del Baix Empordà com també de les comarques gironines. Això serà d'aquí una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 1 de juny del 2026, aquí, al Baix Empordà.

0: I saludem a aquesta hora a la Carla Saló. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Rosa Corominas ha decidit posar el punt i final a una de les històries comercials més emblemàtiques de Platja d'Aro i tanca El Cisne.
1: La propietària del Cisne ha baixat definitivament la persiana de la pastisseria després de gairebé 7 dècades d'activitat. La venda del local tanca una etapa personal i professional que ha marcat la seva vida i la de moltes generacions de veïns i veïnes i visitants.
0: Maria Alzina, bon dia.
2: Hola, Joan, bon dia.
0: Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu.
2: A les comarques gironines, l'Alt Empordà destaca amb 11 espais, mentre que el Baix Empordà només en manté 3. La Selva continua sent l'única comarca del litoral català sense tenir cap platja canina durant la temporada alta de bany.

0: Ferran Castelló, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Oncoswim bat el rècord de recaptació amb prop de 118.000 euros per a la investigació contra el càncer.
1: Ha recaptat els diners per la investigació del càncer de mama triple negatiu i el suport a persones amb càncer. La travessia solidària entre l'Estartit i Calella de Palafrugell ha reunit 33 equips i prop de 200 nedadors. La milla solidària també ha assolit un rècord de participació amb 225 inscrits.
0: I la plaça Garbina de Llestret va acollir aquest divendres una de les nits més destacades de l'actual edició de l'Ítaca Pobles, amb un concert d'Amazoni que va reunir un públic entregat i va convertir l'espai en un escenari de proximitat i de complicitat. Carla Saló.
2: El músic bisbalenc va oferir una actuació intensa que va culminar amb diversos bisos després que els assistents reclamessin el seu retorn a l'escenari. El concert arribava en un moment especial per a Jaume Pla, que continua presentant el seu darrer treball Banderes per a Daltònics. El disc marca el seu retorn als escenaris després d'un període d'aturada.

0: I el servei de bus que uneix Barcelona amb l'aeroport de Girona ampliarà els seus horaris a partir d'avui dilluns, coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu.
1: La nova programació preveu 56 expedicions diàries repartides entre els dos sentits de la línia i suposa un reforç important de l'oferta respecte a l'any passat.
0: I l'Ajuntament de Palamós ha reunit aquesta setmana passada la Comissió Representativa Institucional del Pla Educatiu d'Entorn, el màxim òrgan de participació i coordinació d'aquest programa educatiu. Maria Alsina.
2: La sessió ha servit per avaluar les actuacions desenvolupades fins ara i definir les línies estratègiques dels propers mesos, amb l'objectiu de continuar promovent l'equitat, la inclusió...
0: ...d'entorn, el màxim òrgan de participació i coordinació d'aquest programa educatiu. Maria Alsina.
2: La sessió ha servit per avaluar les actuacions desenvolupades fins ara i definir les línies estratègiques...

0: Berta Roura, bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: SOS Costa Brava denuncia l'ACA i la Generalitat per episodis de contaminació a Castell Cap Roig.
1: SOS Costa Brava ha presentat dues denúncies administratives contra l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat per episodis de contaminació a l'entorn de Castell i Cap Roig. L'entitat reclama investigar l'origen dels abocaments i les possibles afectacions a espais naturals protegits.
0: I Endesa reforçarà la línia elèctrica Bellcaire-Empordanet dins un pla d'inversions de 42 milions d'euros a la demarcació de Girona.
1: Endesa invertirà prop de 42 milions d'euros a les comarques gironines aquest any. Entre les actuacions previstes destaca la repotenciació de la línia elèctrica entre Bellcaire d'Empordà i Empordanet, una infraestructura clau per al Baix Empordà.

0: I seguim amb tu, Berta, perquè ens has d'explicar que més de 4.000 estudiants gironins afrontaran un espau de rècord amb noves mesures contra les còpies.
1: Més de 4.000 estudiants de les comarques gironines faran les proves d'accés a la universitat els dies 9, 10 i 11 de juny. L'espau d'enguany incorporaran controls aleatoris amb detectors de dispositius electrònics i tornen a batre rècord de participació a Catalunya.
0: L'Associació Filatèlica i de Col·leccionisme de Sant Feliu de Guíxols presenta dos segells de curs legal per a Espanya dedicats a l'artista Antoni Gaudí i al president Josep Irla. Maria Alzina.
2: En el cas del segell dedicat a Antoni Gaudí, es vol commemorar el centenari de la mort de l'artista barceloní. I pel que fa a Josep Irla, es commemora el 150è aniversari del seu naixement.
0: I la palafrugellenca Cristina Perpinyà Martínez publica el llibre Els camins de la Chloe. Ferran Castelló.
3: L'obra, també editada en castellà, combina ficció i experiències personals. La història segueix una protagonista marcada per les caminades i el camí de Sant Jaume com a espai de creixement vital i reflexió personal.
0: I fins aquí els principals titulars d'aquest matí de dilluns, que us ampliarem en el bloc informatiu d'aquest programa del Supermatí Ara, però ampliem la mirada i fem un cop d'ull a les notícies més destacades que passen, com sempre, més enllà de casa nostra. I comencem parlant dels docents que han de decidir si accepten el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris d'USTEC i professors de secundària després de 3 setmanes de mobilitzacions convocades pels sindicats amb jornades de vaga per tot Catalunya, talls de carreteres i manifestacions massives davant dels edificis dels serveis territorials d'ensenyament. Aquest dilluns al migdia s'obre el període per votar. A les comarques gironines i a la Catalunya central es mantenen les mobilitzacions per aquest matí. I després d'11 jornades de vaga sense resultats, els metges apugen el to de les protestes. A partir d'aquest dilluns 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més i insten els metges a deixar fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Una mona d'edat ha resultat ferida de bala aquest diumenge al vespre a Badalona. La nena a qui la bala hauria tocat de rebot la tenen a l'Hospital Esperit Sant a Santa Coloma de Gramenet i no perilla la seva vida. Els fets van passar aquest diumenge a 7:15 del vespre al barri de Sant Roc de la ciutat. I l'agressió d'un policia a una manifestant encén la protesta dels docents al País Valencià. La delegada del govern, Pilar Bernabé, anuncia una investigació per uns fets incomprensibles que embruten la imatge de la policia. Són les 8:09 d'aquest matí de dilluns 1 de juny del 2026. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Isaac Vilà, que ens espera el temps per aquest dilluns després d'un cap de setmana calorós.
4: Bon dia. Comencem aquesta setmana amb aquestes temperatures que ara mateix són força suaus a tota la comarca, valors al voltant dels 20 graus, fins i tot ara mateix 22 graus a Palamós, fruit d'una mica de mestral, d'una mica d'aquest vent terrer rescalfat que ha fet que la temperatura pugi ara mateix, però no patiu perquè aquest vent anirà de baixa i es mantindrà i girarà a marinada, girarà a garbí aquesta propera tarda i farà que la temperatura no sigui tan elevada com aquests següents dies. Esperem un parell o tres de dies amb una temperatura més continguda. Deixarem enrere momentàniament aquesta calor tan desbocada que vam tenir aquesta setmana passada i

0: tornarem a sovintejar aquestes tardes amb intervals de núvols i fins i tot amb algun possible ruixat que podria afectar la comarca a partir de dimecres, entre dimarts i dimecres. De moment, avui dilluns, com dèiem, un dia majoritàriament tranquil, assolellat, amb temperatures altes d'estiu, però menys que no pas la setmana passada, i amb, com dèiem, amb tarda, amb creixement de nuvolades a l'interior, que deixaran una tarda més enterbolida. Com diguem, demà, dimarts i dimecres, la temperatura seguirà baixant una miqueta més.
1: Doncs estarem pendents d'aquestes temperatures que la setmana passada van arribar a ser molt altes i que també aquesta setmana sembla que no ho seran tant, com bé ens diu el nostre meteoròleg de confiança, Isaac Vilà. Moltes gràcies, Isaac. Un dia més per aquesta previsió del temps. Nosaltres, quan són gairebé les 8 i 11 minuts d'aquest matí de dilluns, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida hi tornem amb l'entrevista a Francesc Sánchez Carcassés, el director artístic del Festival Festiu del Castell de Calonja. Serà d'aquí a uns instants. Fins ara.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
4: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
5: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
6: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
5: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
7: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
8: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
9: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
10: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
11: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
12: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.

0: web coaliseotermia.com.
1: Falta un minut per un quart de nou. Moment ara per escoltar el comentari d'opinió que ens porta cada dia. Avui ens el porta Miquel 40.
2: Fa pocs dies algú em comentava una dada que em va deixar pensatiu. Al meu poble, durant tot el 2025, només hi haurien nascut 3 infants. I en el que portem de 2026, només un. No he pogut verificar encara aquestes xifres amb dades oficials, però la conversa em va quedar al cap. No tant per la precisió del número com pel que representa, perquè sigui exactament un, 3 o 5, tothom que viu al Baix Empordà percep que hi ha menys cotxets, menys nens als carrers i més persones grans que fa 20 o 30 anys. El fenomen no és exclusiu de la nostra comarca. L'any 2024 van néixer a Catalunya poc més de 53.000 infants, la xifra més baixa de les darreres dècades. Al conjunt de l'Estat se'n van registrar 318.005, un 25% menys que fa 10 anys. La fecunditat es manté al voltant d'1,1 fills per dona, molt lluny dels 2,1 que serien necessaris per garantir el relleu generacional. Al mateix temps, vivim més temps que mai. L'esperança de vida supera 83 anys i continua augmentant. És una magnífica notícia, però combinada amb una natalitat persistent baixa, té una conseqüència inevitable, que és l'envelliment de la població. A la demarcació de Girona ja hi ha aproximadament 125 persones majors de 65 anys per cada 100 menors de 16 anys. El creixement demogràfic existeix, però no prové dels naixements. Les defuncions continuen superant-los. La població augmenta principalment gràcies a l'arribada de nous residents. Dit d'una altra manera, el Baix Empordà continua guanyant habitants, però no perquè hi neixin més nens. La qüestió no és si hi ha massa gent. La qüestió és si hi ha prou gent jove. I aquí és on el debat acostuma a simplificar-se. Sovint es parla de baixa natalitat com si fos únicament una decisió individual, i evidentment que ho és. Tenir fills és una decisió lliure que correspon exclusivament a cada persona o a cada família, però això no vol dir que la societat hagi de ser indiferent a les condicions en què aquesta decisió es pren. Un país que necessita noves generacions hauria de crear les condicions perquè formar una família no es converteixi en una font d'incertesa. L'accés de l'habitatge, l'estabilitat laboral, la conciliació o l'educació infantil no són només polítiques socials, són també polítiques demogràfiques. No cal dir-li a ningú com ha de viure. El que hem d'evitar és que aquells que voldrien tenir fills acabin renunciant-hi perquè el context els hi posa massa difícil. Una societat que considera els infants una càrrega acaba tenint cada vegada menys infants. Una societat que els considera una inversió de futur actua en conseqüència. La immigració també forma part d'aquest debat. De fet, és imprescindible. Sense immigració, Catalunya i el conjunt de l'Estat envellirien encara més ràpidament. Sense immigració, molts sectors econòmics tindrien dificultats serioses per funcionar. I negar aquesta realitat és tan absurd com negar la baixa natalitat. Però la immigració per si sola tampoc resol el repte demogràfic. Tampoc n'hi ha prou en comptar quantes persones arriben. Cal preguntar-se quin tipus d'immigració ve i quines oportunitats trobaran una vegada siguin aquí. Quan una economia depèn excessivament de la mà d'obra barata i vulnerable, el risc és que la immigració deixi de ser una eina de prosperitat compartida i es converteixi en una reserva permanent de salaris baixos. I això tampoc beneficia ningú, ni a les persones que arriben ni a les que ja hi eren. El Baix Empordà necessita treballadors, però també necessita emprenedors, professionals qualificats, comerciants, mestres, metges, tècnics i creadors de riquesa. Necessita persones que vulguin construir aquí el seu projecte de vida. En definitiva, necessita nous ciutadans. Per això la integració és tan important. I la integració només funciona quan es construeix sobre drets i també sobre deures compartits. Els drets són irrenunciables, però també ho és la necessitat de respectar les normes de convivència, de participar de la vida cívica i incorporar-se progressivament a la llengua comuna que permet que una societat diversa pugui entendre's i avançar unida. Malauradament, aquest debat sovint queda atrapat entre els dos extrems polítics. Uns tendeixen a evitar qualsevol reflexió crítica sobre els reptes de la integració. Uns altres converteixen aquests reptes en una eina de confrontació permanent i de racisme. I entre una actitud i l'altra, l'espai dels partits de centre desapareix per una conversa que estigui adulta i basada en dades, responsabilitat i sentit comú. I és precisament aquesta conversa la que necessitem, perquè el debat sobre la natalitat i la immigració no és un debat identitari, és un debat de futur. D'aquí a 30 anys, qui omplirà les escoles del Baix Empordà? Qui treballarà als hospitals? Qui mantindrà els serveis públics? Qui crearà empreses? Qui liderarà les entitats culturals i socials dels nostres pobles? Qui vetllarà per la nostra herència cultural i lingüística i treballarà per la seva pervivència i evolució? Aquestes preguntes no tenen una única resposta, però totes comencen al mateix lloc, que és en la capacitat d'una societat per generar noves generacions i integrar amb èxit aquelles persones que decideixen sumar-se al seu projecte col·lectiu. Potser aquella conversa sobre els naixements del meu poble només era una anècdota. Potser sí. Però, i si era un avís?
1: Passen 4 minuts d'un quart de nou. El festiu de Calonge i Sant Antoni ja té cartell per aquesta edició del 2026. Els Amics de les Arts, Judy Nederman i la Ludwig Band encapçalen la sisena edició ja del festival, que manté el seu format de proximitat i aposta també per artistes catalans. La programació es farà del 13 al 22 d'agost al Castell de Calonge, i per saber-ne una mica més ens visita ja aquí en directe al Supermatí el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés. Què tal, Francesc? Bon dia.
3: Molt bon dia. Què ho fa? De debò, un dia preciós.
1: Doncs sí, sembla un dia estival. Comencem la setmana i el mes de juny amb un bon dia. I també un bon dia per explicar aquesta nova edició del festival del festival de Calonge i Sant Antoni. No sé com s'ha preparat tot, no sé quines novetats hi ha respecte a edicions anteriors. Què ens pots explicar?
3: Doncs mira, molt content que tingui, com deies molt bé en la introducció, una línia de continuïtat, que és aquesta proximitat a nivell artístic, amb cantants, amb intèrprets, amb grups de casa i també amb varietats de ritmes i estils. Això vol dir que, com molt bé has avançat, doncs obrirem el festival amb els Amics de les Arts, amb un festival també que, en casualitats de la vida, potser i una mica buscat, doncs fem moltes efemèrides i moltes celebracions. Els Amics de les Arts, com segurament sabeu, celebren els 20 anys, i d'aquesta manera, amb un concert que fem amb el Foment. El Foment és una fundació de Girona que projecta tot el que sigui el català, en la llengua, en la cultura, i per això mateix l'any passat varen començar una col·laboració amb la Fundació Foment, que malauradament no va poder acabar doncs a concretar-se amb l'obertura del festival perquè Maria del Mar Bonet estava agònica i no va poder cantar. Però aquest any han repetit perquè la col·laboració va ser bona, tot i això, i obrim festival amb els Amics de les Arts i el concert del Foment el dia 13 d'agost. Serà una primera setmana que es completarà amb la Judit Nederman i la Geosinfonia la vigília de la Mare de Déu d'agost. Aquí hem d'aturar-nos una mica, perquè si bé Judit Nederman ja ha participat en el Festival Festiu i, per altra banda, doncs, sovinteja molt en concerts acompanyat del seu grup, un terceto, en aquesta ocasió seran 26 músics a dalt de l'escenari que conformen els 22 de la Geosinfonia, una orquestra sinfònica doncs reduïda, més les interpretacions de la Judit Nederman amb les noves cançons i una mica de repàs també de l'anterior. I aquesta primera setmana, el dia 15 d'agost, el dissabte, tancarem tots els concerts en els jardins del castell amb el Woody Bank, crec que un dels grups que estan en aquests moments més en forma, que ha renovat i revolucionat una mica el mercat de la música de Catalunya. Aquesta és la primera setmana, Joan.
1: És que déu-n'hi-do, per ser una primera setmana, és una setmana prou forta, i com comentaves bé, diria jo que està doble vessant, podríem dir, dels Amics de les Arts, un grup consolidadíssim, 20 anys de trajectòria ja, de panorama no només gironí, sinó també català, i més enllà també, fins i tot amb renom internacional, amb també amb altres com la Judy Nederman o la Ludwig Band, que són dues formacions que estan, podríem dir, de moda en els últims anys. No sé si ja ho feu, heu programat buscant aquesta doble vessant, uns grups més consolidats, altres que també que estan molt de moda en els últims anys, per arribar a públics també diferents.
3: Sí, està també justament el que deies, no? I aquesta commemoració dels 20 anys se suma amb els 10 de la Judit Nederman, per cert, i justament busquem que pràcticament cada dia pugui atraure en públic diferent, que molts públics coincideixen en diversos intèrprets, però que trobin de tot i força. En aquesta primera setmana que hem comentat de festival, és justament la tercera del mes d'agost, però després, en la següent setmana, com podràs comprovar, doncs mirem de que hi hagin altres vessants de la música en uns àmbits molt diferenciats, com pot ser el món de la copla, el món del clàssic i el jazz. En aquest cas començarem el dimecres 19 d'agost amb la Mariona Escoda, buscant aquest públic també una mica més juvenil, com vàrem encetar l'any passat Miqui Núñez. De Miqui Núñez passem a Mariona Escoda, buscant aquest públic jove, que segurament les primeres edicions, doncs, per diversos motius, no havien pogut programar. I el que no deixem mai de la vida, terra de músics, Calonge, és el concert de Cobles, la principal del Llobregat, i la Sant Jordi. Com sempre, hi haurà una estrena molt especial, en aquest cas l'hem encarregat en el compositor Jordi Molina, i l'estrena tindrà el nom de El Castell de Calonge. Dues cobles, la primera part alternativament van interpretant les sardanes clàssiques, la majoria d'elles, ja tenim el programa, i una segona part que s'ajunten les dues cobles, en formen una de sola de 22 músics. Estem molt contents també del divendres dia 21 amb el concert de clàssic, perquè en aquest cas també hem tirat cap a la terra, cap a la comarca, concretament amb en Guillem Batllori, un gran baríton nascut a Palamós i que està en aquests moments, doncs, treballant moltíssim. Ahir cantava a Andorra, concretament, amb una interpretació, doncs, amb orquestra sinfònica, i d'altra banda s'anava cap a València, on estarà un mes amb diverses contratacions del Palau de les Arts. Aquesta temporada ja ha actuat en el Liceu i, com segurament molts de vosaltres en recordareu, també va ser finalista del programa Ària de Televisió Espanyola, que per cert va fer un paper molt i molt destacat. I acabarem també en el Pati d'Armes, tots aquests concerts en el Pati d'Armes, amb una altra commemoració que ens fa una il·lusió, buah, impressionant. La Sant Andreu Jazz Band, músics joves, nois i noies, sota la direcció de Joan Chamorro, de qui han sortit Andrea Motis, ha sortit Elia Bastida, Rita Pallés, vol dir, surten una formació de joves músics del món del jazz amb una qualitat impressionant, i cada fornada, doncs, podríem dir quasi que és millor. Han fet una secció a Sant Andreu Jazz Band, perquè no solen tocar el mes d'agost, que fan festa, que fan vacances, però en aquest cas, per celebrar el 20 aniversari, han acceptat, i nosaltres contentíssims, de que tanquin el festival. 7 concerts, obrim amb els Amics de les Arts, celebrant 20 anys, acabarem amb la Sant Andreu Jazz Band, també celebrant 20 anys.
1: Ha quedat un festival molt, molt commemoratiu, entre 20 anys, també 10 anys de la Judith Nederman. Déu-n'hi-do, un festival, una edició d'aquest 2026 molt, molt, amb noms molt marcats d'aquí, de Baix Empordà, també de les comarques gironines i del panorama català. També crec, Francesc, que hi ha una petita estrena, diguéssim, que és la marca Festiueig, també.
3: Sí, mira, justament m'estic referint que t'anava a dir, escolta'm, i a nosaltres ens fa molta il·lusió totes aquestes interpretacions. Però l'any passat vàrem començar una cosa que vam fer-ho en 3 concerts i vam dir, home, això ho hem de repetir. I és dintre de la col·laboració amb l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, ara fa 15 dies justament, dediquen tot un cap de setmana al que diuen l'aparador. L'aparador conviden cantants, intèrprets, també altres tipus de gèneres del món de la cultura que vinguin aquest cap de setmana a Calonge i Sant Antoni per mostrar les seves qualitats artístiques. D'aquí, justament, traurem aquest any alguns dels intèrprets que amb el Festiveig vol dir que faran allò que es diu a vegades, taloners. No és ben bé taloners, perquè en algun cas seran a dalt de l'escenari, en altres cas amb un escenari, doncs, més lateral, i altres coses, perquè hi ha uns concerts, els Amics de les Arts i la Woody Bank, que no seran numerades les entrades, és a peu dret, perquè els dos grups ens han demanat que no sigui el típic festival, doncs, amb entrada de seient, sinó que volen que la gent participi una mica i que estiguin a peu dret. En canvi, altres concerts amb entrada numerada. Això vol dir que els que estiguin a peu dret, el Festiueig serà el de l'escenari i la resta serà amb un escenari lateral, allà on també podran menjar i beure, perquè a Calonge, en la zona, doncs, del nucli antic, la zona de Calonge, poble de llibres, aquests dies de festival hi ha moltíssima gent, hi ha magnífics restaurants i establiments, però també a vegades a l'hora del concert, doncs, queden curt en quant a espai, i per això mateix hem ampliat la zona de lleure, la zona gastronòmica, i on han food trucks i begudes, lògicament, perquè la gent pugui entrar ja a partir de les 8, tot i que les actuacions seran a les 10, i a partir de les 8, a part, doncs, de menjar i beure, tindran unes actuacions que amenitzaran aquesta estona fins a arribar a les 10 amb actuació grossa.
1: Clar, el Baix Empordà i la Costa Brava per extensió també, és terra de festivals. En els últims anys també n'hi ha molts, n'hi ha que neixen, n'hi ha que es consoliden. No sé com es fa des de dins de l'organització d'un festival, com es programa un festival perquè no sigui, entre cometes, igual que els altres. Com es pot diferenciar el festival, el festiu, per exemple, de Calonge i Sant Antoni d'altres festivals de l'entorn?
3: Doncs seguint aquest segell que tu comentaves al principi i que amb tots els respectes i simpatia per tots els festivals, jo diria que tots són magnífics, eh? No vull dir cap nom, però quina sort que tenim a les comarques gironines que tinguem tanta i tanta oferta de música, de cultura, de festivals al llarg de l'estiu. I tothom amb el seu segell, amb les seves particularitats i d'altra banda també, doncs perquè nosaltres vam triar una opció que era molt clara, la proximitat i la varietat. Vol dir, prioritzem per davant de tot que la gent doncs vingui a passeig a Calonge a veure i escoltar artistes de casa nostra. Totes les programacions són de grups, de cantants, d'intèrprets catalans. I per altra banda també que un dia doncs aquell aficionat al jazz hi trobi doncs el seu grup, com varen fer el comiat en la primera edició de la Locomotora Negra o l'any passat de la Barcelona Jazz Orquestra, que aquella gent que estima el món de la sardana i de la cobla doncs sigui l'únic festival que programa, que jo sàpiga, sardanes en els festivals d'estiu, i que cada any tinguem també una estrena, com hem tingut de Martí Mont, d'Antoni Rosmerbau aquest any, de Jordi Molina, i també la imant de la música clàssica, encara que la majoria de vegades sigui en petit format, doncs ha vingut l'Albert Guinovart o Vicenç Prats, i aquest any tinguem Guillem Batllori. Per tant, proximitat, varietat i qualitat, intentem.
1: Ja per anar acabant, Francesc, un últim apunt. No sé, la gent que estigui interessada en alguns dels concerts del festiu, on pot trobar la més informació i també comprar les entrades?
3: Doncs poden fer-ho en la web de Calonge i Sant Antoni. En aquests moments tenen a disposició tots els concerts encara amb entrades per adquirir. Si bé és veritat que estem molt contents del ritme de venda d'entrades, que és molt i molt satisfactori, estem a 1 de juny, per cert, si eren 2 mesos i mig, i pràcticament tots els concerts tenen la meitat de l'aforament i alguns més de la meitat ja cobert, i per tant doncs des de l'àrea de comunicació de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni estan gestionant doncs aquesta venda d'entrades mitjançant la web del mateix Ajuntament / anar a buscar la part del festival festiu.
1: Doncs Francesc Sánchez Carcassés, director artístic del festival de música de Calonge i Sant Antoni al voltant del castell de Calonge, moltíssimes gràcies per explicar-nos una mica més sobre aquesta edició del 2026 del festiu, aquí al Supermatí en directe 1 de juny d'aquest 2026, quan encara hi queden això, més de 2 mesos per al festival, però com bé comentaves ara, el ritme d'entrades va molt i molt bé, i no és per menys, ja que el cartell i les propostes que porteu són la mar d'engrescadores. Francesc, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres i bona jornada.
1: I nosaltres, quan passen 2 minuts de 2:15 de 9 d'aquest matí, hem de donar pas al bloc informatiu.

0: Rosa Coromines ha decidit posar punt i final a una de les històries comercials més emblemàtiques de Platja d'Aro. La propietària del Cisne abaixa definitivament la persiana de la pastisseria després de gairebé 7 dècades d'activitat. La venda del local tanca una etapa professional i personal que ha marcat la seva vida i la de moltes generacions de veïns i també de visitants. Carla Saló.
1: El negoci va obrir portes a final dels anys 50 de la mà de Jordi Albertí. Poc després, Rosa Coromines va començar-hi a treballar. La relació professional es va convertir amb els anys en una història personal. Tots dos es van casar i van construir una família vinculada completament a la pastisseria. La mort de Jordi Albertí va deixar el negoci en mans de la seva esposa. Amb el pas dels anys, els fills han optat per seguir altres camins professionals i aquesta situació ha acabat portant Coromines a prendre la decisió de vendre el local i acomiadar-se d'un establiment que ha estat al centre de la seva vida. El tancament també representa la desaparició d'un dels comerços més coneguts de l'Avinguda de S'Agaró, considerada avui el principal eix comercial de la població. Quan el Cisne va començar l'activitat, però, la realitat era molt diferent. Segons recorda Coromines, a la vorera de davant hi havia habitatges familiars i l'entorn encara no havia esdevingut el centre comercial i turístic que és actualment. Amb l'arribada del gran creixement turístic de la Costa Brava, durant la segona meitat del segle passat, la pastisseria va guanyar protagonisme. L'establiment es va convertir en un punt de trobada habitual per a residents, estiuejants i visitants. Els llums i la decoració van contribuir a donar-hi una personalitat pròpia que molts encara recorden. Coromines explica que algunes persones reservaven taula a la terrassa per observar l'ambient dels carrers durant les nits d'estiu. Segons relata, era habitual veure gent passejant elegantment vestida. Aquella imatge va contribuir a consolidar la fama d'un local que molts associaven als anys de màxima esplendor turística de Platja d'Aro. Al llarg de la seva trajectòria, el Cisne també es va convertir en un espai freqüentat per artistes i persones vinculades amb el món cultural. Coromines observava nombrosos records d'aquella època. Entre les anècdotes que explica hi ha les visites del pintor Salvador Dalí, una de les figures més universals de l'Empordà. També recorda el pas del cantant Manolo Escobar, que mantenia una estreta relació amb la població. Per a la propietària, però, el valor principal del negoci no es troba en els noms coneguts que hi van passar. El record més important és la vida quotidiana compartida amb la família. Els seus tres fills van créixer entre els taulells, els forns i les taules de pastisseria. Coromines recorda especialment els anys en què compartia el negoci amb el seu marit. Mentre ell treballava durant la nit preparant els productes, ella s'encarregava d'obrir l'establiment al matí. Explica que sovint coincidien a l'escala de l'edifici quan una acabava la jornada i l'altra la començava. Aquell breu moment diari s'havia convertit en una rutina inseparable de la seva vida. Ara, amb serenor, considera que ha arribat el moment de tancar aquesta etapa. Ho fa amb la satisfacció d'haver dedicat tota una vida a una professió que assegura haver gaudit cada dia. El tancament del Cisne deixa enrere un establiment històric i també posa punt final a una part de la memòria col·lectiva de Platja d'Aro.
0: Una cinquantena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. A les comarques gironines, l'Alt Empordà destaca amb 11 espais, mentre que el Baix Empordà només en manté 3. La Selva continua sent l'única comarca litoral catalana sense cap platja canina durant la temporada alta de bany. Maria Alzina.
2: Cadaqués és el municipi que concentra més zones amb 4 platges on es permet l'accés amb gossos, mentre que el Port de la Selva en té 2. En canvi, Roses i l'Escala continuen sense disposar d'espais habilitats durant la temporada alta de bany. Al Baix Empordà l'oferta és força més limitada. Només 3 municipis mantenen platges per a gossos. Són Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Torroella. Això deixa fora poblacions turístiques destacades com Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Calonge i Sant Antoni o Palafrugell. Un dels casos que continua generant més contrast és el de la Selva, i és que Blanes, Lloret i Tossa de Mar seguiran sense tenir cap platja habilitada per animals durant l'estiu, convertint la comarca un any més en l'única del litoral català sense cap espai d'aquest tipus. Aquest hivern Blanes havia impulsat una prova pilot amb una platja amb una zona de la platja limitada de 5.500 metres quadrats, però l'Ajuntament va descartar mantenir-la durant la temporada alta i preveu recuperar-la a la tardor. Segons el recompte que ha elaborat l'Agència Catalana de Notícies, més del 60% dels municipis costaners catalans tindran aquest estiu algun espai per a gossos amb o sense limitacions horàries. En total, 43 municipis habilitaran zones específiques per a mascotes. Les regulacions, però, continuen sent molt diferents segons cada població. Alguns municipis permeten l'accés durant tot el dia, mentre que d'altres limiten els horaris a les primeres hores del matí o a la nit. També varien els serveis disponibles. En alguns espais hi ha dutxes per animals, tancaments perimetrals o zones delimitades dins l'aigua, mentre que en d'altres les la regulació és diferent. A les comarques gironines, la platja de Griells de Torroella és un dels exemples on es demana que els animals vagin lligats i sota control constant dels propietaris. La majoria d'espais també incorporen senyalització específica i cartells informatius per regular l'ús durant els mesos d'estiu.
0: L'Oncocim ha assolit aquest dissabte la xifra més alta de recaptació de la seva història. La desena edició de la Travessia Solidària ha recaptat pràcticament 118.000 euros per a la investigació del càncer de mama triple negatiu i per als serveis d'acompanyament a persones amb càncer i també a les seves famílies. Ferran Castelló.
3: La prova, impulsada per Radical Swim i la Fundació Oncolliga Girona, ha mobilitzat 33 equips i prop de 200 nedadors i nedadores. Els participants van completar 30 quilòmetres entre l'Estartit i Calella de Palafrugell en una edició que també va ser la més multitudinària de la història de l'esdeveniment. La travessia va començar a primera hora del matí des del port de l'Estartit. El recorregut va passar per les Illes Medes i les Formigues abans d'arribar a la platja del Portbó de Calella. Allà, familiars, voluntaris i col·laboradors van rebre els participants en un ambient festiu i emotiu. La jornada també va incloure una nova edició de la Milla Solidària entre Llafranc i Calella. La iniciativa va registrar 225 inscrits, una xifra també rècord. Les aportacions dels participants, sumades als donatius dels equips i el dorsal zero, han contribuït a assolir la recaptació més elevada de la història de l'Oncoswim. El 70% dels fons es destinarà a la investigació que desenvolupa el grup de recerca Oncologia de Precisió de Girona, de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica Dr. Josep Trueta i també l'Institut Català d'Oncologia de Girona. I el 30% restant servirà per finançar els serveis de suport que ofereix la Fundació Oncolliga Girona a pacients oncològics i familiars. Amb els gairebé 118.000 euros recaptats aquest any, l'Oncoswim supera els 630.000 euros acumulats des de la primera edició, l'any 2016, recordem. La iniciativa s'ha consolidat així com un dels principals esdeveniments esportius solidaris del Baix Empordà i de les comarques gironines, i una font de finançament important per avançar en la recerca d'un dels tumors de mama més agressius.
0: I la plaça Garbina d'Ullastret va acollir aquest divendres una de les nits més destacades de l'actual edició de l'Ítaca Pobles amb un concert d'Amazoni que va reunir un públic entregat i va convertir l'espai en un escenari de proximitat i complicitat. El músic bisbalenc va oferir una actuació intensa que va culminar amb diversos bisos després que els assistents reclamessin el seu retorn a l'escenari. Carla Saló.
1: El concert arribava en un moment molt especial per a Jaume Pla Amazoni, que continuava presentant el seu darrer treball, Banderes per Daltònics, el disc que marca el seu retorn als escenaris després d'un període d'aturada. Al llarg de la vetllada, l'artista va combinar les seves noves composicions amb algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria, configurant així un repertori que va connectar amb diverses generacions de seguidors. Acompanyat per una banda formada majoritàriament per músics empordanesos, amb Genís Bou a la bateria, Emili Bosch a la guitarra, Nathan Arbol baix i el suport vocal de David Mauri, Amazoni va desplegar un directe sòlid que va evidenciar el bon moment creatiu que travessa. La resposta del públic va ser constant durant tot el concert, amb una escolta atenta i una participació activa que va acabant provocant el retorn de la banda a l'escenari per interpretar diverses peces addicionals. La cita també ha servit per consolidar la plaça Garbina com un dels espais singulars del festival. Incorporada recentment al corregut de l'Ítaca Poble, s'ha convertit en un dels escenaris que millor representen l'esperit de proximitat que caracteritza aquesta proposta cultural basada en concerts de petit format en diferents municipis de l'Empordà. Després de les actuacions de Joan Miquel, Olivia Pals i d'Amazoni a Ullastret, el festival continuarà el seu recorregut el pròxim dia 6 de juny amb el concert de l'Osa a Gualta. Posteriorment passarà per la Pera, amb Anna Andreu, i culminarà el dia 5 de juliol a Calella de Palafrugell, on els Amics de les Arts celebraran els seus 20 anys de trajectòria a l'escenari de Portbó. Abans, però, el festival farà una aturada per celebrar el mític Ítaca Sant Joan a l'Estartit amb una programació multitudinària que inclourà actuacions de Love of Lesbian, La Moda, 31 Fams, Sidoni, Cupido, la Ludwig Bank i altres artistes destacats.
0: SOS Costa Brava reclama investigacions sobre els episodis de contaminació a Castell Cap Roig i demana limitar el creixement urbanístic. Berta Roura.
4: SOS Costa Brava ha presentat dues denúncies administratives per diversos episodis de contaminació detectats a l'entorn natural de Castell i Cap Roig a l'Aix Empordà. La Federació Ecologista demana que les administracions investiguin l'origen dels abocaments i determinin possibles responsabilitats. La primera denúncia s'ha adreçat a l'Agència Catalana de l'Aigua i reclama inspeccions sobre el sistema de sanejament i depuració que dona servei a municipis com Palamós, Calonge, Vall-llobrega, Mont-ras i Palafrugell. L'entitat vol aclarir l'origen de la contaminació i comprovar si les instal·lacions funcionen correctament. La segona denúncia s'ha presentat davant la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. SOS Costa Brava considera que els episodis podrien haver afectat hàbits protegits de l'espai natural del Castell Cap Roig i reclama que s'avaluïn possibles infraccions ambientals. L'entitat també denuncia la manca d'investigacions formals fins ara i reclama mesures de restauració dels espais afectats. A més, adverteix que les infraestructures actuals podrien estar sota pressió i demana limitar nous creixements urbanístics mentre no es garanteixi una capacitat suficient de sanejament i depuració.
0: Endesa modernitzarà la línia Bellcaire-Empordanet per adaptar la xarxa elèctrica a l'augment de la demanda energètica, Berta.
4: El Baix Empordà serà un dels territoris beneficiats pel nou pla d'inversions d'Endesa a les comarques gironines. La companyia destinarà prop de 42 milions d'euros aquest any a reforçar i modernitzar la xarxa de distribució elèctrica. Una de les actuacions més destacades serà la repotenciació de la línia de 110 kW entre Bellcaire d'Empordà i Empordanet, considerada una infraestructura estratègica per garantir el subministrament elèctric a la comarca. El projecte forma part d'un pla més ampli que inclou la modernització de línies, l'ampliació de subestacions i la incorporació de noves tecnologies digitals per supervisar la xarxa en temps real i reduir el temps de resposta davant incidències. Segons Endesa, aquestes inversions responen a l'augment de la demanda energètica derivada de l'expansió de les energies renovables, l'autoconsum i els vehicles elèctrics. Actualment, les comarques gironines ja superen les 21.000 instal·lacions d'autoconsum connectades a la xarxa, una tendència que reforça la necessitat d'adaptar les infraestructures energètiques als nous usos i necessitats del territori.

0: l'Associació Filatèlica i de Col·leccionisme de Sant Feliu de Guíxols presenta dos segells de curs legal per a Espanya dedicats a l'artista Antoni Gaudí i al president Josep Irla. En el cas del segell dedicat a Antoni Gaudí, es vol commemorar el centenari de la mort de l'artista barceloní i pel que fa a Josep Irla, es commemorarà el 150è aniversari del seu naixement. Maria Alzina.
1: El president de l'Associació Filatèlica i de Col·leccionisme, Amado Sàbat, explica que les propostes han estat perfectes. En tots dos casos serveixen per commemorar dues figures claus per la cultura i identitat catalanes. A més, l'entitat editarà una revista on apareixeran els dos segells i es farà un matasegells vinculat a Josep Irla. En el cas dels dos segells, la col·laboració amb l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols ha estat clau per decidir quines imatges hi podien encaixar.
2: I bueno, l'arxiu en aquest cas, com que va ser ell el que va posar la cara i el tenen ells in situ, i és una cara que no té teu, encara que tingui propietari, el propietari, l'arxiu, mos va donar el permís d'avui per demà. I va ser contestat, perquè esclar, vaig dir-ho que fer per vies oficials, no? I van contestar l'endemà tenia ja el correu contestat.
1: El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Alexis Sánchez, destaca la coincidència d'aquests dos aniversaris per poder presentar aquests dos segells. També ha reconegut la bona feina que es fa des de l'Associació de Filatèlia i Col·leccionisme de Sant Feliu de Guíxols.
0: I la palafrugellenca Cristina Perpinyà Martínez ha publicat el seu primer llibre titulat Els camins de la Chloe. El llibre combina ficció i experiències personals seguint en el creixement vital de la Chloe, una nena que descobreix la seva passió per les caminades. El camí de Sant Jaume es converteix en l'escenari principal de moltes de les aventures que s'hi narren. Ferran Castelló.
3: L'obra també té versió en castellà i és el debut literari de l'autora de Palafrugell.
4: Bueno, Els camins de la Chloe no és més que una història d'una nena que creix feliç amb la seva família al seu àmbit i descobreix la seva passió per les caminades. I dins d'aquestes caminades es troba amb la gran aventura del Camino de Santiago, que és on te passa la major part de les històries.
3: La protagonista evoluciona al llarg del relat. De fet, passa de la infantesa a l'etapa adulta fins a tornar a la seva pròpia família. El Camí de Sant Jaume esdevé una experiència compartida amb la gent que l'envolta.
4: Comença aquí amb els pares. La base del primer camí és amb els pares. I tornen tan encantats del camí que es van afegint acompanyants, com és l'Aniol, la parella de la Chloe, i més endavant les nenes.
3: Perpinyà explica que el camí no és només un escenari, sinó una experiència vital que cada persona viu de manera diferent i que pot suposar un canvi personal profund. També destaca valors com la família, l'amistat, l'amor i la superació.
4: El camí pot ser moltes coses. Hi ha gent que hi va i no és res, és anar a caminar. Hi ha gent que és una aventura i hi ha gent que ens fa un canvi, un xip a dins, que fa un canvi.
3: L'autora reconeix que la protagonista està inspirada en ella mateixa, tot i que el llibre combina elements reals i de ficció per mantenir també una part de distància personal. El llibre també inclou referències a espais de les comarques gironines que apareixen com a escenaris importants dins dels diferents capítols de l'obra.
0: Passen gairebé 3 minuts de 3:15.

0: És moment ara, com cada dilluns, de repassar l'actualitat i els resultats, o millor dit, el resultat del cap de setmana en clau Baix Empordanesa i també comarques gironines, com sempre. Ho fem amb l'Oriol Bernà. Oriol, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Joan. Molt bé. I vosaltres, com esteu?
0: Doncs mira, començant el mes de juny, començant la setmana, avui, dia de començar, avui, pel que sembla. I també, per altra banda, en clau esportiva, dia d'acabar, perquè la temporada ja va a la baixa.
1: T'anava a dir exactament el mateix, sí, perquè a partir d'ara jo crec que aquesta secció ja la podem començar a fer de manera molt més relaxada, si més no l'actualitat no és tan immediata o no és una actualitat tan resultadística, però bé, anirem explicant a partir d'ara doncs, notícies relacionades amb el món de l'esport de la nostra comarca, la nostra província, però sempre més en clau ja, doncs, temporada vinent, com es preparen els equips, com està el mercat. Avui, per exemple, sí que és cert que comentaves que hi ha el resultat, doncs el resultat és el, per nosaltres, el resultat més important d'aquest cap de setmana en clau Baix Empordanesa és el del Palamós de futbol, però també volem parlar doncs, del comiat de Mitchell, de qui pot ocupar la banqueta del Girona la pròxima temporada, perquè també té un bon paper, malgrat aquest recent descens de l'equip. També hi ha un bon paper i una bona ombra de Mitchell. Mm-hmm. És una cosa que sembla estranya, perquè normalment quan l'equip descendeix doncs resulta que el que s'assenyala sempre és l'entrenador, i en aquest cas doncs ja parlarem ara a veure si estem del tot d'acord amb això. I després també volem parlar de la concessió que pot que està a punt de donar l'Ajuntament de Girona al Bàsquet Girona. Està a punt de donar la concessió del pavelló de Fontejau per 50 anys. Ara en parlarem, si et sembla. Comencem pel resultat més destacat d'aquest cap de setmana, que és que el Palamós ja s'acomiada del somni de l'ascens a Lliga Elite. Si et sembla, comencem per aquí.
0: I tant que sí, tant que sí.
1: Després de, recordem-ho, la setmana passada va perdre 3-1 contra el Viladecans a casa, 1-3, perdona. El Palamós necessitava doncs, aquest miracle, pràcticament. Necessitava remuntar un resultat advers de l'anada i competir amb valentia. Ho va fer, però no va poder capgirar una eliminatòria que es va acabar decidint per petits detalls. Recordem que Marçal Joanola es va fer càrrec de l'equip 5 jornades abans d'acabar la temporada. Ha fet bon paper, de fet ha aconseguit un ple de victòries i un empat que va ser el debut, però no ha pogut seguir amb aquesta ratxa o aquesta dinàmica durant el play-off d'ascens. Tot i això, el Viladecans va protegir el resultat aconseguit a Palamós, va generar perill durant la primera meitat amb equilibri, amb intensitat, i cap dels dos equips va ser capaç d'obrir un marcador. A la represa semblava que el Palamós s'acostava a la Igualada, perquè va marcar el primer gol al minut 58 amb obra de Marc Lloret, i això va alimentar les esperances de remuntada. Amb el marcador favorable, el Palamós va buscar amb insistència la segona diana, però al minut 71, Gallo, el local Gallo, va restablir l'empat i va deixar el conjunt palamosí sense marge de maniobra. Ni els últims intents ni l'empenta final van ser suficients per canviar el destí d'un Palamós que fins i tot va acabar el partit amb un jugador menys per expulsió de Niol en el temps afegit, i va acabar així doncs una temporada notable per al Degà. No sé com ho qualificaries tu, Joan, però podríem dir que és notable perquè ha lluitat fins al final amb jugadors molt joves, però no ha aconseguit l'ascens de la Lliga Elite que va perdre la temporada passada.
0: No, de fet, des del club, des del Palamós, sempre diuen que l'objectiu és tornar primer a Lliga Elite i després segurament a la que seria la tercera ref, que ells consideren que és la seva categoria on mereixen estar, com a mínim. Sí que és cert que evidentment, perdre en una fase d'ascens acabes la temporada amb mal gust de boca, però jo crec que hi ha unes bones bases de cara al futur, perquè com bé deies, el canvi d'entrenador i l'entrada de Marçal Joanola va donar l'aire molt fresc a l'equip de Palamosí, i crec que hi ha unes bases, un equip, com bé deies tu, molt jove, per de cares a la pròxima temporada, i que tornen a ser un dels favorits per pujar de nou a Lliga Elite, i més si es manté el bloc d'aquesta temporada. No sé jo si l'entrenador serà el mateix, entenc que sí, perquè se l'ha guanyat com a mínim el lloc de cares a la pròxima temporada, però veurem si hi ha canvis, si es manté Marçal Giannola, si només serà un tècnic interí durant aquest final de la temporada, o veurem què passa.
1: Recordem que Marçal Giannola és un entrenador de 30-31 anys.
0: Sí, sí.
1: És a dir, diria que, ho dic de memòria, em sap que és nascut al 95-96. Per tant, és un tècnic molt jove. Què vol dir això? Tens jugadors joves, un tècnic jove, pots construir la base a partir d'aquí? Doncs, ostres, doncs estaria molt bé. Sí que és veritat que en aquestes categories necessites un pèl de veterania, un pèl, deixem-ho dir amb males paraules, un pèl de mala llet, no? De,
0: sí, sí,
1: d'experiència. Perquè te'n vas a camps que nosaltres, esclar, veiem els partits al nou estadi, que és un camp apte per ser camp de segona A.
0: Sí, sí.
1: I si li poses una mica més de grades supletòries, podria ser un camp de primera. Clar, aquests jugadors van a camps de gespa artificial, petitíssims, camps de barri. I per exemple, el Viladecans era un equip amb molta més experiència i això es va notar claríssimament. Però bé, doncs temporada notable i esperem que la feina feta no sigui en va i l'any que ve doncs es millorin els resultats, que voldria dir que el Palamós ja aconseguiria aquest ascens a la Lliga Elite.
0: Ho seguirem, com no pot ser d'una altra manera, des d'aquí, des del supermatí. Mm-hmm. A veure si la temporada que ve hi ha més sort i el Palamós també no ha de canviar d'entrenador a mitja temporada, que és sempre una mala senyal quan un equip no té una bona dinàmica.
1: Exacte.
0: Parlàvem d'entrenador ara, obrint la plana gironina, parlant també d'entrenador, i és que Michel Sánchez ha posat punt i final a una etapa històrica amb un final, un gust també agradable, com comentàvem ara, amb el descens a segona al capdavant del Girona.
1: Uh-huh. El que comentava abans, Joan, és que jo tinc la sensació, i crec que és bastant generalitzada, potser em portes la contrària i estaria bé també debatre-ho, però que la sensació és que el descens no és culpa de Michel. Michel, evidentment, no ha sabut posar remei a una mala dinàmica, però Michel no marxa marxa més com un heroi que com algú que ha portat l'equip al descens. No sé si estàs d'acord amb això, amb aquesta sensació.
0: A mitges, és a dir, sí, et compro que no, mm-hmm. no l'assenyalen com un dels principals culpables, l'aficionat gironí assenyala més amunt, assenyala cap a la llotja i la direcció esportiva, sobretot. Mm-hmm. Sí que és cert que se'l culpa d'alguns algunes decisions una mica errònies aquesta temporada, sobretot la gestió de la porteria, des del començament amb Livakovic uh-huh. i Gazzaniga, després, clar, arriba Ter Stegen i es lesiona i no pot fer-hi res, i també la decisió, així com la temporada passada el que li va salvar la papeleta va ser Porto i Estuani, aquest any no ha acabat tampoc ha tingut els mateixos jugadors, però tampoc ha pogut acabar d'intentar, que sé, tenir jugadors de molt renom com Unagi o Lemar, que al final de temporada seu ha estat molt pobre i li ha costat apostar per jugadors de la casa, digues Joel Roca, digues Artero, el mateix Estuani, que pobre, jugava també coix i ha fet tot el que ha pogut. Uh-huh. I també crec que hi ha un sentiment de dir l'etapa de Michel Girona s'hauria d'haver acabat abans, la temporada passada. Sobretot.
1: L'any passat.
0: Sí.
1: Potser, sí, jo també tinc aquest sentiment. També és cert que ha anat amb quatre canyes al final de temporada.
0: Sí,
1: en el sentit
0: sí, sí.
1: que no hi havia gol i no pots aprendre d'un jugador com Estuani, que pobre estava semi retirat o estava jugant lesionat. Llavors,
0: sí, sí.
1: Tens el que tens. Fem una repassada super ràpida de què ha aconseguit Michel. Deia que en alguns moments sí que ha sigut l'heroi d'aquest equip, segurament ha sigut el tècnic segur de l'etapa més important de la història del Girona, aconseguint agafant l'equip a segona divisió. De fet, es va posar en descens a primera ref al principi de la seva etapa, però aconsegueix l'ascens a Tenerife, arriba a la temporada 23-24 a fer aquella temporada dels 80 punts aconseguint la classificació per Lliga de Campions, que potser després ha sigut la condemna d'aquest club. Segurament sí. Ha sigut una de les lloses que ha anat arrossegant, però Michel deixa Montilivi després de dirigir 221 partits oficials. Com que veig que ens estem quedant sense temps, faig un repàs superràpid del més destacat que ve a partir d'ara. Michel apareix a les travesses com a principal candidat a ocupar la banqueta de l'Ajax. L'Ajax és un club que fa temps que li anava al darrere, però segurament el que ens interessarà més a partir d'aquí és saber qui ocuparà la banqueta del Girona. Segons informacions no del tot contrastades, és a dir, no del tot sòlides, són aquells rumors que van cantant per aquí darrere l'orella que va sentint, però que a vegades acaben complint-se, i és que podria ser, un dels noms és García Pimienta, que és una, seria un considerat perfil ideal per la seva aposta pel joc associatiu, etc, i connexió amb el model del City Group, però també destaca en Quique Álvarez, actual entrenador del Girona B, o Adai Benítez, exjugador del club i actual tècnic de l'Europa, que a mi aquest últim perfil, no sé per què, la intuïció em diu que m'agrada moltíssim. No sé tu, Joan, com ho veus?
0: He sentit un altre nom que no sé si és més probable o menys, que és el de Pablo Machín, però a veure, veurem si...
1: Ja.
0: A veure quin...
1: A mi les segones parts no m'acaben
0: de agradar. Sí, jo tampoc acabo de... Però bé, també ho seguirem aquí al Supermàtica de dilluns amb l'Oriol Bernà. Oriol, moltes gràcies per acompanyar-nos un dilluns més. Aquí al Supermàtica, no sé si vols fer un ultimíssim apunt d'aquesta concessió de Fontejau per 50 anys... Ho deixem per la setmana que ve.
1: Ens estem quedant sense temps, bàsicament. Exacte. Ho acabarem d'explicar bé la setmana que ve, però sí que Marc Gasol i Lluc Salelles, president del Bàsquet Girona i alcalde de Girona, doncs estan acabant d'ultimar aquesta concessió de Fontejau per passar a propietat del Bàsquet Girona. En parlem doncs la setmana que ve, Joan.
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies.
0: Oriol, fins la setmana que ve i bona setmana. Que vagi molt bé. I nosaltres, quan són ja gairebé les 9 en punt d'aquest matí de dilluns, 1 de juny del 2026, donem el punt i final a aquest supermatí de dilluns, aquest primer supermatí de la setmana, i tornem, com sempre, demà a les 8 del matí aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Fins demà. Adéu-siau.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous. I mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT o la Intersindical, les mantenen. Eli Pagan, de Canal Taronja Central, avui continuen les protestes territorials a l'Assemblea del Bages i del Moianès. És així? Bon dia.
3: Doncs sí, és així. Una vintena de docents d'aquesta assemblea han marxat aquest matí en tren cap a Montserrat, on faran visible la seva protesta perquè consideren insuficient el preacord assolit entre el Departament d'Educació i la majoria de sindicats. De fet, han marxat a primera hora i han convocat una assemblea de docents a les 12 d'aquest migdia. Segons els convocants, la lluita va més enllà de les qüestions salarials i reclamen més dotacions professionals, una reducció de les ràtios a les aules i el que diuen la dignificació de totes les etapes educatives. Les protestes aquest matí a Montserrat, però és que continuaran també aquesta tarda Manresa amb una manifestació que s'han convocat a les 6 de la tarda davant dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central.
2: Gràcies, Eli Pagan. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins al final del curs. Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç que pateixen els professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa que el col·lectiu no pot més i que si, per exemple, es deixa de fer entre un 25 i un 30% de l'activitat que ara es cobreix amb hores extra al servei d'anestesiologia del Bellvitge, les repercussions es notaran molt aviat. L'escoltem.
4: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: Tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i cada vegada més facultatius jubilats. I a partir d'avui, L'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi. Per contra, el carburant continua bonificat.
5: Notícies en xarxa.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes. Dijous 4 de juny. Rua dels Infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del Centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb actuació final a càrrec de Jordi Tonietti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fanguejada, de 10 a 13 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
0: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
2: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
0: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: L'Oncocim bat rècords de recaptació amb prop de 118.000 euros per la investigació contra el càncer. Una travessia solidària entre l'Estartit i Calella, que ha reunit 33 equips i prop de 200 nedadors. La Milla Solidària també ha assolit un rècord de participació amb 225 inscrits.
3: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar.
4: Entre l'Estartit i Calella, que ha reunit 33 equips i prop de 200 nedadors. La Milla Solidària també ha assolit un rècord de participació amb 225 inscrits.

0: D'altra banda, també tindrem entre les qüestions que us explicarem que Llofriu homenatjarà la gent gran en una nova edició de la Festa de l'Homenot, una festa doncs, que es va fer aquest divendres, una jornada dedicada a homenatjar la bellesa i reconèixer els majors de 16 anys, de 70 anys del municipi. Una, en aquest cas, doncs, un acte que va incloure la conferència de Maria Gràcia Bassa i que va també, doncs, es van fer l'entrega de l'Homenot 2026 i un refrigeri per als assistents. Una iniciativa organitzada per l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu. Doncs bé, un homenatge a qui ha celebrat ja els 70 anys a Llofriu, però és que també tindrem aspectes culturals, com per exemple que la palafrugellenca Cristina Perpinyà Martínez publica el llibre Els camins de la Chloe, una obra també editada en castellà, com Los caminos de Chloe, que combina ficció i experiències personals. La història segueix una protagonista marcada per les caminades i el camí de Sant Jaume com a espai de creixement vital i reflexió personal. I en esports també parlarem de la punxa, que finalment no ha pogut aconseguir l'ascens a tercera catalana de futbol.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.
2: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
3: A on?
2: Al reidelarajola.com.
3: A on?
2: Al reidelarajola.com.

0: passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: L'OncoSwim ha assolit aquest dissabte la xifra més alta de recaptació de la seva història. La desena edició de la travessia solidària ha recaptat pràcticament 118.000 euros per la investigació del càncer de mama triple negatiu i per als serveis d'acompanyament a persones amb càncer i les seves famílies. La prova, impulsada per Radical Swim i la Fundació Oncolliga Girona, ha mobilitzat 33 equips i prop de 200 nedadors. Els participants han completat els 30 quilòmetres entre l'Estartit i Calella en una edició que també ha estat la més multitudinària de la història de l'esdeveniment. La travessia va començar a primera hora del matí, dissabte, des del port de l'Estartit. El recorregut va passar per les Illes Medes i les Formigues abans d'arribar a la platja del Port Bo de Calella. Allà, familiars, voluntaris i col·laboradors van rebre els participants en un ambient festiu i emotiu. La jornada també va incloure una nova edició de la Milla Solidària entre Llafranc i Calella. La iniciativa va registrar 225 inscrits, també una xifra rècord. Les aportacions dels participants, sumades als donatius dels equips i el dorsal zero, han contribuït a assolir la recaptació més elevada de la història de l'OncoSwim. Ara, el 70% dels fons es destinarà a la investigació que desenvolupa el grup de recerca Oncologia de Precisió de Girona de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica Dr. Josep Trueta i també l'Institut Català d'Oncologia de Girona. I el 30% restant servirà per finançar els serveis de suport que ofereix la Fundació Oncolliga Girona a pacients oncològics i familiars. Amb els gairebé 118.000 euros recaptats aquest any, l'OncoSwim supera els 630.000, acumulats des de la seva primera edició, l'any 2016. La iniciativa s'ha consolidat així com un dels principals esdeveniments esportius solidaris del Baix Empordà i de les comarques gironines i una font de finançament important per avançar en la recerca d'un dels tumors de mama més agressius. Però és que, d'altra banda, més de 3.400 estudiants de secundària de les comarques gironines han participat aquest curs en el programa No et fumis la salut, una iniciativa d'Oncolliga Girona per prevenir el consum de nicotina entre els adolescents. El projecte ha arribat a 44 escoles i instituts de les comarques gironines on s'han impartit 144 sessions de sensibilització adaptades a les noves formes de consum. La cloenda del programa s'ha celebrat aquest divendres a la Sala Carles Rahola de l'edifici de la Generalitat de Girona amb l'acte de lliurament dels premis del concurs de vídeos, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra el 31 de maig. El programa, impulsat per Oncolliga Girona, des del curs 1998-1999, aborda els riscos associats al tabac convencional, però també als cigarrets electrònics, les bossetes de nicotina i la pipa d'aigua. Les sessions combinen informació sobre els efectes de consum amb dinàmiques participatives que fomenten la reflexió i el debat entre els joves. La coordinadora del projecte, la pedagoga Eulàlia Romera, destaca que l'objectiu és crear espais de confiança perquè els adolescents puguin expressar dubtes, compartir experiències i desenvolupar una mirada crítica davant el consum de nicotina. I pel que fa al concurs

0: vídeos, no et fumis la salut, aquesta edició ha comptat amb 12 treballs elaborats per alumnes de 5 centres educatius. Les peces audiovisuals tenien com a objectiu conscienciar sobre els riscos del tabac i dels vapejadors. El primer premi, dotat amb 600 euros, ha estat pel vídeo Per què tu fumes?, realitzat pel Col·legi Vilagran de Salt. El segon, de 400 euros, ha reconegut el treball No triïs un llibre per la seva portada, de l'Escola Pia d'Olot. I el tercer guardó, de 200 euros, ha estat per el projecte Tu pots trencar el cercle, presentat per la Fundació Educativa Cor de Maria de Blanes. Els equips guanyadors també han rebut entrades per activitats de lleure a diverses instal·lacions, com Chaotic Wall i Mico Aventura de Platja d'Aro.
1: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
2: Escoltes Ràdio Palafrugell, el 107.8 FM.

0: Llofriu ha organitzat i homenatjat a persones doncs, de la vila, de la població, perquè han celebrat la Festa de l'Homenot aquest divendres, una celebració centrada en el reconeixement i l'homenatge a la gent gran del municipi. Una jornada que va començar amb Maria Gràcia Bassa, Memòria, Escriptura i Compromís, una conferència a càrrec de Laia Bertran Genovès que va aprofundir en la figura i el llegat de l'escriptora. Durant l'acte també es va fer entrega del Guardó Homenot 2026, així com un homenatge especial als veïns i veïnes majors de 70 anys de Llofriu, amb reconeixement a la seva trajectòria vital i la seva contribució a la comunitat. Després de la celebració, va acabar amb un petit refrigeri. Tot plegat va ser una activitat organitzada per l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu amb el suport de l'Ajuntament. I d'altra banda, també us hem d'explicar que avui a les 4 de la tarda al local social del Bas Mascort tindrem una nova edició de la trobada del grup de costura Teixint Vincles, dins dels actes que formen part del projecte Viu al teu barri. D'altra banda, a la biblioteca, a les 4, tindrem a la sala polivalent diàlegs en anglès amb la professora Francesca Blázquez. I per acabar, també avui, com que és el primer dilluns de mes, a les 6 de la tarda a Can Genís, tindrem una nova trobada del Cercle d'Ol a Palafrugell. Per a més informació, podeu contactar amb l'Associació d'Ol Baix Empordà. Teniu tota la informació al web cultura.palafrugell.cat.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell, amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem. Amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
3: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
4: A on?
3: Al reidelarajola.com.
4: A on?
3: Al reidelarajola.com!

0: La palafrugellenca Cristina Perpinyà Martínez ha publicat el seu primer llibre, titulat Els camins de la Chloe. El llibre combina ficció i experiències personals seguint el creixement vital de la Chloe, una nena que descobreix la seva passió per les caminades. El camí de Sant Jaume es converteix en l'escenari principal de moltes de les aventures que s'hi narren. També l'obra té una versió en castellà i és el debut literari de l'autora de Palafrugell.
1: Bueno, Els camins de la Chloe no és més que una història d'una nena que creix feliç amb la seva família al seu àmbit i descobreix la seva passió per les caminades. I dins d'aquestes caminades es troba amb la gran aventura del Camino de Santiago, que és on te passa la major part de les històries.
0: La protagonista evoluciona al llarg del relat, passa de la infantesa a l'etapa adulta fins a formar la seva pròpia família. El camí de Sant Jaume esdevé una experiència compartida amb la gent qui l'envolta.
1: Comença aquí amb els pares. La base del primer camí és amb els pares. I tornen tan encantats del camí que es van afegint acompanyants, com és l'Aniol, la parella de la Chloe, i més endavant les nenes.
0: Perpinyà explica que el camí no és només un escenari, sinó una experiència vital que cada persona viu de manera diferent i que pot suposar un canvi personal profund. També destaca valors com la família, l'amistat, l'amor i la superació.
1: El camí pot ser moltes coses. Hi ha gent que hi va i no és res, és anar a caminar. Hi ha gent que és una aventura i hi ha gent que ens fa un canvi, un xip a dins.
0: L'autora en reconeix que la protagonista està inspirada en ella mateixa, tot i que el llibre combina elements reals i de ficció per mantenir també una part de distància personal. El llibre també inclou referències a espais de les comarques gironines que apareixen com a escenaris importants dins dels diferents capítols de l'obra. I ara és moment de parlar d'esports. Com us vam explicar, aquest cap de setmana, entre diverses propostes esportives, vam tenir el Memorial Jordi Figuerola, que també, doncs, en pròxims serveis informatius, també recuperarem les principals declaracions de l'acte d'homenatge. Però avui volem parlar de la punxa, perquè tenia opcions d'ascendir a tercera catalana, però no ha estat possible. Alba Cabrera, bon dia.
2: Hola, què tal? Per veure un derbi palafrugellenc entre la Punxa i el Palafrugell haurem d'esperar mínim una temporada més. El conjunt blau va perdre el passat dissabte 2-0 al camp del Tossa B i va concloure així les seves aspiracions del play-off d'ascens a tercera catalana. Els locals es van imposar amb el primer gol al minut 21 i el segon i darrer va arribar ja per rematar el partit al minut 89. Així, la Punxa ha arribat fins a la fase final per intentar aconseguir l'ascens de categoria, però s'ha quedat sense premi. El pròxim curs jugarà segur el derbi de la Vila amb el Mas Mascort i queda pendent saber si la Sauleda baixarà o no finalment de tercera a quarta catalana per haver finalitzat dotzena en la fase regular del seu grup de tercera catalana una vegada s'organitzin els grups de la demarcació de Girona pel pròxim curs.
0: Moltes gràcies, Alba. I fins aquí l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, que us hem explicat que l'OncoSwim ha batut rècords de recaptació amb prop de 118.000 euros per la investigació del càncer. La travessia solidària entre l'Estartit i Calella de Palafrugell ha reunit 33 equips i prop de 200 nedadors. La milla solidària també ha assolit un rècord de participació amb 225 inscrits. D'altra banda, també relacionat amb Oncolliga Girona, més de 3.400 estudiants gironins han participat aquest curs en el programa de prevenció del tabaquisme, que ha arribat a 44 centres educatius de les comarques gironines amb sessions de sensibilització i un concurs de vídeos per prevenir el consum de nicotina entre els adolescents. També hem parlat de l'homenatge que ha fet a Llofriu als majors de 70 anys del municipi i, d'altra banda, també com la palafrugellenca Cristina Perpinyà Martínez ha publicat el seu primer llibre, Els camins de la Chloe, ambientat en el camí de Sant Jaume i també diversos punts de les nostres contrades. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Tornem a més esmorzar demà a partir de les 9. Que vagi molt bé.
3: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
3: Ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
4: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
5: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
6: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

emissora municipal al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronals i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encarement dels carburants i a contenir també la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen bé a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha reconegut avui a la xarxa un trencament en la unitat sindical.
3: Sí, això suposa ara doncs, aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant doncs, les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
2: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte, volíem dir, i recuperar també un calendari de vagues a partir del 8 de juny fins a final de curs. I també Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut un impacte de bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Segons les primeres informacions, podria tractar-se d'una qüestió per tràfic de drogues. I, per altra banda, també s'investiga una altra agressió, en aquest cas per arma blanca, en el marc d'una baralla i també a Barcelona. Els Mossos van poder detenir un home relacionat amb els fets. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C32 a Premià de Mar deixa vehicles al voral i hi ha un quilòmetre de retencions. També una avaria, la P7 a Santa Perpètua de Mogoda, deixa un carrer tallat direcció Tarragona i una altra avaria, en aquest cas a la B30 a Cerdanyola del Vallès, també deixa un altre carrer tallat. Amb dues provoquen circulació intensa en ambdós punts.
1: Notícies en xarxa.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar al taller literari Llegir la diversitat, paraules que transformen, a Marina Sabater, psicòloga i terapeuta. A través d'una selecció de lectures breus, ens endinsarem en diferents mirades i experiències dels col·lectius LGTBIQ+. Es tracta d'un espai viu i acollidor per poder llegir, pensar i sentir conjuntament, posant al centre la diversitat i la defensa dels drets humans. Aquesta activitat la farem el 18 de juny a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Per poder inscriure-vos o demanar més informació, podeu posar-vos en contacte amb la pròpia Biblioteca Municipal. Aquesta és una proposta que està emmarcada en la programació per l'orgull LGTBI+ del Baix Empordà.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

0: Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Cinc anys amb Ràdio Palafrugell.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
2: A on?
1: Al reydelarajola.com.
3: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
4: El so de Palafrugell l'escoltes a Ràdio Palafrugell.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguen tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Sí, els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. El compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
3: Les 11 i 3 minuts d'aquest matí de dilluns, primer dia del mes de juny, després de les notícies en xarxa, les notícies que repassarem al punt de la una amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell amb el nostre informatiu migdia. La setmana passada ens visitava als nostres estudis la palafrugellenca Cristina Perpinyà Martínez, que ha publicat el seu primer llibre, titulat Els camins de la Chloe, un llibre que combina ficció i experiències personals seguint en el creixement vital de la Chloe, una nena que descobreix la seva passió per les caminades. El camí de Sant Jaume es converteix en l'escenari principal de moltes de les aventures que s'hi narren. Això ho repassarem a la una en punt, a l'informatiu migdia.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Bones, oients de ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+ amb nosaltres. Es tracta potser de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+ i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
3: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
4: Vinga, som-hi, comencem el nostre matinal. Així és la vida, la sintonia de Ràdio Palafrugell amb un servidor, Rafael Corbí, encantat d'estar al vostre costat de bell nou, igual que ahir, que estàvem també amb vosaltres, i abans ahir, i l'altre, i és que som una emissora de servei, i per estar al vostre costat sempre farem tot el que sigui necessari. I durant aquestes festes de primavera, nosaltres hi som, l'equip d'informatius de Ràdio Palafrugell, amb en Ferran, la Maria i un servidor, i per això a la una tindrem l'informatiu migdia de la nostra sintonia. I per estar al vostre costat sempre farem tot el que sigui necessari. I durant aquestes festes de primavera, nosaltres hi som, l'equip d'informatius de Ràdio Palafrugell, amb en Ferran, la Maria i un servidor,

cançons aquestes que ens arriben i que comencen a fer estiu, i així us les portem al matinal de Ràdio Palafrugell. Hippia es diu la formació, i un veranito el seu darrer èxit. Cançons que ens acompanyen 2:15 a un quart, o una mica després, tindrem, com sempre, la presència entre nosaltres d'en Josep Pasqual, que ens portarà una nova edició de la previsió meteorològica, en aquest cas, per aquesta setmana. Música, doncs, ara amb el més nou d'Alison Darwin, Mi debilitat, no puc més.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Anem a xerrar uns minuts ara de la previsió meteorològica per aquesta setmana. Comencem el mes de juny i de moment ho hem fet amb calor també, igual que amb els darrers dies. Tot això sí que s'ha pogut apreciar una mica de baixada de les temperatures. Josep Pascual, des de l'Estartit, molt bon dia, benvingut.
2: Hola, molt bon dia.
1: Ha baixat la temperatura una mica, tu creus?
2: Has dit exactament el que ha passat.
1: Hosti, que bo que sóc.
2: Sí, sí.
1: I sense haver estudiat, t'has vist?
2: Sí, hem vist doncs, com tenim aquest matins en sol, a la tarda més o menys tant dissabte com ahir varen arribar núvols per ponent, i sí que hi va haver aquestes tempestes doncs, cap a l'interior, el que havíem comentat ja que passaria. I és aquesta situació que tenim els darrers dies.
1: Dissabte sí que es va agrair. Aquí no sé si va arribar tant. Jo vaig venir diumenge i déu-n'hi-do el que feia també, però dissabte a la tarda, allà a les 5 una cosa així, la zona de Cassà de la Selva, tota aquesta zona es va tapar bastant i es va agrair sobremanera.
2: Sí, són aquests núvols d'aquestes tempestes doncs, de muntanya i, de tota manera, la línia costanera estem una mica millor, en el sentit de que més o menys bufa aquest vent marítim i refresca una mica ambient. Però a mesura que aquest aire doncs, va entrant cap a l'interior es va escalfant.
1: Molt bé, i aquesta setmana doncs, què passarà? Quin dels dos seguirem? El que fa molta calor o el que ens refresquem una mica?
2: Bé, com a mínim no farà la calor de dies endarrere. De fet, avui serà un dia semblant al dels últims dies, és a dir, vents més aviat febles, aquest més sol al matí, més nuvolades a la tarda, difícilment amb algun plogim que arribés aquí. I demà sí que hi ha més números, demà passen les restes d'un front i ja tindrem un dia més tapat i els ruixats aquests s'aproparan més, de manera que algun sí que, sobretot al migdia o tarda, podria arribar aquí. I el vent, doncs, que aquest dia ha estat feble de marinada així amb poc onatge, doncs sí que demà ja entrarà una mica de gregal i una mica de tramuntana a la nit, que la nit de dimarts i dimecres doncs, farà una mica de vent. I després ja la cosa es tornarà a estabilitzar amb més sol, però les temperatures no arribaran a ser tan altes com les de mitjans de la setmana passada o segona meitat.
1: Sí, recordem doncs, que són temperatures que també, tu que en deus estar informat, estan batent rècords a diversos observatoris del país, de temperatures més altes d'un mes de maig.
2: De fet, jo això ho veig, o sigui, no tinc temps per dedicar-me a estudiar-ho, però sí que veig les informacions que tothom veu, doncs, que hi ha doncs, molts punts en què hi ha rècords de temperatura en aquest mes. De fet, aquí a l'Estartit, tot i que la temperatura mitjana de la primera quinzena va estar entre la mitjana climàtica i un xic per sota, doncs la segona quinzena sí que ha estat força per sobre, i això ha fet que el conjunt del mes doncs, estigui ben bé un grau i mig per sobre la mitjana climàtica. I la pluja del passat maig, doncs també una cosa semblant, és a dir, la primera quinzena del mes es va acumular la majoria de precipitació, i durant la segona quinzena pràcticament no va ploure, i el conjunt, si més no aquí l'Estartit que tinc mesurat és d'uns 60 litres per metre quadrat aquest mes de maig passat, que està una mica per sobre la mitjana climàtica, que és de 52 al mes de maig.
1: I seguint amb les temperatures del mar, que ja ens vares parlar divendres, doncs que també estan força per sobre del que tocaria. No sé si ja hi has tornat a anar d'ençà de divendres a prendre mesures o no?
2: Sí, de fet, les dades de divendres no eren de divendres, eren anteriors.
1: Ah, és un
2: Però sí que hi vaig anar el dissabte, i el dissabte doncs, va ser excepcional perquè vaig mesurar una temperatura de 22,3 graus, gairebé la superfície. I això és 4 graus per sobre la mitjana climàtica. També és cert que les calmes el que afavoreixen és que s'escalfi molt a la superfície i a partir d'uns 30 metres de fondària, doncs ja la temperatura sigui força més normal, podríem dir.
1: Molt bé, doncs ja veieu el que ens espera aquesta setmana. Aquesta és la conversa que hem mantingut amb en Josep Pasqual, com cada dilluns i com cada divendres aquí a Ràdio Palafrugell. No sé si hi ha alguna cosa més que volguessis afegir.
2: No, en principi no. Si hi ha alguna cosa més ja en parlarem divendres.
1: Doncs en divendres aquí estarem. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molt bon dia i sobretot molt bona setmana, Josep.
2: Igualment, bona setmana a tothom.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
4: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'en Prats. I també al Camp d'en Prats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxygen. L'Analògica, cultura en format físic, de 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais, mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tosta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tostarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Nit electrònica amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
5: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
6: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures, carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
7: Can Cou Cou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Montràs.
6: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic, reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
7: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

Càpsules musicals en català. Avui us presentem el disc King Goig de Dan Peralbo. Dan Peralbo i el Comboi retornen i ho fan amb excel·lent música. Els Aturallons porten 11 cançons plenes d'energia, nostàlgia, optimisme i molta força.

Aquest grup és pura energia, un electroxoc capaç de reanimar els cossos més atrofiats de la pista de ball o desafiar aquell cretí que observa amb escepticisme des de la barra. I és que, tot i ser un tòpic, és ben cert que són una més que necessària bufada d'aire fresc per la música en català. Un aire fresc que, paradoxalment, respira gent com Iggy Pop, Adrià Puntí, The Libertines o Els Pets, una banda de rock amb totes les lletres, sense matisos, sense subetiquetes, ni tombarelles semàntiques covardes. Rock en estat pur. King Goig és una celebració constant, una festa a la vida, la joventut, l'amor i, diuen que, sobretot, a l'amistat.

Actualment costa molt trobar grups de música que no utilitzin l'autotune, sàpiguen trucar instruments, que tinguin personalitat pròpia i un discurs darrere de, que defineixi la música que fan. Per sort, sempre hi ha petites espurnes d'esperança que tornen la fe en la música, com per exemple el disc de Dan Peralbo i el Comboi, anomenat King Gotch.

La primera cançó del disc és la que hem escoltat i sentirem al final del nostre programa, la de Ai, ai, ai, quin goig que fas. També és la que més mandra ens fa. Possiblement perquè és la més comercial del disc. Però es pot aprendre d'una manera diferent. Una cançó per tenir a tothom content. I això és el que farem quan l'escoltem. Un cop tothom està content, venen altres cançons, com Un bitllet per tu, Com un principiant, Que passin les hores. Per exemple, que és aquesta que escoltem ara mateix. Una bona mandanga és Un bitllet per tu, pur rock enèrgic, amb certs tocs indie de garatge, que sembla la tònica principal de l'àlbum. Com un principiant, del qual també he escoltat una mica, és més cuqui, més tranquil·la i Que passin les hores, és aquesta, més trallera i esbojarrada. Sí, clar,

seva banda, si Déu vol, és una cançó amb una energia especial que segur que faran saltar a Déu i sa mare a tots els concerts i que espero que enllacin d'una manera perfecta amb altres estils musicals que ens ofereixen amb aquest àlbum.

àlbum també té homenatges propis, o els fans o els seguidors nous que s'acaben incorporant i que cada vegada són més. Dan Peralbo i el Convoy canten El Convoy.

Amb aquest àlbum també hi ha cançons cookies, optimistes, nostàlgiques i boníssima. La Volta al Món n'és un exemple. Donen ganes de pillar una furgo amb el grup i d'anar de càmping amb una caleta de casa nostra carregats amb unes cadires que poden ser d'allà en vulgueu, de la ferreteria del Decathlon, però sobretot que porteu unes birres i unes guitarres.

Són aquestes les cançons que ens acondueixen. N'hi ha 11, però n'hi podria haver moltes més. Jimmy is the only one és una cançó que està plena d'optimisme. Una cançó que no està gens malament.

veieu, és pura energia aquest disc d'Andral Perambo i el Convoy. Els Amics és una altra de les cançons en la qual la guitarra i el baix destaquen per sobre dels demés.

desena cançó del disc, que té un regust nostàlgic, esperançador, malgrat les adversitats que, escolta, a nosaltres també ens han trobat. No destaca gaire per sobre de les altres, però desprèn un rotllo que personalment el comprem.

0: Finalment acabem amb Pingüins, la onzena cançó de l'àlbum afegida a darrera hora i que, escolta, per què no? És un tema que està molt guapo i que val la pena també escoltar amb el nostre espai. Encara que només sigui uns moments, perquè la promoció regular els escoltarem.
1: Em preocupa la teva vida i els teus.
0: Dan Peralbo i el Convoy, King Goig, i King Goig que ens fa aquesta primera cançó que us comentàvem.

Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.

0: pena.
1: Són la gent de Trèvol, que ens canten d'aquesta manera el pas doble dels turistes, però atenció, no tots els problemes els porten els turistes. També som nosaltres, i així ho cantaven ells. És el moment de les efemèrides dels dies mundials internacionals.
2: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
3: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
4: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
3: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
4: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
3: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
4: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.

0: dels dies mundials que tenim per avui amb aquesta data. Mundials o internacionals que tenim per al dia 1 de juny. I encetem el mes parlant del Dia Mundial de les Mares i els Pares. Cada any ho tenim l'1 de juny, decretat per l'Assemblea General de les Nacions Unides amb l'objectiu de retre un homenatge a la gran tasca i responsabilitat que tenen els pares i mares en la criança i educació de fills i filles, els quals representen el futur de la humanitat. Aquest Dia Mundial es va crear el 17 de setembre de 2012 mitjançant declaració emesa per l'Assemblea General de les Nacions Unides. El seu objectiu principal és reconèixer el treball, l'esforç i la dedicació als pares i mares de tot el món que cada dia s'ocupen de la criança de la seva mainada. El dia 1 de juny també celebra el Dia Mundial dels Esculls per conscienciar la població sobre els riscos que afronten aquests ecosistemes marins a causa de factors com l'escalfament dels oceans, la pesca excessiva i la contaminació. Amb la creació d'aquesta efemèride es pretén divulgar la importància de protegir aquestes formacions marines, així com promoure el compromís per part d'organitzacions i empreses en la conservació i la protecció dels esculls. Uns esculls de corall, que són formacions d'organismes marins invertebrats, ubicats especialment en aigües tropicals, càlides i poc profundes, perquè requereixen energia solar. Per aquesta raó, els esculls s'ubiquen a una profunditat màxima de 50 metres sota el mar. Se'ls coneix com a boscos tropicals del mar, ja que allotgen una gran varietat de flora i fauna marina com peixos, llagostes, crancs, pops, estrelles de mar i altres animals invertebrats. I finalment, l'1 de juny també se celebra el Dia Mundial de la Llet, una data proclamada per l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, coneguda com la FAO, amb l'objectiu de tractar qüestions relacionades amb el sector lleter a tot el món i per incentivar el consum de llet també arreu del planeta. El Dia Mundial de la Llet encara no ha estat reconegut com un dia internacional oficial per les Nacions Unides, però això no impedeix a la FAO recopilar els esdeveniments organitzats pels països i organitzacions i difondre'n aquesta informació. La llet és un aliment molt nutritiu que proporciona energia, proteïnes i micronutrients a qui la consumeix i contribueix a reduir la gana i la desnutrició al món. Tres dies mundials, doncs, per avui. El Dia Mundial de la Llet, el Dia Mundial dels Esculls i el Dia Mundial de les Mares i els Pares. Seguim amb la nostra programació.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell.

Ens acostem cap a les notícies de les 12 amb la xarxa i després amb les notícies de Ràdio Palafrugell. Ho hem fet amb aquest remix del 2003 del Shake Your Head de la famosíssima Sissy Catch. Tal dia com avui, a dos quarts d'una, farem les efemèrides, però deixeu que us avanci ja alguna cosa de la qual parlarem o no parlarem, perquè, de fet, és un àlbum de debut que es va editar tal dia com avui de fa uns quants anys. L'1 de juny de 1972 es publicava l'àlbum debut de la banda Els Eagles, un grup de músics que pertanyien a la banda de directe de la Linda Ronstadt. Cançons meravelloses que a partir d'aquell moment van conquerir el cor no només del country rock, sinó de la música en general. Composicions com, per exemple, es trobaven amb aquest àlbum el Take It Easy, ja convertit en llegendària, composta a mitges per Glenn Frey, membre dels Eagles, i el famosíssim també Jackson Browne. Amb Take It Easy arribem a les notícies de les 12.

0: Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir d'ara la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres i a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut, de fet, calcula un impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I el govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del mes de març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. De fet, a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas tornarà al 21% habitual. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospitalet de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una baralla. Ahir també a Barcelona els Mossos van poder detenir en aquest cas un home relacionat amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
2: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. Elreidelarajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
3: A on?
2: Elreidelarajola.com.

0: més. No cal res més.
1: Música amb segell, Ràdio Palafrugell.
0: M'encanta quan em rius i em dius que em vius per mi.
1: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
0: Quan ens tornarem a veure, quan ens direm la veritat.
1: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.
2: Una cordial benvinguda a Ràdio Palafrugell de la mà de qui us parla l'Àngel Roura Massaneda. Trenquem silencis dia a dia, sí, perquè volem seguir treballant per una major consciència sobre els comportaments masclistes i la importància de la lluita feminista per una societat més igualitària i més humana. Avui parlem de bicoca pel patriarcat, una expressió que utilitza Matilde Fontecha en el seu llibre Feminidad y Patriarcado, publicat el 2022. Un llibre que consta de 14 capítols que parlen des de violència exercida contra les dones com a base del patriarcat, parla de prostitució, vendes de lloguer, els instruments de poder masculins, els moviments feministes com el MeToo, documentals també, feminitat i feminisme, maternitat o no, bellesa, moda, consumisme, etc, etc. Un llibre que val ser llegit i val ser recomanat, Feminidad y Patriarcado, de Matilde Fontecha. L'autora aporta dades procedents de fonts contrastades i d'altres autores a les que cita. I deixeu-me que citi una que especialment m'agrada aquesta frase, que és Núria Varela, i diu: quan més subtil es fa el patriarcat, més difícil és lluitar contra ell. Doncs bé, més cert, impossible. El patriarcat, davant la possibilitat que el moviment feminista avanci massa i càpiga la remota possibilitat que la desigualtat s'escurci o s'escurci massa, el que ha fet és inventar-se una falsa simetria, tot creant un terme que des de l'antropologia es nega que existeixi com a tal, i aquest concepte és el matriarcat. Què millor que crear un enemic que no existeix? Què millor que fer córrer la por sobre un concepte creat, artificial, artificiós i fals? El patriarcat no sols té bona salut, ens diu Matilde Fontecha, sinó que, a més, té la capacitat i poder per a mantenir les dones en situació de subordinació. I ho fa utilitzant la violència, la por, la vergonya, el menyspreu, la desvalorització, la privació de paraula, i també ho fa en fer de les dones la bicoca del patriarcat. Bicoca de què o per què? Doncs bé, doncs perquè el patriarcat té el control sobre el cos de la dona. I ens pot sonar fort, o pot semblar que no és cert o exagerat, però no. Quan llegim l'argumentari de Matilde Fontecha, ens treu de dubtes. Per un costat, la pressió estètica i els negocis creats a l'entorn del model estètic, la persecució constant de la bellesa, l'eterna joventut, la vestimenta, els tractaments, els productes, els fàrmacs, les operacions, etc, etc. L'engany, autoengany o miratge proporcionat pel patriarcat de la suposada llibertat d'acció que tenim. És a dir, ens cuidem estèticament perquè ho decidim lliurement, tenim mil cures i atencions al nostre cos dient-nos que ho fem perquè volem, perquè tenim la capacitat de lliure decisió. Quan al darrere hi ha una pressió brutal per seguir sent i aparentant joves, malgrat el pas dels anys, la quantitat d'indústria i de negocis que hi ha en relació a l'estètica, la roba, els complements, és brutal. La pressió és omnipresent. El judici hi és, més que present, i ho sabem totes. La quantitat de diners que es mouen en relació a la bellesa, la pressió estètica, és immensa. És a dir, som una font de negoci a costa de la salut i la integritat psicològica, emocional i física, si convé. Poca broma. Som conillets d'Índies i jutges. Ens autojutgem alhora. Una altra part important és la prostitució, la trata, així com l'explotació reproductiva. Se'ns ven que la prostitució i el ventre de lloguer són actes de llibertat individual. I la trata, un negoci tan tèrbol com difícil de seguir la pista o amb tan poca voluntat d'eliminar perquè hi ha molt diner pel mig. Tant la prostitució com la trata de persones com els ventres de lloguer estan dins l'economia submergida i aquesta no consta enlloc, no té drets laborals i socials. Aquesta no recapta impostos ni forma part de les cotitzacions socials. I aquesta suposa una pèrdua d'ingressos, evidentment, que formarien part dels recursos públics per atendre necessitats de les persones. No oblidem una altra economia submergida que no està catalogada com a tal, però que ho és, que són les tasques domèstiques i de cura de persones dependents. Interessa l'existència d'aquesta economia submergida perquè qui en surt perjudicada en primer ordre són, per un costat, l'escassetat de serveis públics, El patriarcat, això no li preocupa. En segon lloc, qui en surt perjudicat d'aquesta escassetat de serveis públics són dones, en molt bona part. Això tampoc preocupa el patriarcat. I a manca de cobertura de serveis públics ja hi ha una xarxa de suport, de teixit de suport familiar, que sol anar a càrrec de dones que renuncien a jornada laboral per a sostenir el dia a dia de la família. Dones que ho fan a costa de patiment i sobreexplotació. I això tampoc preocupa el patriarcat. No ens sorprèn, vaja. Al patriarcat la jugada li surt molt bé. Té rendibilitat econòmica a costa del cost de la dona i, a més, té les dones a ratlla. Què més vol? Això és una bicoca. Com diu Matilde Fontecha, la suposada llibertat és la carta més intel·ligent i innovadora del patriarcat, que en tornar-se enemic invisible ha aconseguit que fem part del treball brut, que siguem col·laboradores, afiançant un sistema que ens discrimina. I permeteu que tanqui repetint les paraules de Núria Varela, que m'agraden molt, que diuen: quan més subtil es fa el patriarcat, més difícil és lluitar contra ell. Doncs bé, més cert, impossible. Així que alerta quan ens venen que som lliures i que si cedim a l'estètica i a tot el que hem parlat aquí avui, ho fem perquè lliurement ho hem decidit. Alerta. Prenem consciència de les trampes, dels paranys, els que ens fa caure, el que ens vol fer caure el patriarcat per tal que no despertem. Alerta. Fins aquí per avui. Sabeu que teniu a disposició el correu trenquemsilencis@gmail.com. La setmana que ve, més aquí a Ràdio Palafrugell, a Trenquem Silencis Dia a Dia, amb Àngel Roura Massaneda. Molt bona setmana.
0: Cuplejant. Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
0: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Cuplejant a Ràdio Palafrugell els dissabtes de 8 a 9 del matí.
0: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Palafrugell.
4: Arribarem d'aquí un moment a 2:15 d'una, allà a les efemèrides de la música popular, i ho farem escoltant a juny del 99 la història de dues amants que no s'han fet un petó.

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 902-1702-77.
3: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
4: Efemèrides musical a Ràdio Palafrugell. És el torn d'escoltar els protagonistes del dia d'avui. I entre ells, en Pat Boone. En Pat Boone va néixer el 1934, tal dia com avui. El seu nom real era Eugene Patrick Boone. Naixia a Jacksonville, a Florida. Un intèrpret dels anys 50, especialitzat en balades i rock and roll apte per tots els públics. Amb les seves versions de temes de rhythm and blues, va obtenir un èxit increïble. I peces com aquesta, com l'Speedy Gonzales, es van convertir en universals. How come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Protagonistes del dia d'avui, que n'hi ha molts, per tant, anem per feina. El 1947 naixia en Ronnie Wood, en de nom complet Ronald David Wood, a Londres. Un guitarrista de rock que va formar part dels anys 60 de grups com The Byrds, The Creation i el Jeff Beck Group. Posteriorment es va incorporar The Faces, amb Rod Stewart de vocalista, i el 1975 va entrar amb els Rolling Stones, amb els quals ha estat en més de 50 anys. També en solitari ha publicat, entre d'altres, en discos com el 74, I've Got My Album Now To Do, Cancel Everything, el 85, o Not For Beginners, el 2001. A més, també Pi de Quadres. Just Dangerous Beach with els Rolling Stones. El 1950 neix en Tom Robinson, a Cambridge, també a Anglaterra, cantant i compositor de rock, que va crear el 1977 una banda de rock polític anomenat Tom Robinson Band. Sempre vinculat amb l'esquerra política i amb els drets dels homosexuals, la carrera de Robinson ha estat una de les més singulars del rock britànic. 2, 4, 6, 8, Motorway.

El 1950 neix en Will Nelson a Kansas City, a l'estat de Missouri, cantant i baixista de la Little River Band. Una banda de rock formada a Melbourne, Austràlia. Al seu costat, en Chris, en Marion, Ryan Riggs, Colin Winery i Bruce Wallace. Aquesta banda va ser fundada l'any 1975 i una de les més exitoses que han sortit d'aquelles contrades. Lonesome Loser és la cançó que estem escoltant.

Anem amb personatges secundaris amb les seves bandes, el que no treu que siguin indispensables, com per exemple el teclista de Depeche Mode, Alan Wilder, que naixia tant dia com avui del 1960 a Londres. Va estar en Depeche Mode fins al 1985 i posteriorment des del 86 grava sota el nom de Recoil. El 1960, també el mateix dia, naixien Simon Gallup de Dirthorst, un personatge, al Regne Unit, un personatge que també ha estat important amb la seva formació, concretament és el baixista de The Cure.

23 anys després, el 1963, naixia en Mike Joyce a Manchester. Ell fou el bateria de Smith, aquesta banda de rock alternatiu anglès de força èxit que va durar des del 1987 al 1987, aquell tàndem de compositors format per Morrissey i Johnny Marr. En Mike Joyce, després del final de Smith, es va incorporar als Buzzcocks i després a Public Image Limited.

Parlem també de la música en el dia d'avui de la Alanis Morissette, nascuda a Ottawa, al Canadà, tal dia com avui del 1974. Aquesta extraordinària cantautora de pop rock instal·lada i nacionalitzada als Estats Units va començar a gravar el 1991 i es va donar a conèixer internacionalment amb el Jagged Little Pill de 1995.

El 1991 moria una veu molt coneguda, en David Ruffin, a Pennsilvània, de sobredosi. Ell era el vocalista principal de la formació de Temptations. La seva és la veu solista amb aquest clàssic My Girl. Tot i això, va ser expulsat d'aquesta banda el 1968. L'any 69 ja va estar debutant en solitari. Va estar en Motown fins al 1977. Va passar a Warner i els seus darrers anys van ser marcats per al consum de drogues.

Seguim amb protagonistes i ara mateix és el moment d'en Nelson Riddle, nascut l'1 de juny de 1921, va morir el 1985, conegut director d'orquestra, arrangista i orquestrador dels Estats Units, nascut a Oradell. La seva carrera es va desenvolupar des de finals dels anys 40 fins a començaments dels anys 80. Els seus arranjaments varen cobrir a gent com Rosemary Clooney, Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole, Judy Garland, Louis Prima o Kelly Smith, entre molts d'altres. Però també per Ella Fitzgerald, Shirley Bassey, Matt Monroe, Linda Ronstadt i dotzenes d'altres. Una icona de la música, però també, òbviament, i molt més de l'escenari, del cinema. Més desconeguda ja, penso que l'han oblidat per les noves generacions. Els d'una certa edat la conserveu, la conservem a la memòria, tot i que va morir molt jove. El 1926, l'1 de juny, naixia la Norma Jean Mortensen, més coneguda com a Marilyn Monroe. Va morir el 4 d'agost del 1962, als 36 anys d'edat, actriu i model. Coneguda per interpretar aquells papers còmics de rosa explosiva. Va ser un dels més grans, si no el més gran, símbol sexual de la dècada dels 50 i inicis dels 60.

0: Why you, just you, nobody else but you.
1: Aquesta és una de les cançons que va interpretar I Wanna Be Loved By You. Sí, sí, era la que estava dedicada amb el president, amb en Kennedy. Parlem d'una cantant italiana, a continuació, la Orietta Berti. Coneguda amb aquest nom, s'hi amaga darrere la Orietta Galimberti. Una cantant de folk i pop italiana i, a més, protagonista de diversos espais de televisió, nascuda a Cabriago, a l'Emilia.

Itàlia, retornarem als Estats Units. Estem escoltant aquests protagonistes i una d'elles és la cantant nascuda l'1 de juny de 1945, la Linda Scott, nascuda com a Linda Joy Sampson, una cantant de pop americana, també actriu, que va estar activa a finals dels anys 50 i fins a principis dels 70. La seva cançó de més èxit en va ser aquesta peça que va vendre 1 milió de còpies del 1961, I've Told Every Little Star. Només tenia 15 anys quan va fer aquesta cançó.

El 1953, en Renoi se'ns està fent gran, va néixer en Ronald Jean Dunn, cantant de música country, compositor i director també de discogràfica. En Ronnie Dunn va ser part molt important d'aquell duo de Brooks and Dunn. A més, també artista en solitari. Brooks and Dunn han estat els grans revolucionaris, també uns d'ells, de la música country, sobretot als anys, a finals dels 80, principis dels 90.

cançons fabuloses que podem escoltar d'aquest personatge i d'altres que ens acompanyen també amb el programa d'avui, com per exemple la Rita. Es diu Rita Mitsuoko. Això és una formació. En Frederick Chichin, nascut tal dia com avui del 1954, és un músic francès de les Rita Mitsuoko. Un grup format a l'any 1980, un duo d'autors, compositors i intèrprets de pop-rock, Catherine Ringer i en Frederick Chichin. El grup va arribar al seu final en la mort d'aquest personatge, en Chichin, el 2007.

Fem el salt de França cap a Argentina. Amanda Antonia Miguel Samso, que nascuda a Gaimán l'1 de juny de 1956, cantant, compositora, pianista i empresària argentino-mexicana. Amanda Miguel. Ha llançat al mercat més de 12 discos d'estudi, venent milions de còpies arreu del món i té diferents certificacions com a disc d'or i disc de platí. Actualment resideix a Los Angeles, a Califòrnia.

Amanda Miguel ens ha acompanyat de Los Angeles. Fem el salt a la costa est dels Estats Units fins a Nova York, a Queens, concretament, on va néixer l'1 de juny de 1967 aquest disjockey conegut amb el nom de Roger Sánchez. D'ascendència dominicana, de música house, que ha marcat molts dels èxits a les llistes de popularitat europees i arreu del món. També se'l va conèixer en el seu moment com Roger S. i The S-Men.

El dia 1 de juny de 2003 ens deixava José Antonio Sánchez Ferlosio. Més conegut com a Chicho Sánchez Ferlosio, va néixer a Madrid el 8 d'abril del 1940, moria tal dia com avui, del 2003, tot i que altres llocs que hem cercat indiquen que en comptes de l'1 de juny va ser l'1 de juliol. Escolta, quedeu-vos en la data que més us agradi o si algú la sap de certesa que ens ho digui. Autor d'una gran quantitat de cançons que moltes vegades no va arribar a enregistrar ell mateix, encara que sí ho varen fer gent com Rolando Alarcón, Soledad Bravo, Víctor Jara, Quila Payún o Joaquín Sabina. Gallo Rojo, Gallo Negro és un d'aquests temes que han entrat a formar part de la tradició popular. Los dos

Bé, tal dia com avui, però del 2006, ens deixava la reina de Chipiona, de Càdiz, on va néixer el 1943. Era quin nom més llarg, Maria del Rocío Trinidad Mohedano Jurado, coneguda com Rocío Jurado. Cantant i actriu de fama internacional, no n'hi ha mena de dubte. Es va especialitzar en gèneres musicals com la copla o el flamenc, també la balada romàntica i la cançó melòdica, que la van fer ser tot un número 1 a l'estat espanyol, però també a Amèrica.

0: Ens queden 7 protagonistes, un dels quals també és molt reconegut per aquestes terres. Manuel Otero Aparicio, nascut a Madrid el 1942, va morir a São Paulo l'1 de juny de 2011. Conegut artísticament com Manolo Otero, cantant i actor. El que es va casar el 1973 amb aquella actriu vedet tan guapa del temps, María José Cantudo. Van separar l'any 78. També ens va portar altres temes prou coneguts, a part d'aquest Bella Mujer. En fan moltes, de cançons.
1: Ya sé que yo olvide todo hasta mi razón.
0: D'ell recordem aquell Todo el tiempo del mundo, gravat el 1974. Però també Qué de hacer para olvidarte, Mariano Más, Sigo mi camino sin ti, Canción del buen amor i tantes d'altres. A més, va fer pel·lícules al costat de Manolo Escobar, aquella Juicio de faltas.

Seguim parlant de protagonistes i ens encanta, per exemple, recordar figures llegendàries també, tot i que menys conegudes, excepte per aficionats directes de la música, com, per exemple, el blues. Aquest harmonicista, nascut a Jackson, Tennessee, el 1914, i que ens deixava tal dia com avui, en Sonny Boy Williamson, que no s'ha de confondre amb en Rice Sonny Boy Williamson segon Miller, que era un altre personatge. En Sonny Boy va ser el primer que va utilitzar aquest malnom, o bon nom, digueu-li com vulgueu. Va ser un dels bluesmans més populars de la seva generació i, a més, temes com el seu més gran hit, aquest Good Morning Little Schoolgirl, va ser versionat per gent com Rod Stewart, Muddy Waters, Van Morrison, els Yardbirds, que en varen fer una versió, i, òbviament, també, perquè va ser membre dels Yardbirds, l'Eric Clapton.

1894 naixia la Shelley Lee Alley. Va morir tal dia com avui del 1964, un excepcional violinista, cantant i líder de la banda de Western Swing, nascut a Colorado County, a Texas. Va formar els Alley Cats el 1936, amb els quals van registrar diversos discos fins a 1946, i també participant en enregistraments, per exemple, de Mildred Bailey.

sugar. Els quatre finals ens porten a recordar la figura de Nathan Nielsen, nascut del 1932, va morir tal dia com avui del 84, cantant, membre des del 1954 del club vocal anomenat The Flamingos, coneguts per èxits com I'll Be Home o aquest I Only Have Eyes For You.

les cançons llegendàries també de la història de la música. L'època del dubó, veritat. En Tony Thompson nacia el 1975 i va morir en només 32 anys. Aquest cantant estadounidenc de Soul i Rhythm and Blues, nascut a Waco, criat a Oklahoma City, va morir el 2007, es va unir el 1990 al grup High Five i el seu primer àlbum va ser un supervendes amb èxits com aquest I Like the Way, que també es coneixia com The Kissing Game. Després va continuar en solitari, debutant amb l'àlbum Sexational. El 2005, tot i que ja ho havien deixat, va reunir els High Five per l'enregistrament de Dear Return i va morir amb només 31 anys, víctima de respirar el fre d'un aparell d'aire acondicionat. Ja veieu. Un personatge que vull destacar també és perquè la música de la banda que va formar m'encantava. Eren realment magnífics, aquest sextet. En Richard Raines va néixer el 1965 i morir el 2013, un guitarrista de música country, membre fundador de la banda Perfect Stranger, formada a Carthage, a Texas, el 1986.

I ens acomiadarem amb una cançó que l'escoltarem sencera, perquè avui homenatgem també a una compositora i lletrista nascuda a Nova York, una de les autores de cançons del Bill Balding, que als anys 60, al costat de Carole King, Neil Sedaka, Gary Goffin, Ellie Greenwich o Barry Mann. Cynthia Weil, nascuda el 1940, ens va deixar el 2023. Es va casar amb en Barry Mann i de manera conjunta van compondre un bon número de cançons que serien èxits amb veus d'artistes com Elvis Presley, Richard Brothers, The Animals, Ronettes, Drifters, George Benson, Paul Revere, Aida Gorme i Monkees, entre molts altres. Com, per exemple, aquesta superconegudíssima Bossa Nova. Serà fins la propera amb els èxits d'aquests artistes que avui repassem, com no, amb els seus aniversaris o defuncions.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tostarrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del Carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del Carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
0: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
3: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili, finançament sense interès. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
0: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
3: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
4: Un minut i les notícies de la una a Ràdio Palafrugell. Cristina Rosenbinge, mentre...

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Punt de la una, en punt d'aquest migdia de dilluns primer de mes de juny. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comencem l'edició migdia del nostre informatiu amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, un servidor que us parla, i també amb en Ferran Castelló, que avui ens acompanya també amb un parell de les informacions. Bon dia, Ferran.
2: Hola, Rafael.
1: I també amb la Maria Vilà, que ens acompanyarà també amb l'espai del dia d'avui a l'edició de les informacions que ens acompanyen. Tenim un parell d'aquestes informacions que ens portarà en Ferran. Una d'elles ens parla de l'OncoSwing, que ha batut el rècord de recaptació amb prop de 118.000 euros per la investigació del càncer.
2: Diners per la investigació del càncer de mama triple negatiu i el suport a persones amb càncer. La travessia solidària entre l'Estartit i Calella de Palafrugell ha reunit 33 equips i prop de 200 nedadors. La milla solidària també ha assolit un rècord de participació amb 225 inscrits.
1: També parlarem de la palafrugellenca Cristina Prepinyà Martínez, que ha publicat el llibre Los Caminos de la Chloe, del qual el varen presentar la setmana passada aquí a Ràdio Palafrugell.
2: L'obra, també editada en castellà, combina ficció i experiències personals. La història segueix una protagonista marcada per les caminades i el camí de Sant Jaume com a espai de creixement vital i reflexió personal.
1: Parlarem de Llofriu, que ha reconegut a Teresa Isern i Lluís Mandeu com a homenots en 2026 i ho va fer aquest passat en divendres. Però, entre d'altres coses, també parlarem dels més de 3.400 estudiants gironins que participen en aquest curs en el programa de prevenció del tabaquisme d'Oncolliga Girona. Recuperarem també la informació que ens parlava de l'hostaleria gironina, que alerta d'un impacte de l'absentisme laboral en el sector, i SOS Costa Brava, que denuncia davant l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat l'impacte de l'avaria de la depuradora de Castell Cap Roig. Òbviament, això ho tindrem amb l'informatiu del dia d'avui, però també la previsió meteorològica, el temps, amb en Josep Pasqual, i també acabarem de manera ja més didàctica amb l'agenda d'aquests propers dies i amb els dies mundials internacionals, com sempre, finalitzem el nostre informatiu. Per tant, comencem l'informatiu migdia.

0: Com dèiem, Llofriu va celebrar aquest divendres passat, dia 29 de maig, la festa de l'Homenot i l'homenatge a la vellesa, un acte dedicat a la gent gran i a la memòria del nostre poble. Enguany, el Guardó Homenot 2026 es va atorgar a Teresa Isern i Lluís Mateu, les dues persones de més edat de Llofriu. 25 anys més tard, el Guardó s'ha tornat a lliurar a les persones més grans de Llofriu en una jornada pensada per reconèixer la trajectòria vital de la gent gran i el seu paper en la vida del poble. El reconeixement el va lliurar l'alcaldessa Laura Millán i el president de l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu, que és en Josep Estanyol. L'acte també va servir per homenatjar les persones majors de 70 anys de Llofriu. La festa de l'Homenot l'organitza l'Associació de Veïns i Amics de Llofriu en la col·laboració de l'Ajuntament. L'acte manté un caràcter proper i arrelat i posa el focus en les persones que han fet a poble i han transmès any rere any la manera de ser de Llofriu. La jornada també incloïa la xerrada Maria Gràcia Bassa, Memòria, Escriptura i Compromís, a càrrec de Laia Bertran Genovès. La conferència permetia recuperar la figura de la Maria Gràcia Bassa, nascuda a Llofriu l'any 1883, morta a Buenos Aires el 1961. Poeta, periodista, traductora i folclorista, Bassa va escriure en català des de l'Argentina i va mantenir viu el vincle amb la llengua i la cultura catalana des de la distància. Així, hem parlat de Llofriu i hem començat el nostre informatiu. A la 1:04, ens encarregarem ara d'aquest parell de notícies que ens porta en Ferran Castelló, cap d'informatius de la nostra emissora i director també, l'OncoSwim, per exemple, de la qual parlàvem aquest passat en divendres assolit en la celebració, en la seva desena edició de dissabte, dia 30 de maig, la xifra més alta de recaptació de la seva història. La desena edició de la travessia solidària recaptava pràcticament 118.000 euros per la investigació del càncer de mama triple negatiu i per als serveis d'acompanyament a persones amb càncer i a les seves famílies. Ferran.
1: La prova, impulsada per Radical Swim i la Fundació Encolliga Girona, ha mobilitzat 33 equips i prop de 200 nedadors i nedadores. Els participants van completar 30 quilòmetres entre l'Estartit i Calella de Palafrugell en una edició que també va ser la més multitudinària de la història de l'esdeveniment. La travessia va començar a primera hora del matí des del port de l'Estartit. El recorregut va passar per les Illes Medes i les Formigues abans d'arribar a la platja del Portbó de Calella. Allà, familiars, voluntaris i col·laboradors van rebre els participants en un ambient festiu i emotiu. La jornada també va incloure una nova edició de la Milla Solidària entre Llafranc i Calella. La iniciativa va registrar 225 inscrits, una xifra també rècord. Les aportacions dels participants, sumades als donatius dels equips i el dorsal zero, han contribuït a assolir la recaptació més elevada de la història de l'OncoSwim. El 70% dels fons es destinarà a la investigació que desenvolupa el grup de recerca Oncologia de Precisió de Girona, de la Fundació Institut d'Investigació Biomèdica Dr. Josep Trueta i també l'Institut Català d'Oncologia de Girona. I el 30% restant servirà per finançar els serveis de suport que ofereix la Fundació Encolliga Girona a pacients oncològics i familiars. Amb els gairebé 118.000 euros en recaptats aquest any, l'OncoSwim supera els 630.000 euros acumulats des de la primera edició, l'any 2016, recordem. La iniciativa s'ha consolidat així com un dels principals esdeveniments esportius solidaris del Baix Empordà i de les comarques gironines, i una font de finançament important per avançar en la recerca d'un dels tumors de mama més agressius.
0: Gràcies, Ferran. Amb l'informatiu d'avui parlem d'un llibre ara mateix. La palafrugellenca Cristina Perpinyà Martínez ha publicat el seu primer llibre, que es titula Los Caminos de la Chloe, tot i que també l'ha editat de moment amb edició més curta en català. El llibre combina ficció i experiències personals seguint en el creixement vital d'una noia anomenada Chloe, una nena que descobreix la seva passió per les caminades. I precisament el camí de Sant Jaume es converteix en l'escenari principal de moltes de les aventures que s'hi narren. Així ens ho explica i ens ho resumeix de l'entrevista que em van fer la setmana passada en Ferran Castelló.
1: L'obra també té versió en castellà i és el debut literari de l'autora de Palafrugell.
2: Bueno, Els camins de la Chloe no és més que una història d'una nena que creix feliç amb la seva família al seu àmbit i descobreix la seva passió per les caminades. I dins d'aquestes caminades es troba amb la gran aventura del Camino de Santiago, que és on te passa la major part de les històries.
1: La protagonista evoluciona al llarg del relat. De fet, passa de la infantesa a l'etapa adulta fins a tornar a la seva pròpia família.
2: Descobreix la seva passió per les caminades. i dins d'aquestes caminades es troba amb la gran aventura del Camino de Santiago, que és on te passa la major part de les històries.
1: La protagonista evoluciona al llarg del relat. De

0: de manera diferent i que pot suposar un canvi personal profund. També destaca valors com la família, l'amistat, l'amor i la superació.
1: El camí pot ser moltes coses. Hi ha gent que hi va i no és res, és anar a caminar. Hi ha gent que és una aventura i hi ha gent que ens fa un canvi, un xip a dins, que fa un canvi.
0: L'autora reconeix que la protagonista està inspirada en ella mateixa, tot i que el llibre combina elements reals i de ficció per mantenir també una part de distància personal. El llibre també inclou referències a espais de les comarques gironines que apareixen com a escenaris importants dins dels diferents capítols de l'obra.
2: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
3: Òbviament, i tot això ho podeu trobar també a través de les xarxes socials de Ràdio Palafrugell, de les més seguides i més visitades. Tot el que està passant amb les festes de primavera ho trobareu allà, com ahir amb el Fashion Show, el de Moda d'Oxigen, o també la baixada de carretons i d'altres que s'han produït durant al llarg del cap de setmana, el pregó de les festes de primavera i tot el que va passar també el primer cap de setmana i l'ascens de l'embol garbí i totes les notícies que hi ha, les trobeu allà en primer lloc a les xarxes socials d'Instagram, de Facebook, de Twitter i també al canal de Telegram de Ràdio Palafrugell. I també, òbviament, no pot faltar a l'antena de la ràdio amb els nostres serveis informatius. Uns serveis informatius que ens parlen ara de més de 3.400 estudiants de secundària de les comarques gironines que han participat aquest curs en el programa anomenat No et fumis la salut, una iniciativa de la Fundació Oncolliga Girona per prevenir el consum de nicotina entre els adolescents. El projecte ha arribat a 44 escoles i instituts de les comarques gironines, on s'han impartit 144 sessions de sensibilització adaptades a les noves formes de consum. La cloenda del programa es va celebrar divendres passat a la sala Carles Rahola de l'edifici de la Generalitat de Girona amb l'acte de lliurament dels premis de concurs de vídeos, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial Sense Tabac que se celebra el 31 de maig. El programa impulsat per l'Oncolliga Girona des del curs 98-99 aborda els riscos associats al tabac convencional, però també als cigarrets electrònics, les bossetes de nicotina i la pipa d'aigua. Les sessions combinen informació sobre els efectes del consum en dinàmiques participatives que fomenten la reflexió i el debat entre els joves. La coordinadora del projecte és la pedagoga Eulàlia Romera, destacant que l'objectiu és crear espais de confiança perquè els adolescents puguin expressar dubtes, compartir experiències i desenvolupar una mirada crítica davant del consum de nicotina. Pel que fa al concurs de vídeos No et fumis la salut, aquesta edició ha comptat amb 12 treballs elaborats per alumnes de 5 centres educatius. Les peces audiovisuals tenien com a objectiu conscienciar sobre els riscos del tabac i dels vapejadors. El primer premi, dotat amb 600 euros, va ser atorgat al vídeo Per què tu fumes, realitzat per alumnes del Col·legi Vilagran de Salt. El segon premi, de 400 euros, en reconeixia el treball No triguis un llibre per la seva portada, de l'escola La Pia d'Olot. I el tercer guardó, de 200 euros, va ser Per tu pots trencar el cercle, presentat per la Fundació Educativa Cor de Maria de Blanes. Els equips guanyadors també van rebre entrades per a activitats de lleure a les instal·lacions de Chaotic World i Mico Aventura de Platja d'Aro. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona alerta que l'absentisme laboral s'ha convertit en una de les principals preocupacions d'aquest sector. Segons una enquesta feta entre empreses associades, cada mes entre 2 i 5 treballadors de cada 10 presenten algun tipus d'absència laboral, una situació que obliga molts establiments a reorganitzar torns i funcions per mantenir el servei. L'estudi també assenyala que la majoria d'empreses tenen menys d'un 2% de personal de baixa laboral, però remarca que tant les baixes com l'absentisme tenen un impacte directe en els costos econòmics i en el funcionament de diari dels negocis. La federació també ha explicat que les empreses del sector han necessitat cobrir entre 4 i 5 llocs de treball per establiment durant aquest any. Això representa uns 8.000 llocs de treball estimats a les comarques gironines. Tot i això, només se n'han cobert aproximadament un de cada 4. Els perfils més difícils de trobar són cambrers, cuiners, personal de neteja i caps de sala. Els empresaris atribueixen aquestes dificultats a la manca de candidatures, la falta de formació específica i l'escassa experiència professional dels aspirants. Segons l'enquesta, cobrir una vacant pot requerir entre 15 dies i 3 mesos, encara que moltes ofertes continuen sense resposta. El sector també adverteix que aquesta situació provoca tancaments temporals de servei o torns, dificulta el creixement empresarial

empresarial i pot afectar la qualitat d'atenció als clients. La federació considera que el problema és estructural i que no afecta només l'hostaleria, sinó també altres sectors econòmics. Per això reclama polítiques actives d'ocupació més eficients, reforçar la formació professional adaptada a les necessitats de les empreses i millorar la col·laboració entre administracions i sector privat. L'entitat recorda que l'hostaleria i el turisme representen aproximadament el 21% del producte interior brut de l'economia gironina i defensa que garantir la viabilitat dels establiments és clau per a la competitivitat del nostre territori. En un minut arribem a un quart de dues serveis informatius de Ràdio Palafrugell. SOS Costa Brava ha denunciat davant l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat de Catalunya l'impacte ambiental de l'avaria de la depuradora davant Castell Cap Roig. La Federació Ecologista reclama investigacions, inspeccions sobre el terreny i possibles sancions pels abocaments que haurien afectat tant el sistema de sanejament com també un espai natural protegit. La denúncia presentada a l'Agència Catalana de l'Aigua demana aclarir l'origen i l'abast dels abocaments i determinar possibles responsabilitats relacionades amb el funcionament de la depuradora de Palamós, una infraestructura que tracta les aigües residuals de Palafrugell, Mont-ras, Calonge, Palamós i Vall-llobrega. Paral·lelament, SOS Costa Brava ha presentat una segona denúncia, però en aquest cas davant de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Ho fa perquè valori l'impacte dels episodis sobre l'espai d'interès natural Castell Cap Roig. La federació considera que els fets també poden vulnerar la normativa de protecció dels espais naturals i del patrimoni natural. L'entitat critica que, malgrat les incidències conegudes i els episodis reiterats de contaminació, fins ara no s'havien impulsat actuacions administratives formals per determinar responsabilitats. També lamenta que les respostes institucionals s'hagin limitat principalment a declaracions i mocions. Les denúncies reclamen revisar les instal·lacions, restaurar els espais afectats i aplicar mesures compensatòries si es confirmen afectacions ambientals. SOS Costa Brava adverteix que també cal limitar el creixement urbanístic als municipis que aboquen aigües residuals a aquesta infraestructura, perquè considera que el sistema de sanejament ja està tensionat. La federació assegura que el cas en reflecteix una problemàtica estructural de la Costa Brava. Segons l'entitat, no es pot continuar augmentant la pressió urbanística mentre les infraestructures ambientals i la capacitat ecològica del territori mostren signes de saturació.

0: És el moment d'escoltar la previsió meteorològica per aquesta setmana amb en Josep Pasqual. Anem a xerrar uns minuts ara de la previsió meteorològica per aquesta setmana. Comencem el mes de juny i de moment ho hem fet amb calor també, igual que amb els darrers dies. Tot això sí que s'ha pogut apreciar una mica de baixada de les temperatures. Josep Pasqual, des de l'Estartit, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia.
0: Ha baixat la temperatura una mica, tu creus?
1: Has dit exactament el que ha passat.
0: Hosti, que bo que sóc.
1: Sí, sí.
0: I sense haver estudiat, has vist?
1: Sí, hem vist doncs, com tenim aquest dematí en sol, a la tarda, més o menys, tant dissabte com ahir, varen arribar núvols per ponent, i sí que hi va haver aquestes tempestes doncs, cap a l'interior, el que havíem comentat ja que passaria. I és aquesta situació que tenim els darrers dies.
0: Dissabte sí que es va agrair. Aquí no sé si va arribar tant. Jo vaig venir diumenge i déu-n'hi-do la calor que feia també, però dissabte a la tarda, allà a les 5, una cosa així, la zona de Cassà de la Selva, tota aquesta zona, es va tapar bastant i es va agrair sobremanera.
1: Sí, són aquests núvols d'aquestes tempestes doncs, de muntanya i, de tota manera, la línia costanera estem una mica millor en el sentit de que més o menys bufa aquest vent marítim i refresca una mica ambient. Però a mesura que aquest aire doncs, va entrant cap a l'interior es va escalfant.
0: Molt bé, i aquesta setmana doncs, què passarà? Quin dels dos seguirem? El que fa molta calor o el que ens refresquem una mica?
1: Bé, com a mínim no farà la calor de dies endarrere. De fet, avui serà un dia semblant al dels últims dies, és a dir, vents més aviat febles, aquest més sol al matí, més nuvolades a la tarda, difícilment amb algun plogim que arribés aquí. I demà sí que hi ha més nombrós, demà passen les restes d'un front i ja tindrem un dia més tapat i els ruixats aquests s'aproparan més, de manera que algun sí que, sobretot al migdia o tarda, podria arribar aquí. I el vent, doncs, que aquest dia ha estat feble de marinada així amb poc onatge, doncs sí que demà ja entrarà una mica de gregal i una mica de tramuntana a la nit, que la nit de dimarts i dimecres doncs, farà una mica de vent. I després ja la cosa es tornarà a estabilitzar amb més sol, però les temperatures no arribaran a ser tan altes com les de mitjans de la setmana passada o segona meitat.
0: Sí, recordem doncs, que són temperatures que també, tu que en deus estar informat, estan batent rècords a diversos observatoris del país, de temperatures més altes d'un mes de maig.
1: De fet, jo això ho veig, o sigui, no tinc temps per dedicar-me a estudiar-ho, però sí que veig les informacions que tothom veu, doncs, que hi ha doncs, molts punts en què hi ha rècords de temperatura en aquest mes. De fet, aquí a l'Estartit, tot i que la temperatura mitjana de la primera quinzena va estar entre la mitjana climàtica i un xic per sota, doncs la segona quinzena sí que ha estat força per sobre i això ha fet que el conjunt del mes doncs, estigui ben bé un grau i mig per sobre la mitjana climàtica. I la pluja del passat maig, doncs també una cosa semblant, és a dir, la primera quinzena del mes es va acumular la majoria de precipitació i durant la segona quinzena pràcticament no va ploure i el conjunt, si més no aquí l'Estartit que tinc mesurat és d'uns 60 litres per metre quadrat aquest mes de maig passat, que està una mica per sobre la mitjana climàtica que és de 52 al mes de maig.
0: I seguint amb les temperatures del mar, que ja ens vares parlar divendres, doncs que també estan força per sobre del que tocaria. No sé si ja hi has tornat a anar d'ençà de divendres a prendre mesures o no?
1: Sí, de fet, les dades de divendres no eren de divendres, eren anteriors.
0: Ah, és un
1: Però sí que hi vaig anar el dissabte. I el dissabte doncs, va ser excepcional perquè vaig mesurar una temperatura de 22,3 graus, gairebé la superfície. I això és 4 graus per sobre la mitjana climàtica. També és cert que les calmes el que afavoreixen és que s'escalfi molt a la superfície i a partir doncs, d'uns 30 metres de fondària, doncs ja la temperatura sigui força més normal, podríem dir.
0: Molt bé, doncs ja veieu el que ens espera aquesta setmana. Aquesta és la conversa que hem tingut amb en Josep Pasqual, com cada dilluns i com cada divendres aquí a Ràdio Palafrugell. No sé si hi ha alguna cosa més que volguessis afegir.
1: No, en principi no. Si hi ha alguna cosa més ja en parlarem divendres.
0: Doncs en divendres aquí estarem. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molt bon dia i sobretot molt bona setmana, Josep.
1: Igualment, bona setmana a tu.
0: Després de la previsió meteorològica, un moment per parlar de l'agenda, que per exemple per avui dilluns té diferents activitats. El grup de costura teixint en vincles a partir de les 4 de la tarda i fins a les 6 amb la Cristina Més Vincles. A la taula de Fent Barri ens podem trobar al local social del Mas Mascort a les 4 i fins a les 6 de la tarda d'avui dilluns. A la biblioteca hi tenim amb la Francesca Blázquez els diàlegs en anglès. Durant una hora i mitja ens aporten per adults i joves a la sala polivalent de la biblioteca aquesta activitat que comença a les 4 de la tarda. A les 6 a Can Genís hi tenim el grup o el cercle de dol de Palafrugell a Can Genís des de les 6 de la tarda i fins a les 8 del vespre, organitza per l'associació Dol Baix Empordà i no cal inscripció prèvia. Per demà dimarts tenim la tertúlia literària Reflexió i debat a la biblioteca a les 4, 4:45 de la tarda amb la coordinació d'en Joan Soler. A les 5 i ioga i pilates amb cadira en diferents dies, com ho tenim, per exemple, als locals socials tant del Mas Mascort com de la Punxa del carrer Ample i la Sauleda. També tenim altres activitats, per exemple, que comencem a destacar per dimecres, com és la presentació del llibre Records del Mas Julià de Casavells a càrrec de Lluís Maimí i Casanovas. És a les 6 de la tarda d'aquest dimecres a la sala polivalent de la biblioteca. I també un taller de collage per adults amb l'Eva Torres. Ens porta el projecte L'Artec als Barris i Viu al teu barri. Serà el local social del carrer Ample. Un quart i mig de dues, recta final del nostre informatiu, i ara un to més lúdic amb les efemèrides.

0: dels dies mundials que tenim per avui amb aquesta data. Mundials o internacionals que tenim per al dia 1 de juny. I encetem el mes parlant del Dia Mundial de les Mares i els Pares. Cada any ho tenim l'1 de juny, decretat per l'Assemblea General de les Nacions Unides amb l'objectiu de retre un homenatge a la gran tasca i responsabilitat que tenen els pares i mares en la criança i educació de fills i filles, els quals representen el futur de la humanitat. Aquest Dia Mundial es va crear el 17 de setembre de 2012 mitjançant declaració emesa per l'Assemblea General de les Nacions Unides. El seu objectiu principal és reconèixer el treball, l'esforç i la dedicació als pares i mares de tot el món que cada dia s'ocupen de la criança de la seva mainada. El dia 1 de juny també celebra el Dia Mundial dels Esculls per conscienciar la població sobre els riscos que afronten aquests ecosistemes marins a causa de factors com l'escalfament dels oceans, la pesca excessiva i la contaminació. Amb la creació d'aquesta efemèride es pretén divulgar la importància de protegir aquestes formacions marines, així com promoure el compromís per part d'organitzacions i empreses en la conservació i la protecció dels esculls. Uns esculls de corall, que són formacions d'organismes marins invertebrats, ubicats especialment en aigües tropicals, càlides i poc profundes, perquè requereixen energia solar. Per aquesta raó, els esculls s'ubiquen a una profunditat màxima de 50 metres sota el mar. Se'ls coneix com a boscos tropicals del mar, ja que allotgen una gran varietat de flora i fauna marina, com peixos, llagostes, crancs, pops, estrelles de mar i altres animals invertebrats. I finalment, l'1 de juny també se celebra el Dia Mundial de la Llet, una data proclamada per l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, coneguda com la FAO, amb l'objectiu de tractar qüestions relacionades amb el sector lleter a tot el món i per incentivar el consum de llet també arreu del planeta. El Dia Mundial de la Llet encara no ha estat reconegut com un dia internacional oficial per les Nacions Unides, però això no impedeix a la FAO recopilar els esdeveniments organitzats pels països i organitzacions i difondre'n aquesta informació. La llet és un aliment molt nutritiu que proporciona energia, proteïnes i micronutrients a qui la consumeix i contribueix a reduir la gana i la desnutrició al món. Tres dies mundials, doncs, per avui. El Dia Mundial de la Llet, el Dia Mundial dels Esculls i el Dia Mundial de les Mares i els Pares. Seguim amb la nostra programació.
1: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: I fins aquí les notícies amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell per aquest migdia de dilluns, primer dia del mes de juny. Més informació a partir d'ara a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Els butlletins horaris amb la connexió amb la xarxa i els butlletins també de Ràdio Palafrugell. Demà al matí us esperem de bell nou a les 8 amb el supermatí i a les 9 amb l'esmorzar, amb dos amb en Ferran Castelló, i després ens retrobem al migdia per l'informatiu migdia. Salutacions de Rafael Corbí, Ferran Castelló i Maria Vilà. Ha estat una nova edició dels nostres informatius. Adéu-siau.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
4: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
5: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
6: Bon dia, bon dia, bon dia. Som al Departament de Joventut, també coneguts com Can Genís, i avui visitem l'Institut del Frederic Martí Carreras. Jo sóc en Víctor i ens acompanya la Marina Trias, dinamitzadora juvenil. Bon dia, Marina, com estàs?
7: Super, molt contenta d'estar aquí envoltada de tan joves.
6: Vale, segurament us preguntareu què fem aquí a l'Institut. Una mica la idea d'aquest programa és presentar-vos serveis que fem des de Can Genís i conèixer la vostra opinió d'aquests serveis i de l'àrea en general, vale? Així que comencem. Vale, últim dia de la setmana, no sé com esteu, amb ganes d'acabar ja
7: sí,
6: les classes aquesta setmana? Vale.
7: Divendres,
6: ja ho tenim a tocar. Si us sembla, fem una petita ronda de presentació. Me dieu el vostre nom i me dieu de quin curs i classe sou delegats.
8: Vale. Hola, bon dia, jo sóc Elaya, sóc de quart A d'ESO.
6: Okay.
8: I sóc la delegada juntament amb el Jan López de la nostra classe.
6: Super, molt bé, seguim.
9: Hola, jo em dic Gerard, sóc de tercer C i bueno, em van triar delegat. No?
10: Molt bé.
6: Et van triar, tu no volies o què? Bueno.
11: Jo sóc en Martí, sóc delegat de tercer B, conjuntament amb la Ona Sabalés.
6: Molt bé.
12: Jo em dic Ània, sóc delegada de tercer A i el meu company és en Mohamed Girali, però no ha pogut venir.
10: Vale.
13: Bon dia, em dic Naya, sóc delegada de quart B i juntament amb la meva companya, Blanca Chacón.
14: Hola, sóc en Jan López, delegat de quart A i estic amb la meva companya, a la Elaya.
15: Hola, sóc en Ryan Damiri, sóc delegat de quart E, però avui la meva companya no ha pogut venir.
16: Hola, sóc l'Azadín, faig quart D i sóc el delegat.
9: Molt bé, gràcies.
6: Super, molt bé. Ah, queden aquí un parell més de companys que no s'han presentat.
17: Hola, sóc l'Arnau Carretero, sóc delegat de quart C. I...
6: Molt bé, benvingut.
18: Bon dia, sóc l'Eric Teodor Coser i sóc delegat de quart C.
6: Quart C. Sí. Molt bé, super. Doncs ara, un cop ja presentat totes i tots, si us sembla, entrarem en matèria el que és el programa. L'hem estructurat en diferents blocs. Hi haurà un primer bloc, una primera part que és més informativa de serveis que estem fent i una segona on farem algunes preguntes relacionades amb aquestes, vale? Doncs comencem. La Marina és dinamitzadora juvenil i és una de les persones, entre moltes altres tasques que té, que s'encarrega de fer la programació d'activitats de trimestralment. Així que us la presentarà
9: la
6: Marina.
9: La coneixeu, alguns o alguna de vosaltres? Sí, no? Heu vingut a alguna activitat de Can Genís? Jo alguns els conec, llavors ha de ser, sí? Digues, digues, parla.
12: Jo...
6: Digues, algun cop has participat d'alguna activitat?
12: Sí, he participat a l'esquiada i a PortAventura.
6: Okay.
9: I a Premonis, no?
12: Ah, sí, sí, també Premonis.
9: I en Jan?
14: Sí, jo també he participat a l'esquiada. Vaig tenir unes experiències molt xules i també a PortAventura.
9: Va ser una experiència increïble.
6: Vale, fem una ronda ràpida i digueu una activitat que podríem fer que no estem fent. Què us sembla? Comencem, va, comences. Una activitat que no estem fent i que creus que podria ser interessant que féssim. Jan, a veure qui es queda sense idees.
14: Doncs ara mateix no va haver ningú al cap.
6: Algun tipus de sortida que t'agradaria anar? Algun tipus de taller que creus que hauríem de fer?
14: Algun taller de música, no sé.
6: Taller de música, mola. Seguim. Per l'altre costat, la Naya demana temps.
12: Algun taller així de veure alguna pel·lícula clàssica o alguna cosa així.
6: Vale, okay, com un cinefòrum i després poder comentar la pel·lícula i tal. Està guai.
11: Un taller d'escalada.
10: D'escalada.
6: Escalada, molt interessant, ens apuntem.
10: Jo també dic taller d'escalada, m'ha semblat molt bona idea.
19: Dos.
6: Tallers d'escalada, ja tenim dos d'escalada.
8: Un taller d'algun tipus de debat o alguna cosa així.
6: Debats, els agraden els debats per aquí. Doncs pues mira, al Cineforum podem debatre si ens agrada la pel·lícula o no. Més idees.
17: Un taller d'esports o fer algun torneig així d'algun esport.
20: Sorties com bicicletades i coses així a la platja.
10: Bicicletades, dius?
20: Sí.
10: Vale.
6: Sorties... Molt esportiu tot, veig.
17: Alguna competició de futbol o algun esport
6: també.
20: Ok. Jo també tenia pensat fer un torneig de futbol o alguna cosa així.
10: Per dos, vale.
6: Última, has pensat?
10: Bueno, jo i en Jan hem pensat que ens agradaria fer surf a pals.
6: Surf a pals, super, és bona. És perquè per la Progell poques onades tenim, eh?
10: Ja. Bueno, ens ho hem apuntat tots.
6: La idea és apuntar-nos aquestes coses per després mirar a veure quines són factibles, sí, i proposar-les, i si els proposem, que us apunteu ja que els heu proposat vosaltres, no? Súper. Un cop parlat d'activitats que fem o que creieu que podríem fer, hem fet una petita llista de diferents serveis que tenim al Departament de Joventut i a veure si els coneixeu, vale? Comencem pel primer d'ells. És l'assessoria de salut. Coneixeu l'assessoria de salut?
10: Sabeu què és una assessoria de salut? Vale.
6: Passa el micro, company.
10: A veure, micro.
21: Que t'assessoren...
10: Sobre?
21: Sobre la teva salut.
10: Vale, quins temes poden ser?
21: Per exemple, sexualitat, alimentació...
10: Super.
21: Esport, tipus rutines o tot això.
10: Uau, molt bé.
6: Super, molt bé. Relacions, sí, addiccions, hàbits alimentaris... Són tots temes que podeu treballar amb la Noemí, que és la companya, que és l'agent d'assessoria de salut. Perfecte. Altres serveis que tenim?
10: El de mobilitat internacional.
6: Ok, per exemple.
10: Mireu, us he portat el cartell. Vale. Sabeu què vol dir mobilitat internacional? No.
22: Anem per al món.
10: Anem per al món. Bueno, podria ser... si algú o alguna té ganes de fer una estada a l'estranger, vale, ja sigui per Europa o més per Amèrica o per Catalunya o més a nivell d'Espanya, vale, té aquesta inquietud, pot contactar amb nosaltres, vale, amb mi, la Marina, i buscarem quines opcions teniu, ja sigui fer un voluntariat, unes pràctiques, buscar feina a l'estranger, vale, camps internacionals... I així, vale? Aquest és un servei nou que hem obert aquest any.
6: Super, altre servei que també tenim, assessoria de recerca de feina. Alguns de vosaltres d'aquí poc ja podrà anar a buscar feina. Sabeu que tenim aquest servei? El coneixíeu?
23: Sí, jo l'any passat vaig fer el curs de premonitora i vaig saber que hi havia aquest servei i bueno, estic esperant aquest any per veure si el puc fer.
6: Super. En què creieu que es pot ajudar?
23: Doncs, no sé, per fer el currículum, em sembla.
10: Sí.
23: I no sé.
10: Per fer currículum, per buscar formacions, vale? Que a vegades diem, ostres, estem en un moment que no sabem molt bé què fer. Doncs la Laura, que en aquest cas és l'encarregada, us guiarà una mica. Doncs mira, hi ha aquestes formacions o hi ha aquestes feines, o per aquesta feina necessites un currículum o una carta de motivació, vale? Altres serveis, Vic?
6: Bueno, hem parlat de l'assessoria de salut, de l'assessoria de recerca de feina i tenim un altre servei que també és d'escolta i acompanyament, que és el servei Aquí t'escoltem, que està pensat per escoltar les vostres necessitats o les vostres inquietuds o aquelles coses que a vegades us agradaria tirar endavant i no sabeu per on. Poso un exemple. Ara fa poc va venir un jove que té inquietuds musicals i em va demanar a veure com podria fer per presentar la seva actuació musical. Bueno, doncs busquem la manera de donar respostes a aquestes inquietuds. Aquest és un servei de, ja et dic, d'escolta de les vostres necessitats i en funció de quina sigui la necessitat mirem de donar-li una resposta o una altra, ok?
10: Aquest servei el porta en Víctor.
6: Ok, porto jo, efectivament. Si voleu contactar amb mi ho podeu fer a través de l'Instagram o venir qualsevol tarda de dilluns a divendres a Can Genís i preguntar per mi. A banda d'aquests serveis d'acompanyament tenim altres serveis més socioeducatius també, com és l'Espai Jove. No sé si algú de vosaltres coneix l'Espai Jove. Preguntem per aquí.
10: Em sona d'haver-ho escoltat.
6: Em sona d'haver-ho escoltat.
11: Bueno, vam anar amb la classe fa un mes o així, vam anar amb la classe.
10: Ah, la jornada de portes obertes.
24: Sí, bueno, vam fer aquella jornada i ens van explicar una mica què feien allà i les seves activitats.
10: Perquè us en recordeu del lloc? On es feia?
14: Sí, a les Armallers.
10: Molt bé.
6: Sabeu que té una programació mensual també que ho pengen a xarxes?
14: Sí, de vegades ho veiem penjat. No?
6: Ok, aquesta programació l'elaboren els mateixos joves de l'Espai Jove conjuntament amb els educadors i educadores de l'Espai. Súper. Altres serveis que podeu conèixer en aquesta jornada de portes obertes és el d'educadors de carrer. No sé si algú de vosaltres coneix aquesta figura educativa.
10: Us en recordeu?
6: Vale, us explico una mica. Jo havia sigut educador de carrer, per tant puc fer
10: molts
6: una
10: anys,
6: petita
10: molts
6: síntesi.
10: Molts anys, molts anys.
6: Els educadors de carrer són això, dos professionals en matèria de socioeducació que treballen al medi obert i es mouen per les places, els carrers, allà on detectem que hi ha joves. I una mica el que fan és aquest pont entre el jove i l'administració. Us donen informació d'activitats, informació de serveis com els que avui estem comentant, i una mica és aquesta la figura dels educadors de carrer. I per últim tenim el servei de dinamització, que ja n'hem parlat, que és la Marina.
0: Les activitats.
10: Llavors, bueno, ara aquí entrem una mica si creieu que hi ha algun servei que no oferim que us agradaria oferir. Per exemple, hem tractat l'àmbit laboral, no? L'àmbit formatiu, l'àmbit una mica d'oci, l'àmbit de mobilitat, l'àmbit social. Creieu que hi ha alguna coseta que dieu, ostres, a mi m'agradaria aquest servei i crec que no el teniu?
6: Sembla que ho tenim tot, eh?
10: Ho tenim tot?
6: A banda de serveis, Can Genís, que és l'espai on treballem nosaltres, té diferents sales i diferents espais. Alguns de vosaltres es vau visitar la jornada de portes obertes. Us sembla si fem una ronda a veure si se us ocorreixen quins espais tenim a Can Genís?
10: Jo crec que hi ha gent que s'ho sap molt bé, eh? Vinga, a veure.
20: La sala d'estudis.
6: Sala d'estudi, correcte. Ens pots explicar una mica què és la sala d'estudi?
20: La sala d'estudis serveix per exemple, si tens que estudiar per un examen o algú, vens amb algun company, doncs pots treballar allà, pots portar el teu propi ordinador, o si necessites algun ordinador pots anar a la sala informàtica que està dalt.
6: Súper.
10: Exacte, la sala d'estudi podem anar de dilluns a dijous de 4 a 8 del vespre, vale?
14: No sé si està bé, però a mi em sona una sala de fotografia.
6: Correcte, tenim un plató fotogràfic a Can Genís, una sala de fotografia, i és un espai pensat això per fer cursos de fotografia o de vídeo fins i tot, i també el podeu sol·licitar si necessiteu fer una sessió fotogràfica o fer algun vídeo, contacteu amb nosaltres i veiem com us facilitem aquest espai.
23: El Buc, crec, o Bac, no sé com es diu, que hi ha instruments per tocar música.
10: Sí, tenim un buc d'assaig, vale, Can Genís, molt equipat. Si algú o alguna toca algun instrument o té un grup de música, podeu venir a Can Genís, vale, que té un cost molt simbòlic i la veritat és que funciona molt bé i venen molts grups de música a assajar.
24: No sé si recordo malament, però hi havia una sala de dansa.
6: Correcte, hi ha una sala de dansa, que diem sala d'expressió corporal, perquè no només fem dansa, sinó que fem tots aquests tallers que tenen que veure amb la mobilitat del cos. Així que sí, tenim una sala de dansa que també està a la vostra disposició, podeu venir amb el grup d'amics o amigues i sol·licitar per fer-ne ús lliurement. Ok, més espais que creieu que tenim?
11: Jo recordo he vist una sala d'art.
10: D'art, sí.
6: Tenim una aula d'art.
10: Tenim una aula d'art. Ara mateix, els dilluns a la tarda, s'hi fan tots els cursos de ceràmica i dimarts i dimecres tota la tarda està ocupada amb els cursos de dibuix. Vale? Vull dir, aquesta sala, per utilitzar-la, us apunteu en alguna activitat, per exemple, esmalts al foc, també es farà a l'aula d'art. Super.
23: Jo de recordar no recordo molt bé.
10: Vale.
8: Hi havia una sala de cuina o
6: sí. Correcte, també tenim una cuina on fem tots aquests tallers doncs, de cuina. Jo crec que els hem dit tots els espais, més o menys, així a grans trets. Ha faltat l'espai d'exposicions, parlàvem de l'aula d'art, hi ha un espai també d'exposicions o una galeria, que és que si vosaltres us agrada el món de la fotografia o el dibuix i busqueu un espai on exposar les vostres obres, nosaltres us deixem aquest espai.
10: Falta actes i el pati. Tenim una sala d'actes, que bàsicament és una sala molt més grossa, vale? Per trobades o no, ponències, bueno, perquè es reuneixi un volum més gran de persones. I els patis, vale? Els patis a vegades molts joves també hi estudien, sobretot si fa solete, però també hi fem concerts. Vale? Tots aquests músics o músiques que venen al buc d'assaig, a vegades anem fent concerts. Heu vingut a algun concert de Can Genís? No? Vale, doncs a la propera trobada us portaré la programació, vale, perquè us ho apunteu, perquè la veritat és que és molt xulo i cada cop hi ha més artistes joves, vale?
6: Vale, se'ns ha menjat una mica el temps, haurem d'anar tancant, havíem guardat una secció que no la podrem fer, però us volem acabar preguntant si coneixeu les nostres xarxes. Sí, algú coneix les nostres xarxes, els nostres perfils?
14: Sí, jo segueixo per Instagram.
6: Ok, Instagram...
23: Sí, igual, bueno, Instagram i WhatsApp.
6: WhatsApp també, ok.
24: Sí, jo també ho segueixo per Instagram.
6: Ah, però prou bé.
11: Igual per Instagram i WhatsApp.
10: Jo només per l'Instagram.
6: Podeu, algú de vosaltres pot dir quin és l'Instagram, perquè ens estiguin escoltant des de casa? Quin és l'Instagram nostre, l'usuari? Can Genís, diuen per aquí, molt bé. A banda de l'Instagram, recentment hem començat l'aventura també amb el TikTok, amb la Marina. I a banda del TikTok tenim la pàgina web també on pengem tota la programació de Can Genís.
17: Jo crec que també m'heu sortit per TikTok alguna vegada.
6: Ah,
17: i
6: sí?
17: Crec que diré que us segueixo i en Instagram també us segueixo.
6: Super, genial.
0: Jo només el segueixo per Instagram.
20: Jo us segueixo també per Instagram.
6: Super, molt bé.
17: I jo també el segueixo a l'Instagram.
6: Vale, doncs res, anem donant per tancat aquest programa. Tornarem d'aquí 15 dies. Segurament no ens acompanyarà la Marina, sinó que vindrà un altre referent educatiu. Res, agrair-vos la vostra participació, agrair en Ferran de la ràdio que ha fet el suport tècnic i res, qualsevol cosa que vulgueu dir, voleu afegir, és el moment. Moltes gràcies a totes i tots, ens veiem aviat.
5: Ràdio Pati, amb els instituts de Palafrugell i el Departament de Joventut.
4: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
0: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes. Dijous 4 de juny. Rua dels Infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del Centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb actuació final a càrrec de Jordi Tonietti. I visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la Fanguejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera, amb el patrocini de...
1: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures... Carrer Mestre Sagrera 31, de Palafrugell.
3: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
1: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
3: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.

0: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-170277.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell.
5: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

0: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
1: La cantautora i poeta de Granollers, la Ivette Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivette Nadal amb L'home dibuixat.

una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll en Des del Forever, aquesta cançó que ens porten tots dos, que es diu Living Proof.

0: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
1: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
0: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
1: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
0: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
2: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.

Tu vas lluitar és el tema del badaloní David Enros, un dels temes destacats del disc de la Marató de TV3.

27 anys a l'esquena i té més èxits que ningú, o almenys molts, a la nostra sintonia. És la cantant de Pennsylvania, Sabrina Carpenter. Des del seu àlbum anomenat Man's Best Friend, ens arriba el quart senzill que n'ha publicat. La cançó anomenada House Tour

Així ho fa la cantant barcelonina Julieta, que torna a emocionar-nos amb aquesta cançó Records d'un amor que no es pot esborrar. M'oblido d'oblidar-te. Però no. Dos artistes molt carismàtics ens porten aquesta col·laboració que escoltem. Tonto por ti, un tema que prometen dos grans artistes com Leire Martínez i Abraham Mateo.

0: en Fran, en Múnia i en Jordi des del Garraf. Són dir Montserrat i Meritxell i ens porten el seu estil festiu, desenfadat i carregat de bona energia. Aquesta cançó que escoltem porta el nom de Candela.
1: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Ràdio Palafrugell.
0: Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.

Així hem escoltat el Tot 50 d'aquesta cantant l'argentina Emilia amb una de les cançons que ens arriba des del seu àlbum Perfectes. Això es diu Beautiful, preciosa. Sacs és un artista barceloní que ens porta connectats. Una cançó de pop urbà, fresc i anem.

0: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Des de Menorca i per tots nosaltres, Pèl de Gall, Sa mare que et va parir, de l'àlbum Entre sa llum i sa fosquia.

0: sa mare que te va parir.
1: Un artista de Úbeda que ens porta excel·lent música, i si no, aquí una prova d'aquesta cançó tan coneguda de Louis Armstrong. Es diu What a Wonderful World.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern i si opten, per altra banda, per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, ustecs i professor de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions a consultar, es fa arribar tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, creu que és el millor pacte possible. Són declaracions a la xarxa.
3: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar.
2: La vaga d'avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central ha tingut un seguiment d'un 9%, segons el Departament d'Educació. Uns 200 docents de Catalunya Central han ocupat aquest migdia l'atri de la Basílica de Santa Maria a Montserrat per celebrar una assemblea. A la plana política, el Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez, una maniobra en què Vox no entraria i per construir un executiu temporal amb l'objectiu de convocar eleccions. A la seva banda, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció, mentre Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans volen també que Salvador Illa comparegui al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. I un dia més parlem de temperatures perquè les estacions del Meteocat han batut un rècord de dies per sobre dels 35 graus al maig. Barcelona i Portbou encapçalen la vintena de municipis que hi han registrat nits tropicals. Més de 70 estacions del Meteocat han marcat temperatures per sobre dels 35 graus o més al mes de maig, amb una suma històrica de 173 registres concentrats sobretot la setmana passada. I l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
1: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
4: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
3: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
4: Parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
5: Quan ell m'aportava el seu estudi, no, el seu estimat estudi, que és on es refugiava.
6: Entre Pitos i Llunes.
7: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
8: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

0: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: 45 anys

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Aquesta és la música de l'Oreja de Van Gogh, que feia des del 2020 que no treien res nou, el primer senzill d'ençà del retorn de Maya Montero. La cançó Todos Estamos Bailando, la misma canción.

l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell. When...

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouan. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Laboratori Corbí. Cuina i bany. Directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
3: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
2: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluïsa Moret.
4: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
2: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan amb 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya. A les últimes hores, a Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.

0: les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: La palafrugellenca Cristina Perpinyà Martínez ha publicat el seu primer llibre titulat Els camins de la Chloe. El llibre combina ficció i experiències personals seguint en el creixement vital de la Chloe. Una nena que descobreix la seva passió per les caminades, el camí de Sant Jaume es converteix en l'escenari principal de moltes de les aventures que s'hi narren.
2: L'obra també té versió en castellà i és el debut literari de l'autora de Palafrugell.
3: Bueno, Els camins de la Chloe no és més que una història d'una nena que creix feliç amb la seva família al seu àmbit i descobreix la seva passió per les caminades. I dins d'aquestes caminades es troba amb la gran aventura del Camí de Santiago, que és on passa la major part de les històries.
2: La protagonista evoluciona al llarg del relat. De fet, passa de la infantesa a l'etapa adulta fins a tornar a la seva pròpia família. El Camí de Sant Jaume esdevé una experiència compartida amb la gent qui l'envolta.
3: Comença aquí amb els pares. La base del primer camí és amb els pares. I tornen tan encantats del camí que es van afegint acompanyants, com és l'Aniol, la parella de la Chloe, i més endavant les nenes.
2: Perpinyà explica que el camí no és només un escenari, sinó una experiència vital que cada persona viu de manera diferent i que pot suposar un canvi personal profund. També destaca valors com la família, l'amistat, l'amor i la superació.
3: El camí pot ser moltes coses. Hi ha gent que hi va i no és res, és anar a caminar. Hi ha gent que és una aventura i hi ha gent que ens fa un canvi, un xip a dins, que fa un canvi.
2: L'autora reconeix que la protagonista està inspirada en ella mateixa, tot i que el llibre combina elements reals i de ficció per mantenir també una part de distància personal. El llibre també inclou referències a espais de les comarques gironines que apareixen com a escenaris importants dins dels diferents capítols de l'obra.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
5: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
0: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.
6: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare. Sono l'italiano, l'italiano.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella i el Franc Tamariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

0: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest, des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit la xarxa.
3: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
2: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a la P7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, la Malavella i Llagostera. A més, alerta que la P7 és la via que està més col·lapsada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via a la demarcació s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça President Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102, i ara s'enfrontarà l'UCAM Murcia al quarts del play-off pel títol.

0: allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres 5 de juny a les 5 de la tarda, als Horts Comunitaris Les Arenes, celebració del 10è aniversari, amb un taller d'herbes per la Tafia i un taller d'encurtits per part de la Gabriela i en Raül Birlea, que són hortolans dels Horts. També hi haurà un sorteig, un berenar, monitoratge infantil i tallers per adults. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp al 615-859-624. Les places són limitades. Podeu trobar més informació al web cultura.palafrugell.cat. I d'altra banda, aquest divendres a les 7 de la tarda, l'empremta de la natura en l'obra de Cuixart, una activitat al Museu del Suro que serà una conferència a càrrec de la doctora Raquel Medina, que és la comissària de l'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria. Per a més informació, podeu consultar el web museudelsuro.cat.
2: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
3: Parabrises trencat? Vine a Crystalbox. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
4: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
3: Crystalbox. Som professionals.
4: Crystalbox. A Girona, carrer Barcelona 477.
3: A Sant Julià de Ramis, Avinguda de França, número 19.
4: I Crystalbox Palamós, carrer Rentadors 11.
3: Telèfon central 972-1702-77.
5: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: dia.
1: Escoltes podcast?
2: Això és Radiació de Fons,
3: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
4: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos.
2: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
4: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
1: Radiació de Fons.
5: Amb Joan Regí i Marc Heras.
1: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

0: ara sí, ja tenim aquí la primavera. Vine al teu Fes Més més proper i transforma la teva terrassa o el teu jardí.
1: Mobles amb dissenys actuals i resistents, parasols, pèrgoles i tendals. I també eines, gespa i complements per al teu espai exterior. I com sempre, a preus immillorables. A les nostres botigues i a fesmés.com.
0: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57.

escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció, agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

We got news.

0: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Al centre de la Vila organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del Carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del Carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
1: Us hem ofert l'agenda de les Festes de Primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la Casa del Pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
2: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
1: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44. Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
3: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats,
4: La Sauleda,
3: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Hisenda iniciarà de manera immediata una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes de règim comú per abordar la reforma del finançament econòmic. Aquest dilluns s'ha remès a totes les conselleries d'Hisenda una carta per concertar dates i preparar el terreny de cara a convocar pròximament el Consell de Política Territorial i Financera, que ha de ser el pas previ per l'aprovació del Consell de Ministres d'aquesta reforma. I el PP ofereix a Junts i PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia el linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu del PP, Borja Sémper.
3: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
2: Escoltem també la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
2: I l'Audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació d'anomenament il·legal pel que jutja el germà del president espanyol Pedro Sánchez. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel seu lloc de treball que va aconseguir la Diputació de Badajoz el 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Això sí, es tracta del delicte més lleu de la causa. Les acusacions populars demanen per ell 3 anys de presó. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui a menys persones sense papers aquest any gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat, unes 400 no disposaven de documentació per poder treballar.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut, un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, el 107.8 FM i

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

0: 45 anys.
1: Tenir el cotxe brut et posa de mala bava. Passa't per Carwash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà. Carrer del Suro 28, Palafrugell. Carwashcostabrava.com.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà. Amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: back to you.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
3: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: mare meva.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.
3: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
4: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

Benvinguts i benvingudes a un nou viatge sonor d'arrels i ritmes llatins, on connectem amb el cor de la música i la cultura dels països d'Amèrica Llatina. Ja sabeu, sóc en Jaume Paul i junt amb en Carles Martínez al Controls Tècnics intentem posar la música llatina i donar a conèixer la cultura dels països llatins. Avui us portem un recorregut especial per El Salvador, un país petit d'Amèrica Central, però immens en l'energia de la seva gent, la riquesa de les seves tradicions i la diversitat de la seva música. Salvador, terra, mar, gent i essència. Dir-vos que El Salvador és conegut com el pulgarcito d'Amèrica pel seu reduït territori. Abraça una identitat plena de contrastos, muntanyes volcàniques, platges que acullen surfistes i valls on la vida rural segueix vives tradicions. La gent és forta i resilient. Penseu que han tingut problemes, han tingut unes guerres civils importants, però tenen un esperit comunitari que celebra tant la vida quotidiana com les festes populars. Canten i ballen al ritme d'una música que és ben seva. Escoltem-los.

La marimba, un instrument de percussió melòdica molt arrelat a la música tradicional i popular de l'Amèrica Llatina. El trobarem en més països. El seu so és càlid, profund i vibrant, capaç de transmetre tant alegria com emoció. Poden substituir una orquestra completa. Aquest instrument es toca principalment a Guatemala i Mèxic i sobretot als estats de Chiapas i Oaxaca. Aquest és un tema simplement interpretat amb la marimba, però el tema que sentíem era Chanatenango, moltes paraules que fan referència a les muntanyes, als valls, als propis volcans dels països que anirem veient. També la marimba es toca en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, en Colòmbia i en Equador. En Guatemala, especialment, la marimba és considerada com l'instrument nacional. Formada per làmines de fusta, col·locades com un teclat, generalment estan fetes d'una fusta que es diu pal de rosa o altres fustes dures i ressonants. Sota cada làmina hi ha un tub que li dona aquests ressons, ressonadors. Antigament es feia amb carbasses seques i avui dia amb fusta o metall per amplificar el so. Parlarem de la marimba, tranquils.

Pàtria xiquita mia. El Salvador ha estat molts anys en conflicte civil i ha donat figures que han ajudat a expressar i preservar la seva identitat. Músics, cantants i grups que van des de la música de fusió contemporània, com sentirem ara que ja hem començat a parlar dels seus autors, fins a ritmes tradicionals com el xuc o la cúmbia salvadorenya. Anirem en el nostre programa parlant de diferents grups. En concret, hem volgut escollir aquest Pàtria Chiquita Mía del grup Cutumay Camones, un grup nascut als anys 80, en ple conflicte civil, amb una missió cultural que intentava recuperar les arrels i expressar la seva veu popular salvadorenya en temps de crisi i transformació social. Però cal fer un esment a aquests grups que han fet molt també per conservar la cultura del país.

i representant els joves salvadorenys, aquesta banda Freeway, banda contemporània que barreja rock, reggae i ska amb ritmes llatins. És el reflex de la diversitat juvenil salvadorenca que avui en dia puja i puja amb força. Escoltem a Freeway.

0: gente. Madre, yo te pido.
1: Los hermanos Flores son un referent de la cumbia salvadoreña, però des de fa dècades, amb temes que són himnes populars, especialment en festes i trobades familiars. El ausente, otra Navidad sin estar presente, diu la cançó. La diàspora salvadoreña també a Espanya és molt important, però molts d'ells van marxar cap als Estats Units, que és allà on tenien més gent en diàspora, no? Realment és cúmbia diferent, i és una cúmbia que s'ha portat també a d'altres països sud-americans. Continuarem amb un altre grup, en aquest cas, Espíritu Libre.

0: Espíritu Libre és un grup dedicat a celebrar icones com les de la vida diària salvadorenca, ritmes contagiosos, lletra festiva, sobretot als anys 70 i 80. En aquest cas el tema és les pupuses. I les pupuses què són? Pues parlem de menjar, com serien aquí els xutxos de Girona. És una de les delícies que defineixen el Salvador. Les pupuses són tortilles de blat o blat de moro farcides de formatge, fèsols, carn o altres ingredients. Són molt més que un menjar, són un símbol d'identitat al Salvador. Altres plats típics que recomanen explorar són els tamales, les rigues, els nuegados amb mel i la horchata, cadascun amb sabors que reflecteixen tradició i caliu familiar. I aquests, l'Espíritu Libre, torno a dir, el que volen és posar en forma de cançó les icones tan culinàries com les pròpies del país.
1: Esta es una canción dedicada al típico conquistador criollo

En aquest programa, que el que volem és donar a conèixer la cultura també salvadorenya, no podia faltar un grup de rock, una banda de rock local que ha portat frescor i energia a l'escena musical salvadorenca, Los Red. I aquests topònims i aquests noms que són molt freqüents al Salvador, com heu pogut sentir, cada país té les seves costums a l'hora de posar noms a les persones. Però continuem i anem coneixent lo nou al Salvador. Què tal si comencem a escoltar Ras Fortis i Green Moons?

lírica crítica, ja sentíeu la lletra, la joventut una mica desencisada de la política del país. Aquest projecte musical, que fusiona reggae, ska amb elements tradicionals, reflecteix molt bé el que pensa el jovent, reflecteix molt bé la identitat i la consciència social d'un grup crític i al mateix temps que aporta un nou to musical a la cultura salvadorenya. Anirem canviant. Ara ens anem amb Marito Rivera.

Marito Rivera interpretant Malévola. És un artista popular amb hits que capturen l'esperit del país i les seves històries de vida diària, molt comú. El programa d'avui és una introducció del que vindrà la propera setmana. I en aquest cas, dir-vos que ens deixarem especialment a la Gabriela González, una soprano que té una manera molt xula que escoltarem en el proper programa. I ara passarem a... per finalitzar el programa i per donar-vos les gràcies per estar escoltant-nos, amb el Nahual i una pianista i musicòloga pionera que va documentar i estilitzar melodies tradicionals salvadorenques fonamentant la preservació folklòrica moderna, María de Barata.

El cor de Cuscatlán. Esteu sentint un idioma nadiu de Sant Salvador. Què diu la cançó de la Cancalawi Tunal? Diu: el cor de Cuscatlán, ritmes de vent i volcà, pupuses, festa i cant. Veu que mai no s'apaga. El Salvador, cor vibrant, on la música és caça. Repeteix diverses vegades el mateix estribillo i, bueno, sona així de bé. Maria de Barata. Tanquem aquest primer capítol dedicat al Salvador. Un país on la música abraça la història, els sentiments i la identitat d'un poble que canta la seva vida. Gràcies per escoltar-nos. Arrels i ritmes llatins. Jaume Paoli i Carles Martínez. Fins al proper viatge sonor. Gràcies.

0: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
5: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
4: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. Els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: ciutat.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
4: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
5: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. ...45 anys al teu costat.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dimecres 3 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, presentació del llibre Records del Mas Julià de Casavells, de Lluís Maimí Casanovas, i que també hi haurà la presentació Marta Gallart. Intervindran també Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. És una activitat oberta a tothom i no requereix inscripció prèvia.
3: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
4: I ara arriba Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
5: Una cançó de maig del 2024 forma part del top 50, Wildflower, una cançó de l'àlbum d'estudi Hit Me Hard and Soft, de la Billie Eilish. Mai s'ha publicat com a senzill, però ha aconseguit l'èxit de bell nou i encara continua sonant.

0: és la formació Fito i Fitibaldis, el grup creat per en Fito Cabrales fa molts anys. Aquesta és una peça magnífica que es diu Como un ataúd.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

0: complet, Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Sapphire es diu aquesta cançó, que també és un altre dels grans èxits d'Ed Sheeran. Des del Prat de Llobregat i des de Sant Cugat del Vallès, Alfred García i Álvaro Soler amb aquest tema, Estrella.
1: Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, briseta vora mar, records de l'estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

0: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
0: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
0: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: El so de Palafrugell, l'escoltes

Lily, listen to me. Just say you're sorry. You can still

Aquesta és una cançó que ens aporta la Rosalía al costat del trio estadounidenc de música regional mexicana i Yaritza, i la seva essència és La Perla, i és una de les cançons del darrer exitós disc de la Rosalía.

Damiano David, el cantant de Maneskin, ens presenta aquesta cançó, que és una de les excel·lents que podem escoltar darrerament. Un tema portat al costat de Tila i Niles Rogers, que es diu Talk to Me, una col·laboració...

0: La cantant mexicana Natalia Lafourcade ens ha portat el senzill Cancionera amb un àlbum també esplèndid que, a més, barreja l'essència de la música, un pont entre allò que és íntim i allò que és universal. Molt ben considerat als Grammys. L'escoltem aquí, Natalia Lafourcade amb Cancionera.
1: Cancionera, no dejes de sorprenderme.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine, fes més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
3: A on?
2: Al reidelarajola.com.
3: A on?
2: Al reidelarajola.com!

0: Una meravellosa artista terrassenca anomenada Patricia Garrido, que va treure el seu àlbum Fent camí el passat 2025 i al qual pertany aquesta cançó que us acabem d'oferir, el tema anomenat Ben lluny.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
2: Ràdio Palafrugell.

El cantant i gran artista barceloní Manu Guix ens porta aquest tema que acabeu d'escoltar, un satèl·lit orbitant, una cançó del seu llarga durada, Estimar-te amb veu alta. Una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll en des del Forever, aquesta cançó que ens porten tots dos, que es diu Living Proof.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.

Little Bit Closer és una de les cançons de l'àlbum People Watching de l'anglès Sam Fender i també és una de les cançons que es troba al Top 50.

0: Don't Care, de la Meghan Trainor. Una cançó escrita per la mateixa Meghan Trainor al costat de molta altra gent i que era el senzill d'avançament del seu setè àlbum d'estudi, anomenat Toy With Me, Meghan Trainor.
1: Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

fan i no se'n cansa mai. És la Sabrina Carpenter, la cantant estadounidense que ens aporta una cançó de l'edició de luxe del seu sisè àlbum d'estudi, Short and Sweet. És el tema anomenat Bossy Woman. Gabriela és una cançó del grup femení basat a Los Angeles, Cat's Eye, i l'escoltes al nostre Top 50.

0: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com!
2: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
3: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
4: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
5: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les festes de primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
6: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
7: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
8: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes. Mont-ras.
7: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors. El Camp d'en Prats de Palafrugell.
8: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
9: És temps de country amb Rafel Corbí.

Molt benvinguts i benvingudes a una nova edició del Temps de Country. Soc Rafael Corbí. Avui amb un especialista de whisky, però també de música, Daniel Whittington. És un músic, cantautor i personalitat coneguda de la zona d'Austin, Texas, que combina les seves cançons arrels de folk americana i el rock clàssic. A més de la seva carrera musical, és molt conegut en l'àmbit del món de l'entreteniment i els negocis com a cofundador de Whiskey Vault i Crowded Barrel Whiskey, un personatge important en el món del whisky. Recuperant influències acústiques de la infantil, entesa, creant cançons d'estil simple, sincer i amb molta ànima. Avui volem repassar alguna de les cançons que formava part de l'àlbum Brink the Dark del 2015, com aquest Top of the Wall versionant els Carpenters, i de fet és un disc molt aclamat, format exclusivament per versions de cançons pop i disco famoses, transformades en balades fosques, melancòliques i acústiques. N'escoltareu alguna que coneixereu de ben segur amb el programa del dia d'avui. Comencem, doncs, amb en Daniel Whittington.

les grans peculiaritats d'aquest personatge com a intèrpret és, segons col·laboradors i crítics, la seva facilitat per extreure la tristesa de qualsevol cançó a través dels arranjaments. També recomanem, com a discografia del personatge, el Things Change, en disc del 2010, un retorn a les seves arrels musicals de Texas, amb un so pur, folk i americana, o el Private Wars del 2012, un àlbum d'estudi amb cançons populars de la seva discografia, on destaca el tema Irish Whiskey, un dels seus temes més escoltats. Però aquest Bring in the Dark del 2015 també versiona temes d'Ava com el Dancing Queen o el Take a Change on Me d'Outcast amb Missy Jackson o el Staying Alive dels Bee Gees que acabem d'escoltar. Un darrer tema del disc que us portàvem avui a terme amb en Daniel Whittington, Bring the Dark, des d'aquest 2015, és, com hem dit, Ava amb Take a Change on Me.

Del 2015 saltarem 10 anys endavant cap a un EP publicat el 2025 a càrrec d'una jove intèrpreta que porta el nom de Ono Leite, cantant i compositora de música country però també de soul, emergent originària d'un petit poble d'Illinois que actualment resideix, com tants d'altres, desenvolupant la seva carrera a Nashville, Tennessee, amb una veu potent i lletres profundament personals que sovint barregen vulnerabilitat i superació. El seu disc que ens aporta és l'EP First Rodeo, amb cançons com Copy and Paste, The Walls, Never Back a Man, Bottomless Tears, que han estat prou escoltades. Avui comencem amb Higher Standards.

Combinant sempre elements tradicionals de la música country, però amb fortes influències del soul i del pop contemporani, és una artista fundadora de les Ovation Concert Series, un cicle dedicat a promoure nous talents musicals. Habitualment la podeu trobar amb el Commons Club de Nashville, portant-nos la seva música. Un parell de temes d'aquest EP, que contenia 5 cançons, de la Ono Late, així es diu ella, i ens arribava, per exemple, amb una cançó que es diu Bottomless Tears, que és una de les més escoltades d'aquest EP.

Anem a portar-vos a continuació amb el nostre espai una combinació. La música americana té això, que hi ha unes combinacions excepcionals entre diferents estils musicals. El 2023 es va editar un àlbum I Love a Love Song d'un duet anomenat Rachel and Bill Wright. Aquesta cançó que escoltarem primer es diu Good Night My Love. Ja us aviso que Rachel i Bill Wright és un duet musical de jazz i country tradicional format a Brooklyn el 2015. Rachel Price, vocalista també principal del grup d'indie pop Lake Street Drive, i el guitarrista i compositor Bill Wright. Ens porten aquestes cançons també clàssiques, amb l'era del swing i el pop tradicional, però on també t'entra un toc de country. Com és un disc que s'escapa una mica del que nosaltres solem escoltar, sentirem un parell de cançons. Good Night, My Love.

Ens acosta a les reminiscències també de la música country que s'interpretava als anys 40-50, efectivament. I Love a Lost Song és aquest disc del 2023, un disc gravat en directe a l'estudi, que consolida la seva complicitat musical i inclou senzills, com aquesta peça que es diu Just Two, i que ens aporta una perfecta compenetració entre la potent i vellutada veu de la Rachel i els arranjaments vocals i de guitarra acústica d'en Bill Ryan. També són discos que podríem qualificar com a minimalistes.

Rachel and Phil Wright. Acabem amb aquest disc, dues cançons hem escoltat i passarem a un disc editat el 2026, de fet, un EP, un altre dels EPs, el cinquè volum ja, de l'ambiciosa sèrie de formats EP de Vince Gill, titulada 50 Years From Home, Lonely's What I Do. El 13 de març de 2026, a través de MCA, es va publicar aquest EP, que recordem que tot el projecte musical celebra els 50 anys de carrera d'aquest emblemàtic artista, d'ençà que va marxar de la seva Oklahoma natal per dedicar-se al món de la música. L'EP obre les portes a Nothing Like They Used To Be.

Aquest EP és una tria de cançons d'aires melancòlics i tradicionals extretes d'un recull de més de 100 composicions que Vince Gill ha acumulat d'ençà que fa, ja això, uns quants anys. La cançó principal i homònima és Lonely's What I Do, que compta amb la coescriptura de Vaughn i de Val France, gravada a l'estudi que el músic té a casa seva mateix, a prop de Nashville.

veritat és que m'encanta el que està fent Vince Gill amb totes aquestes cançons i aquests EPs que va publicant cada mes. A més, en col·laboracions com A Million Tears Ago, en la My Estes, també el The Last Thing You Left Behind amb Tom Douglas, o el The Book amb Bob DiPiero, o un clàssic amb nova versió com el Pocket Full of Gold. De tota manera, per acabar la presentació d'aquest disc de Vince Gill, escoltarem How's the Living Going, una col·laboració amb Lee Thomas Miller i en Cameron Marlowe.

fabulosa la música de Vince Gill i no menys fabulosa la d'en Dan Timiski, un dels grans artistes també de la música americana. Va publicar el disc anomenat Church Street Blues el 2022 i d'aquest disc d'en Daniel John Timiski, que cantautor i músic de bluegrass i exmembre de la banda Union Station de l'Alison Krauss, que ha publicat diversos àlbums en solitari. Nascut el 1967 a Rutland, a l'estat de Vermont. Com dèiem, va publicar-ne un senzill al gener del 2023. Church Street Blues, que escoltem a continuació.

Anem a recordar un disc ara mateix amb els propers minuts del 1990 amb unes quantes cançons. L'àlbum de debut d'estudi a càrrec de Duke Stone, l'artista nascut el 1956 a Marietta, a Georgia. Quan fem aquest programa, quan l'enregistrem, està a punt de complir ja els 70 anys d'edat. Quatre senzills es van publicar d'aquest àlbum, alguns d'ells d'excepcional èxit, i una de les quals, In a Different Light, la cançó va ser número 1 amb aquesta llista. Però hi havia cançons com, per exemple, I'd Be Better Off in a Pine Box, escrita per Johnny McRae i Steve Clark, que de fet va ser el primer dels senzills que varen extreure's de l'àlbum. Va ser un número 4 al Hughes Country en aquell moment, aquell 1990.

A poc va anar aconseguint més èxit amb les seves cançons en Doc Stone. Després d'aquest número 4 va editar aquest 14 Minutes Old, que acabem d'escoltar, una cançó de A.L. Doodle Owens i Dennis Knudson. Aquesta va ser el número 6, com dèiem, va retornar al top 10 una altra vegada amb la cançó These Lips Don't Know How to Say Goodbye. És una de les bones peces d'aquest disc, preciosa. Òbviament el seu compositor és un dels més grans de sempre, en Harlan Howard.

finalment va arribar ja l'any següent, el 1991, el que tot artista desitja, un número 1 en les llistes de música country, amb la cançó In a Different Light, el quart i darrer senzill que es va publicar d'aquest disc. Una cançó composta per en Bucky Jones, en Dickie T i el famosíssim Bob McGill. Al llarg del temps va continuar obtenint números 1 a través dels seus següents àlbums, com Like Through It Was You o el From the Heart, que va ser el que va donar-li els seus darrers números 1 les llistes americanes de música country. Recordem a Duke Stone des del seu àlbum de debut amb aquest preciós In a Different Light.

Així l'hem escoltat i recordat a Duke Stone, un artista del qual fa temps que no en tenim també notícies musicals, perquè doncs, fa temps que no enregistra res. Des del 2013 crec que va fer aquell tour amb Brian White i Shenandoah, amb un tour que ens en recordava als anys 90. També ha retornat al món de la interpretació en diverses pel·lícules. Bé, acabem la primera hora del nostre programa amb una cançó, un senzill de maig de 2026. Són Gabriela Rose i Cameron Whitcomb. Això es diu Think About Me.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77. Forpas Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.
3: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'en Prats. I també al Camp d'en Prats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del Vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais. Mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova, a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc, amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Nit electrònica amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
0: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
2: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
0: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
4: És temps de country amb Rafel Corbí.

Jordana Bryant és una cantant i compositora originària de Pennsylvania que ha guanyat una gran popularitat gràcies a la difusió de la seva música a les xarxes socials, fent-se viral en plataformes com TikTok i Instagram, i posteriorment es va traslladar a Nashville per volcar-se de tot en la seva carrera musical. És dins d'aquest mainstream country, d'aquest country que es porta avui en dia més tirat cap a la música pop, aquest country pop. Una carrera gestionada per Rick Berker, antic manager de Taylor Swift. El seu EP Right Key, Wrong Porch va comptar amb la producció de Nathan Chapman, productor dels primers discos de la mateixa Taylor Swift. Hem escoltat aquesta primera cançó, que és la que obria aquest treball discogràfic, es deia Turns Out, i hi ha cançons prou interessants, com per exemple aquest tema que escoltarem ara mateix. És una peça que es diu Remembering It Wrong.

Han estat dues cançons d'aquest EP de 6 peces que va editar el passat en 2025, però anem una mica més cap aquí, perquè el 27 de maig de 2026 publicava la seva nova cançó, un senzill amb dues peces, com es feia abans, una cançó que es deia Love Like That, i l'altra, que era la principal, és aquest Too Little Too Late. Jordana Bryant, El Temps de Country.

No puc dir que no m'agradi, perquè m'agrada Jordana Bryan amb aquest Too Little Too Late, però la veritat és que és aquest mainstream country que tant sona avui en dia, però que està molt allunyat del country que a mi precisament també m'agrada més. Tot ho és, però cadascú té les seves preferències i el meu se'n va amb altres estils, com per exemple un estil que feia, a veure si us agrada, un cantant d'Irlanda del Nord conegut com a Lee Matthews, tot i que el seu primer àlbum va editar l'any 96 com a Lee Mulhern, el Hey Good Looking. A Little Bitty Country es va publicar el 10 d'octubre del 2014 i incluïa peces com aquest tema, el Mood on the Tires, versionant a Brad Paisley.

Mulhern és el seu nom real. Va néixer a Strabane, a Irlanda del Nord, el 12 de juny de 1988. Va debutar ja a l'edat de 8 anys com un prodigi, una criatura d'aquestes prodigi, nen prodigi, versionant temes de pop i country i cançó irlandesa en shows a Irlanda i a la televisió també britànica. A partir dels 17 anys també va continuar doncs fent música a través de diferents estils. També va sortir a la televisió sota el nom de Lee M, i després va esdevenir a partir del 2013 part de l'escena musical d'aquell sector més country and Irish a Irlanda amb la música country, publicant aquells dos primers àlbums, A Little Big Country el 2014 i sobretot també aquell It's a Great Day to Be Alive el 2015. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc, d'aquest A Little Bit Country. És country, òbviament. Sadie's Got Her Dress On és la primera cançó del disc.

hi ha diferents versions amb aquest disc, com per exemple aquest Little Beatty, la recordeu per la cançó sobretot de l'Alan Jackson, i temes com el Broken Heartsville de Joe Nichols, el Drinks Were Still on Lie, que crec recordar, ho dic de memòria, que era Michael Peterson, i moltes altres peces que versionava, com per exemple també aquell tema de Voyage del cantant irlandès Johnny Doohan, o per exemple també es va atrevir per tancar l'àlbum amb una cançó que recordareu d'una banda de rock britànica coneguda amb el nom de Katrina and the Waves, una cançó escrita per Kimberly Reeve que va representar el Regne Unit al Festival de l'Eurovisió del 1997, que es va celebrar a Dublín. Aquesta peça era Love Shine a Light.

D'aquesta versió del tema de Katrina and the Waves passarem al Bluegrass amb una banda, un sextet de Asheville, a Carolina del Nord. Originalment fundats l'any 2000, sobretot són coneguts a partir de l'any 2009 per la seva col·laboració amb l'actor i intèrpret de banjo Steve Martin. Són els Steep Canyon Rangers, amb en Graham Sharp, Mike Dugino, Nicky Sanders, Mike Ashworth, Barron Smith i Aaron Bordet a l'actualitat, i també gent com Lindsey Hamilton, Charles Humphrey o Buddy Platt, per exemple, que hi han participat en anys anteriors. Anem a escoltar alguna peça del seu darrer àlbum de 2026, un treball magnífic que m'encanta i que porta el nom de Next Act. Això és el tema que l'obre, Rumble Strips.

el programa més eclèctic que ens està quedant bé. De fet, ja ho he dit, que és el programa més eclèctic dels que hi ha de la història de la música country. Els Steep Canyon Rangers han publicat aquest 15è àlbum d'estudi Nexac i ho van fer el 22 de maig de 2026 amb el segell discogràfic Yep Rock Records. La seva gira internacional Nexac Tour l'ha presentat durant tot el 2026 i part del 2027 l'estaran portant arreu. Arriba aquest disc per tornar a les seves arrels més tradicionals del bluegrass amb unes cançons madures, contemporànies, liderada pel membre fundador Graham Sharp. Com he dit abans, van estar molt vinculats amb l'Steve Martin, que també participa en aquest disc, amb la cançó Heart's the Only Compass. The last passenger to board was a biker in a tank top.

Magnífica la banda, la seva música, que ens aporta extraordinàries peces amb aquest disc, en el qual, a més de l'Steve Martin, també hi col·labora gent com Lady Brickell a la cançó Halfway to Reno. Hi ha una col·laboració molt especial i bonica. Una de les integrants d'aquest gran grup, que és Delamay, és Celia Woodsmith, a la qual la sentirem amb aquest Hard Times.

Així hem escoltat la música de Steve Canyon Rangers amb aquesta darrera col·laboració, com hem dit, amb la Celia Wood Smith, la veu principal, guitarra, intèrpreten de la formació de la Mai, que és una de les agrupacions femenines més influents de la música d'arrel i del bluegrass actual als Estats Units, una banda fundada a Boston l'any 2009 per la violinista Kimber Ladiker, una banda que destaca per trencar barreres amb un gènere tradicionalment masculí i per utilitzar la seva música com a plataforma d'activisme i empoderament de les dones. És un quartet acústic excepcional, perquè són totes quatre intèrprets d'alt nivell: la Celia, com hem dit, la Kimber Lodiker, el violí i també les veus, la fundadora del grup i campiona nacional de Vilobí, amb la Avril Smith, guitarra solista i veus, i la Vicky Baum, contrabaix i veus, guardonada com a millor baixista de l'any de la International Bluegrass Music Association. El seu darrer treball és aquest que ve a continuació, Magic Accident, amb cançons com per exemple aquest Family Tree, que explora la superació del trauma generacional.

meravellosa la música de Delamay. Us recomano àlbums com aquell This Wall of Can Be, el seu segon àlbum, el 2013, o també discos com, per exemple, Family Reunion del 2021 o l'any anterior, Headline, del 2020. Aquesta és una formació que recentment, o d'aquí un... penso que és el mes de juliol de 2026, han de venir cap a Europa, on hi han estat diverses vegades actuant, per exemple, a Holanda, al Rotterdam Bluegrass Festival, dels Països Baixos, que hi actuaran efectivament el 4 de juliol de 2026. Música excepcional que obre a través d'aquest segell, d'aquest disc editat pel segell Compass Records, que es diu Magic Accident, amb la cançó que li dona nom.

una excel·lent trobada aquests dos àlbums de 2026, busqueu-los perquè valen realment la pena. Steve Canyon Rangers i després de la Mai, del qual hem escoltat aquest Magic Accident, una tercera peça d'aquest disc, que per continuar amb l'excel·lent música que ens porten és aquest Little Bird.

Passarem al final del nostre programa el country ensucrat i tradicional de George Jones i Tammy Wynette amb el seu sisè àlbum d'estudi conjunt, un àlbum que es deia George and Tammy and Tina. Tina es referia a Tina Burr Jones, la filla que aleshores tenia 8 anys de la Tammy Wynette del seu matrimoni en Opal Burr. La George Jones va adoptar la Tina i les seves germanes després del naixement de la seva filla Georgette. Realitzat el 1975 en el segell Epic Records, va obrir com a senzill We Love It Away.

We Love It Away, una cançó de George and Richie i Carmichael Hall, va arribar a ser un número 8 a les llistes de música country. El segon senzill va ser un número 25, la cançó God's Gotta Getcha for That, una peça original d'Eddie Collins. God's got-

0: Tanquem la paradeta després dels dos senzills oficials de l'àlbum, un senzill que es va publicar al març del 1974, de dues cançons incloses amb aquest disc, que va ser a la cara B de Telephone Call, col·laboració entre George i la Tina, que va ser número 25 a les llistes de Billboard el 74, i a la cara A, No Church, col·laboració entre Tammy i la seva filla, la Tina. I aquest és el tema que escoltem ara mateix per acabar. Una cançó original del gran compositor que era en Harlan Howard. També l'havia gravat aquesta originalment la Melba Montgomery. Escoltem, doncs, aquest No Church, amb el qual acabem, No Church, perdó, amb el qual acabem el programa d'aquesta setmana. Adéu-siau.
1: My little girl came up to me in the kitchen this evening while I was fixing supper, and she handed me a piece of paper she'd been writing on, and after wiping my hands on my apron, I read it, and this is what it said.
2: For mowing the yard, $5. For making my own bed this week, $1. Going to the store, 50 cents. Playing with the sister while you went to the store, 25 cents. Taking out the trash, $1. Getting a good report card, $5. And for raking the yard, $2.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
3: A on?
2: Al reydelarajola.com.
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
5: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
6: At the bar I am standing.
7: Programa 37 de Country Classics. Avui la figura de Tommy.

Molt benvinguts i benvingudes a edició 37, com us hem comentat, de Country Classics. Comencem la primera part del nostre programa amb Tommy Hill. Nascut el 27 d'abril de 1929, ens va deixar el 21 de març de 2002, músic, intèrpret, compositor i productor de música country. Mai va arribar a ser una estrella de la música country. Tot i que comencem la primera part del nostre programa amb Tommy Hill. Nascut el 27 d'abril de 1929, ens va deixar el 21 de març de 2002, músic, intèrpret, compositor.

Nascut com a John Thomas Hill Jr. en una granja a prop de la ciutat de Coy City, a Texas, la vigília de la Gran Depressió, era un de quatre fills. Va passar bona part d'aquesta infància collint cotó per ajudar la seva família a sobreviure. També escoltava la ràdio i gaudia especialment de la música de Jimmy Rogers, dels germans d'Elmore, de Cowboy Slim Reinhardt o de Wayne Rainey. Va ser mentre arrossegava sacs de cotó pels camps que en Hill va prometre intentar fer carrera com a músic. Va aprendre a tocar la guitarra escoltant el músic principal de Ernst Tubb, en Jimmy Short, i va ser prou competent d'adolescent per aconseguir un concert tocant a la ràdio amb Big Bill Lizard durant el 1945 a San Antonio, Texas. També va ser prou bo, de fet, per superar la competència de l'estudi.

toca el tema In Nothing Like Loving, que ens ha acompanyat també. Anem repassant alguna de les seves cançons al llarg del programa del dia d'avui. Amb el seu germà Ken, en Hill va aconseguir concerts treballant amb Red and River, Dave and McInerney. I un dia del 1948, el músic actor Smiley Burnett, famós per General Tree, o Roy

Rogers va passar per San Antonio i es va trobar que necessitava un o dos guitarristes. Tommy i Kent en van ser contractats per al concert i es van quedar amb Burnett, que els va portar a Califòrnia, cosa que els va aconseguir aparèixer en segon pla a les seves pel·lícules com a extras i músics. La feina a Hollywood només va durar 18 mesos abans que el nostre protagonista i el seu germà tornessin a Texas per intentar triomfar realment en el negoci de la música. Tommy i Kent van fer les seves primeres gravacions per Enterprise Records, amb seu a San Antonio, el 1949 amb el com els Texas Hillbillies. Els crèdits musicals de Tommy incluïen fer de company de Hank Williams a Louisiana Hayride i a la gira del 1952.

Un parell d'anys més tard, Webb Pearce va contractar en Terry Hill com a violinista, un dels seus, en Tommy Hill. Un parell d'anys més tard, Webb Pearce va contractar Tommy Hill com a violinista. Només van treballar junts durant uns 4 mesos, durant els quals Pearce va gravar una de les seves cançons originals. Era la Slowly, abans que Hill decidís a formar la seva pròpia banda. El mànager de Pearce, Tillman Franks, que més tard també va ser el mànager de Horton, va aconseguir un contracte per a Hill amb Decca Records el 1952. Va formar la seva pròpia banda Shreveport, a Louisiana, amb la seva germana Gold, que va tenir un èxit amb la cançó Let the Stars Get in My Eyes del mateix Hill, retitulada Don't Let the Stars Get in Your Eyes, que havia escrit originalment per a Kitty Wells i que gent com Boxcar Willie, Fannon Young, Ray Price, George Jones, Skitch McDonald o Slim Willett van interpretar al llarg dels anys. Aleshores, a mitjans dels anys 50, les parets van començar a tremolar amb els primers rumors del rock and roll. En una gira per l'oest de Texas a finals del 1955, Tommy va conèixer Buddy Holly i, segons el relat de Tommy, va tenir un paper important en portar Holly a Nashville, trucant a Jack DeWitt per organitzar una audició per als Crickets a Decca, cosa que va marcar l'inici de la carrera discogràfica comercial de Buddy Holly. Escoltem aquest tema que us hem comentat, el tema de Goldie Hill, I Let the Stars Get in My Eyes, de Tommy Hill.

A principis del 1957, Tommy Hill va treballar en el Philip Morris Caravan amb el sempre imprevisible Ronnie Self i va veure per si mateix que calia per tocar rock and roll amb convicció. Aleshores, a principis de l'any 58, després d'una temporada en Jim Reeves, es va adonar que els Crickets eren en realitat Buddy Holly i que havia fet un favor a Decca Records, que era hora de demanar que li tornessin. Tècnicament, és clar, Buddy havia estat acomiadat per la divisió de Nashville de Decca només per acabar amb una filial de Nova York. Però un favor, és un favor. I Hill, de fet, el va demanar, però va tenir poc èxit amb Decca, on va provar sort també amb el rockabilly. Va participar en la gira europea multiartista de RCA Records l'any 57 i va fer una gira com a solista al Philip Morris Country Music Show. Va ser allà on va conèixer en Ronnie Self i el desembre del 57 va ser convidat a tocar la guitarra principal a Bebop Helena i també amb el tema Flip It de Billy Brown, que es van enregistrar el mateix dia.

L'any següent va deixar de banda el que serien les seves darreres veus quan va reunir un grup principal de músics de suport, incloent-hi Hank Garland, Floyd Kramer, Ace Cannon o DJ Fontana, per gravar un lot de demos de country rock que se suposava que havien d'anar a Decca, però d'alguna manera mai van arribar-hi. 30 anys més tard, en Tommy Hill les va descobrir i les va posar a Beer Family Records, que van aprofitar l'oportunitat per publicar-les. Les cançons incluïen Life Begins at 4 o'clock, el Ain't Nothing Like Loving que acabem d'escoltar, o també el tema que sentirem ara, el Get Ready Baby, que finalment van veure la llum en el CD Get Ready Baby el 1993. No són les úniques, perquè enregistraments de principis dels 70 que havia fet a través de Son of It amb el Country Music Review tampoc s'han arribat a publicar, i aquestes encara són unpublicades. Aquestes cançons no s'han publicat mai de la vida. Escoltem aquest tema que us comentàvem, aquest Get Ready Baby. Thank you.

genial la música d'en Tommy Hill, també amb les seves composicions, com podem escoltar amb aquesta que ens ha interpretat en Web Vampires. Fa programes que no sentim veus femenines, i això és un error. I avui en sentirem una, tot i que recordant a la segona part del nostre espai unes quantes cançons cantades a duet. A duet entre Connie Francis i Hank Williams Jr. amb un àlbum que es diu, es deia, Sing Great Country Favorites. Per tant, tenen dues possibilitats: escoltar grans temes de la història del country i, a més, amb aquestes veus. Un àlbum que va ser gravat entre l'11 i el 13 de maig del 1964 als estudis Bradley Film de Nashville, a càrrec d'Owen Bradley. Bill McHilney va portar els arranjaments i va conduir les sessions, acompanyant-los en les veus hi havia Millie Kirham i els Jordaners. Els escoltem, aquest àlbum publicat originalment per MGM Records sota la producció de Johnny Davis i Jim Vienu, compta amb la música de Hank Williams Jr. i Conchetta Rosa Maria Franconero, Connie Francis. La cançó de Hank Loughlin, Send Me the Pillow, That You Dream On.

com canviaria anys després, eh? Hank Williams Jr., acompanyat d'aquesta veu tan dolça de la Connie Francis. Una altra de les cançons que podien trobar amb les 12 peces originals de l'àlbum, tot i que després de les sessions no es van incloure dues peces més. Aquí hi teníem, per exemple, un tema d'en Lefty Frizzell i en Jim Beck, If You've Got That Money, I've Got The Time.

Cançons fabuloses, però que també anàvem més enrere amb el temps. Per exemple, amb aquest tema que us hem mencionat abans, el Mills Skinner Blues, de Jimmy Rogers i George Baung. Un tema que obria la cara B de l'àlbum i que no es va publicar fins a l'any 1993, amb una versió diferent, amb un arranjament vocal diferent, una versió alternativa, igual que el No Leather Today de Ted Davlin, que no es van publicar fins a una nova edició del disc del 1993. Escoltem, però, l'edició original de l'LP, aquest Mills Skinner Blues.

A Country Classics, un repàs d'aquest disc del 1964, va ser realitzat el novembre d'aquell any, Connie Francis, Hank Williams Jr., 5 Great Country Favorites. El disc original es tancava amb una peça tradicional arranjada en el seu moment per A.P. Carter. Era aquest, Wabash Cannonball.

Avui, en la part final del programa, em fa gràcia recordar un disc que té la mateixa edat que jo, perquè es va ser realitzat justament el juliol del 1966, mes en el qual vaig néixer jo. Era el de segon àlbum d'estudi de la cantant Jan Howard, Sings Evil on Your Mind, un àlbum de 12 temes, que hi havia balades, hi havia peces més mogadetes, una de les cançons que va arribar al top 5 de les llistes de country l'any 66, el Evil on Your Mind, juntament amb d'altres peces, com per exemple el que també va arribar a les llistes, la cançó What Makes a Man Wonder. És una de les cançons que es van extreure d'aquest disc i que va ser el número 25 a les llistes americanes. Què tal si l'escoltem?

What Makes a Day Wonder. Aquesta és la cançó de Harlan Howard, originalment la composició. Evil on Your Mind, també de Harlan Howard, també va ser aquesta cançó que la seva esposa, la protagonista també d'avui, la Jan Howard, ens va portar, realitzada com a senzill per Decca Records, com hem dit, va arribar a ser un número 5 l'any 1966 i va ser un dels 6 senzills d'èxit en la carrera de Jan Howard.

Roxanne Howard havia nascut sota el nom de Lula Grace Johnson el 13 de març de 1929 a West Plains, a Missouri, i ens en va deixar el 28 de març de 2020. Autora, cantant i compositora de música country, i en 30 senzills a les llistes de Billboard, en l'apartat de música country, també membre del gran Ole Opry. Va escriure poemes i va publicar una autobiografia i va estar casada, com hem dit, amb el gran compositor que ha estat Harlan Howard, en qui es va trobar el 1957. La seva carrera va començar l'any 58 i la veritat és que va ser realment magnífica. Potser no tants èxits com, per exemple, aquests dos senzills que escoltarem ja per acabar el nostre programa, dos senzills extrets d'aquest àlbum que avui repassem, Sings Evil on Your Mind, però que no van tenir èxit a les llistes. Va ser tots dos l'any 65. I've Got Feelings Too.

Moltíssimes gràcies per la paciència i per aguantar-nos. Espero que us hagi agradat avui recordar Tommy Hill, a Connie Francis i Hank Williams Jr. i a Jan Howard amb aquest espai de Country Classics, arribant a la seva edició ja número 37. Escoltem, per acabar, aquest altre senzill de Jan Howard des d'aquest àlbum, You Don't Find a Good Man Every Day. Adéu-siau.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
3: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, dijous 4 de juny. Rua dels infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb actuació final a càrrec de Jordi Tonietti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fanguejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
5: Aurisol, centre auditiu. Revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
2: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
5: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.

Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.

Tanco els ulls i veig com em mites. Dissimules un petit somriure que m'encisa. Veig les estrelles del cel a les teves pigues i els teus llapis de peinilla. I arriba la tardor i marxes com les orenetes amb el vent a la cara a punt per creuar les marees. I em sento Montserrat sense la moreneta i em quedo esperant la primera.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Fa algunes temporades vam explicar el final del món de l'edat del bronze al Mediterrani Oriental i al Pròxim Orient. Un món que, en qüestió de poques generacions, va canviar completament la seva fesomia. Grans imperis que van desaparèixer sense deixar rastre. Ciutats mil·lenàries que van esfondrar-se. Conflictes que van motivar grans poemes èpiques. Migracions massives que van reconfigurar el Llevant. I després de tot això, què? Quin escenari es va dibuixar un cop va assentar-se la pols del desastre? Com van sobreviure, si és que ho van fer, les estructures polítiques i socials? Quins vells actors van mantenir-se en escena? Quins nous intèrprets van sumar-se al joc? Aquesta setmana, a les portes de Troia, intentarem posar llum a la foscor després del col·lapse. Benvinguts als inicis de l'edat del ferro. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio i història dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre què passa després del col·lapse de l'edat del bronze. I amb un títol molt especial, que és "I després del col·lapse del bronze, què?". Benvingut, Alberto.
1: Bones. Què?
0: Què? Com anem?
1: Bé.
0: Aquest programa és pràcticament la continuació directa del programa 369, dedicat al final de l'edat del bronze al Mediterrani oriental. Què trobarem? Cal reescoltar aquell programa?
1: A veure, sempre a favor de reescoltar programes.
0: Això sempre va bé.
1: Davant del dubte, sempre reescolteu programes. Suposo que farem una mica d'intro, una mica de resum del que vam parlar, però el que trobarem avui és com una segona part. No? Ja veurem que aquest final del bronze, en el fons, és el col·lapse d'una civilització mediterrània, el col·lapse de totes les xarxes comercials, el sistema de relacions diplomàtiques, intercanvis culturals i humans que s'havien viscut, no?, entre el 1800 abans de Crist i el 1200, i que, de cop i volta, amb certa rapidesa, però vull dir, no hem de pensar que tot col·lapsa com en les pel·lis de Hollywood, sinó en el transcurs de diverses generacions, aquest món es torna irreconeixible, no? Aquestes civilitzacions col·lapsen i jo crec que va quedar un programa força rodó pel que es pot fer en 50 minuts, però pensant en què podia fer avui, doncs era com un... Bueno, i ho vam deixar en el moment, no? En el moment de col·lapse i caiguda d'aquest sistema. I potser era interessant, perquè algun oient potser tenia el dubte de, bueno, i com es reconfigura el món després d'aquest col·lapse del bronze, com, què passa, no?, a Egipte, al Mediterrani, al Pròxim Orient, un cop que tot aquest sistema cau, i llavors, bueno, doncs, què?
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Quin plaer començar un programa amb aquesta cançó, Alberto.
1: Sí, de fet, és l'última cançó que vam tirar en el programa del Bronze, no? Quan parlàvem del final del Bronze, en aquell programa que les músiques van ser La La Land, els Beach Boys i Black Sabbath, doncs amb aquest Iron Man, doncs és l'inici, no?, d'aquesta Edat del Ferro.
0: Molt bé, abans de començar el programa, recordem a tots els nostres oients que si ens volen donar suport, ho poden fer a través de Patreon o a través d'iBooks, que ja saben que ens ajuda molt, podeu accedir a continguts exclusius, etc. Però aquí hem vingut a parlar sobre què passa després del col·lapse de la bronze, així que comencem pel principi. Com va ser el final de l'Edat de Bronze al Mediterrani?
1: Comencem al principi, explica'ns al final.
0: Bueno, clar, el programa d'avui doncs,
1: és un programa frontissa, no?, que diríem avui. Estem movent-nos entre dos mons, ens mourem entre el món de finals d'un món certament idíl·lic comparat amb el que vindria després, i aquest final no deixa de ser, ja veu que tot final no deixa de ser un inici,
0: oh.
1: I sempre millor viatge que destí, no?
0: Què et passa avui?
1: No sé,
0: estàs molt feliç.
1: Tinc molt mal de cap, llavors sí. Intento dissimular.
0: Olo coelo.
1: Bueno, a veure...
0: Va, no ens passem, no ens passem.
1: Bueno, en qualsevol cas, el món de finals del bronze és un món, encara que no ho sembli des del nostre punt de vista, profundament interconnectat, no? On les diferents civilitzacions mediterrànies i del Pròxim Orient es relacionen a través d'unes llargues xarxes de comerç internacional, no?, teixides al voltant de la necessitat de trobar estany i altres matèries primeres indispensables, no? I això és així, com diem, per aquesta necessitat de matèries primeres, i fa que es creï com un ecosistema de relacions entre petits i grans regnes del Mediterrani, que estableixen relacions, no?, i els intercanvis matrimonials, comercials, les ambaixades diplomàtiques, el comerç de llarga distància, tenen un paper força important.
0: Molt bé, i aquest model, sabem com va arribar a col·lapsar?
1: Bé, doncs el col·lapse del bronze final és encara avui un dels grans temes de debat a la historiografia del món antic. Ja vam parlar al programa 369, no? Les causes són múltiples i depenen, en la seva forma concreta, de diferències regionals, no? Tot i que hi hagi unes causes comunes, no és el mateix el que passa, que sé, al nord de Mesopotàmia, que a Turquia, que a Síria, que a les illes del mar Mediterrani, que a Egipte... En qualsevol cas, podem afirmar que s'uneixen tota una sèrie de causes diferents. Unes causes climàtiques, uns moviments probacionals que es posen en marxa, no? Depenent a qui seguim, són causa o són efecte d'aquest col·lapse del bronze. Mm-hmm. No? Parlem d'aquests pobles del mar, no?, que tants rius o que tants mars de tinta han fet córrer, però això, unes causes climàtiques, uns moviments poblacionals i una crisi, en definitiva, del model comercial internacional, la irrupció del ferro farà que tot això col·lapsi, no? Perquè aquesta necessitat de teixir unes relacions internacionals pacífiques, unes grans xarxes comercials, que, no?, que la teva prosperitat depengui de la prosperitat dels veïns, tot això col·lapsa. I començarem, no?, doncs una sèrie de catastròfiques dissorts que portaran a aquest món col·lapsi i comenci l'Edat del Ferro.
0: Molt bé, i ara estàs parlant de moviments de població. Et vaig a tirar una de les preguntes aquelles que no deixa dormir a molta gent, Alberto. No sé si podràs respondre-la en un paràgraf.
1: Ah, jo no sé si podràs dormir, jo dormo sí. Perfectament.
0: No, tu ja sé que dors perfectament.
1: Exactament igual.
0: Qui són els pobles del mar?
1: És que és exactament igual. És una d'aquelles velles discussions historiogràfiques, com dèiem, i aquestes coses que, no sé, ja... jo crec que... La gent que flipa amb els gladiadors romans és la mateixa que no dorm perquè què seran els pobles del mar.
0: Això
1: no?
0: Pot ser. Però vols dir que saben que existeixen? O sigui, què van ser?
1: Jo crec que algun dia han anat a la platja, no? Jo entenc que hi ha una noció bàsica del món en el que vius. Tot i que et sorprendries, eh?
0: Vale.
1: Et sorprendries.
0: En fi,
1: en qualsevol cas,
0: això,
1: els pobles del mar són, en essència, una mena de ho definiria com un fetitxe historiogràfic, okay. No? Una mena de fetichisme inherent al concepte, amb el qual es va voler, com una mica per art de màgia, no?, explicar aquest complex món del col·lapse del bronze. No? Com és un tema molt complex i com és un món molt diferent a vegades el que vindrà després i el que entenem com a propi de l'endarrerida antiguitat, doncs s'havia de buscar com un factor destructiu que expliqués aquest col·lapse, no? El terme Pobles del Mar, de fet, és un terme que apareix a mitjans del segle XIX i que es ressuscita al llarg del segle XIX i col·loca precisament la responsabilitat del col·lapse del sistema en els atacs d'uns, de cometes, pobles vinguts del mar.
0: Oh.
1: És que si estàs a Egipte tothom ve del mar.
0: Sí, bàsicament.
1: Perquè si no
0: perquè...
1: creuen un puto desert. No, vull dir...
0: Sí.
1: Com una mena d'invasors estrangers que arriben als imperis i als regnes de la regió, no? I acaben amb aquests grans imperis. I tot això és molt matitzable, no? Tot això respon a un parell d'inscripcions egípcies que parlen d'una sèrie de pobles en moviment, però tampoc sap si són exèrcits, són refugiats, són migrants... Bueno, tampoc sabem a qui es refereixen. Tot és molt matisable, i si algú té ganes de saber-ne més... que dormi, no cal que
0: estigui no cal que es posi
1: sense dormir
0: nerviós, no?
1: Per saber què són els pobles del mar, i simplement que s'escolti el programa 369, que ja tampoc ho solucionem, però veureu el Sergio posar-se molt nerviós escoltant els Beach Boys, que no li agraden gens.
0: Un altre terme, no? Així, molt a grosso modo, que és com definim el col·lapse d'una civilització.
1: Bueno, això seria una gran pregunta, no? És una pregunta que també és un tema que potser fa, quan nosaltres estudiem la carrera, potser no sé, fa 15, 20 anys o el que sigui.
0: Depèn d'aquí.
1: Depèn d'aquí, ja per això fas una forquilla cronològica. Era un tema potser que, bueno, que vale, però que actualment, no, el concepte de col·lapse civilitzatori potser és un concepte que en els darrers anys estem començant a entendre millor. No?
0: Mm, matises, sí.
1: Cada cop i volta sembla que vius al primer món, però et tanquen 3 setmanes a casa i el món se'n va a la merda. Plou 5 dies seguits i el país es paralitza sense trens. I no hi ha carreteres, i sembla que de cop i volta tu vivies en un món feliç de finals del bronze, i ho sento molt, estàs enmig d'una cançó de Blacks. En qualsevol cas, a nivell teòric, potser podem seguir, no, l'argumentació que fa Colin Renfrew, aquest arqueòleg famós, el 1979, que ell dona una sèrie de pautes per definir el col·lapse d'un sistema social, no, que són aplicables a qualsevol sistema estable que fa fallida, no, ja sigui l'Imperi Romà d'Occident, ja sigui la Grècia micènica, ja sigui el món del bronze, ja sigui el món maia, ja sigui l'illa de Pasqua, que sigui. Bàsicament, no, s'ha de donar una caiguda de l'organització administrativa central, la desaparició d'unes elites tradicionals, la desintegració d'una economia centralitzada, canvis en els patrons d'assentament, davallada de la població i, addicionalment, no, per fer encaixar aquest exemple de la Grècia micènica, no, pèrdua de l'escriptura, de la cultura, interrupció de l'arquitectura monumental i, per tant, no, com una mena d'economia centralitzada, canvis en els patrons d'assentament, davallada de la població i, addicionalment, no, per fer encaixar aquest exemple de la Grècia micènica, no, pèrdua de l'escriptura, de la

0: I en general, per què és important aturar-nos a observar aquest col·lapse i sobretot també la recuperació posterior?
1: Bueno, perquè el tema del col·lapse dels imperis i de les civilitzacions, no? Així com els mecanismes de, primer de la seva fallida i després de la seva recuperació, és una línia historiogràfica que arrenca de molt antic, no? Ja Edward Gibbon, ja quan parla de no? La decadència, la idea de l'auge i la caiguda dels imperis, no? Aquest catastrofisme històric, no? Aquest pessimisme que porta a vegades a Spengler i tota aquesta caterva de pensadors. Ja han situat el tema del col·lapse de les civilitzacions. No? Per exemple, una altra època on això... No és estrany que Colin Renfrew parli al 79, no? A la dècada del 70, del col·lapse de les civilitzacions, perquè precisament la civilització occidental havia col·lapsat amb la crisi del petroli. No? La crisi del petroli als anys 70 és una crisi anàloga a la que suposa l'introducció del ferro. No? Hi ha una matèria primera energètica que defineix el consum de l'economia, no? Que estan en unes parts del món molt concretes i que totes les relacions, tot l'equilibri internacional es basa en, no? La pax necessària perquè això funcioni per tothom, perquè ens farem mal si això falla. Quan això falla, sigui el petroli, sigui la política arancelària dels estats moderns, sigui el que sigui, doncs hi ha unes conseqüències, no? Llavors, aquest tema de l'auge dels imperis, però sobretot la seva decadència, cíclicament té una importància historiogràfica. No importa perquè trenca amb aquesta idea lineal del progrés històric. No? Les societats no progressen linealment. No? No, la gent no és més feliç al segle VII després de Crist que
0: el 21,
1: que 20.000 anys abans de Crist. No? Però tenim aquesta idea de que el progrés, la història porta un progrés, el progrés porta una felicitat o una llibertat intrínseques que si algú s'ho ha cregut alguna vegada a la història... No sé, el bitcoin ha caigut un 43% en els últims 6 mesos. Felicitats. Besis. Aquest progrés històric, no? Sobretot ens parla a la idea del col·lapse, o estudiar el col·lapse, de com s'adapten les societats al seu entorn quan després d'un període de crisi. Això és un tema molt complex, no? Com s'acaben les civilitzacions? Perquè si les civilitzacions no s'acabessin... No hi hauria, no? El canvi històric. Com es destrueix un sistema econòmic? Com es destrueix un equilibri ambiental? O com es destrueix un equilibri humà? No? Com es fa una transició de recursos claus? No? Com passem d'un sistema econòmic o d'uns recursos energètics? Fixeu-vos que això és el gran, no? Hem arribat al peak oil. És justament el que tenim nosaltres sobre la taula. Com es fa una transició energètica, com adaptes les necessitats a un canvi climàtic evident, no? Com passes d'un país semiàrid mediterrani a un puto país tropical, no? Com construeixes, com mantens les infraestructures, i per tant són temes, com veieu, de plena actualitat, no? Col·lapse, recuperació, són dos temes que entenem molt millor al segle XXI, a principis, no? En aquesta segona dècada del segle XXI potser que l'any 2001 o l'any 1996.
0: Molt bé, i va ser homogènia aquesta recuperació o va haver-hi diferències en els diversos territoris afectats?
1: Doncs una mica és el que veurem al llarg del programa, no? Les solucions, o sigui, els programes van ser més o menys semblants, però les solucions i les reestructuracions van ser diferents a cada territori. I van donar lloc a un nou equilibri de forces arreu del Mediterrani Oriental, del Llevant Mediterrani, del Pròxim Orient, i va donar origen, no? El fet de que alguns elements desapareguin, altres perdin importància, altres en guanyin, apareguin nous focus de poder, nous actors, no? L'auge d'algunes cultures, l'esfondrament d'unes altres, i per tant una mica això és el que intentarem veure al llarg del programa d'avui.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el bloc central del programa.
1: Res a dir?
0: No, qui ha de dir alguna cosa ets tu. No,
1: jo crec que s'explicarà per si sol.
0: Sí, o sigui, ho deixem obert,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, si tu vols. Bueno, ho puc explicar, però...
0: Creus que quedarà millor explicar-ho més endavant?
1: No,
0: o...
1: tira, va, segueix, sí? Segueix. Però a no ser que l'Adri vulgui intervenir. Perquè l'he vist tirar la música i mirar-me amb cara de...
0: Què estàs fent, no? Crec que estàs tan desconcertat com jo. Bueno. Ara per ara... per on comencem el nostre? A veure, és un viatge, estem explorant...
1: Un viatge.
0: És això?
1: Ah, perquè és exploradora?
0: Sí.
1: No.
0: Vale, o sigui, ja té una altra, eh?
1: No és perquè sigui exploradora, vale, sinó perquè és d'hora. No? Perquè podem començar el viatge, si et sembla, la primera parada pot ser a la Grècia continental.
0: Sí.
1: I, per tant, si hem començat parlant dels pobles del mar, que és un fetitx historiogràfic, sí, parlarem d'una altra, que són els invasors doris, les invasors dòries, dòriques, a la Grècia.
0: Vaja.
1: I, per tant,
0: vale,
1: ja que parlem de coses, sí, inventades, parlarem de la invenció dòria i parlem de Dora, l'exploradora.
0: Molt bé, doncs, què tenen d'especials aquests...
1: L'Adri em fa la ola, sí, des del control tècnic.
0: Què tenen d'especial aquests invasors doris?
1: Doncs, tenen d'especial una característica que comparteixen amb Dora l'Exploradora, que és que no van existir mai.
0: Vale, fantàstic. I o sigui, com que no... O sigui, a veure... No, i llavors per què surten els llibres de text?
1: Vale, llavors...
0: Com moltes altres coses.
1: Ara hem fet el titular, ara hem fet el clickbait, ara anem a fer...
0: Ara escolteu-nos.
1: Vale. El concepte historiogràfic dels invasors doris, no, va sorgir a inici, com tantes coses dolentes a la vida, a inicis del segle XIX, en 1830. Per tractar d'explicar una mica aquest final del món micènic, l'expansió del dialecte dòric al sud de l'antiga Grècia, no, el col·lapse de civilització dòria del bronze... Llavors, per tractar d'explicar aquest fet lingüístic, no, perquè el fet de que el dialecte dòric sembli que s'expandeix per la Grècia continental és un fet lingüístic, no? Es dona credibilitat a un mite grec que parlava del retorn dels Heràclides, no? Que són com els descendents d'Hèrcules, que tornen, no? Com que se'n van de Grècia, que tornen, no? I que en va... Llavors, els lingüistes decimonònics pues diuen, bueno, pues tenim una explicació mítica de l'arribada de gent de fora de Grècia amb un canvi en l'idioma, i en el moment en què sabem que hi ha uns pobles del mar i de gent que es mou i que són violents i que venen amb espases de ferro i maten i violen i sembla que estem en un capítol un crossover entre vikings i Joc de Trons. I per tant ho tenim tot, no? Tenim, a través de no res, es crea una explicació als canvis culturals i materials que es troben al registre arqueològic. I com estem al segle XIX, en ple auge dels Estats-Nació. Mm-hmm. No? Fixeu-vos que no és casual que la teoria de la invasió dòria neix al 1830, que és el moment de la liberació de Grècia respecte als otomans.
0: Oh, que sorpresa!
1: De cop i volta necessitem un relat mític, nacional, una explicació. No? Estem al sorgiment dels Estats-Nació, i, evidentment, tot Estats-Nació ja sabeu que es basa en la idea d'una unitat de llengua, una unitat de nació, una unitat de cultura, una unitat de poble, una llengua, una cultura i, per tant, un estat. No? Llavors, aquesta, ja ho he explicat altres vegades, no? Aquesta visió presentista de com funcionen o com han de funcionar els pobles, les identitats, les nacions i, per tant, els estats, que no ha funcionat, ho sento molt, mai així a la vida, excepte en l'Europa occidental sorgida de la Revolució Francesa. Però llavors, si hi ha un canvi en els patrons d'assentament, que ja veurem si l'hi ha, no? Si hi ha un canvi en els patrons de cultura material, és perquè, com un poble és una cultura, una llengua, una unitat, ha de venir algú de fora, no?
0: I liar-la, sí, sí.
1: I això són els invasors dòrics.
0: Molt bé, i, o sigui, ens estàs dient que llavors no va ser així.
1: Bueno, això sustenta exactament sobre zero unitats de proves reals. Vale? De fet, ja a mitjans del segle 60, del segle 20, ja comença a posar-se una mica sobre la taula, ja comença a haver investigadors que diuen, a veure, tot això de la invasió dòrica sembla més una mena de mirall, no? Espejismo acadèmic, una realitat. No? Potser ens estem fent aquí una palla mental enorme per intentar explicar una cosa que potser no s'explica així, o sí, però no en tenim proves. No? Per exemple, alguna de les innovacions atribuïdes als doris ja existien abans en el registre arqueològic. No? Altres, com per exemple l'arribada del ferro, arriba després de que suposadament els doris arribin amb les passes de ferro. No? I si tot basses també en alguns passatges de la Ilíada que s'ha escrit 400 anys després dels fets, bueno, doncs... Pues, O elements com, per exemple, les tipologies de la ceràmica micènica es mantenen en parts de Grècia durant 150 anys en posterioritat a aquesta suposada extinció dels micènics i arribada dels dòrics. Mm-hmm. Fins i tot, no, alguns dels trets dialectals dòrics, que es creuen que són dòrics, després s'ha vist que ja es trobaven aquests tres dialectals en tauletes del lineal B micènic. Llavors, potser estem pensant que són girs lingüístics dòrics i hem posat l'etiqueta de dòric a coses que eren micèniques. Però com ja venem amb el xip, no?, de que hi ha hagut una substitució poblacional, la gran substitució, pues,
0: ja ens quadra.
1: Flipem, no? El que cau és un sistema polític i econòmic, no?, que passarà a Grècia, és el mateix que passa a la resta del Mediterrani Oriental. El que cau en el bronze, més enllà d'una davallada demogràfica o ambiental, o que hi hagi guerres, com estem en la puta vida, sempre hi ha hagut guerres, vull dir, el problema de cop i volta, preocupar-nos perquè la gent es mor, és no entendre com funciona el cicle.
0: Exacte.
1: Ja veus quan dius, hi ha gent que es mor a Gaza! I dius, bueno, sí, hi ha més jocs. No? A vegades vivim en una bombolla que, quan pensem al passat, vull dir, la normalitat és el conflicte. El que cau és el sistema polític i econòmic del món micènic. Però dir que això cau per uns invasors violents que arriben, que assassinen a la població, que la substitueixen, que ocupen els assentaments, que canvien la llengua, que porten un no sé què, hi ha un salt lògic molt gran, no? I per tant, bueno, és molt matisable, no?, o molt restringida aquesta idea de l'invasió dòrica.
0: I llavors, a nivell demogràfic, què es veuen als registres arqueològics?
1: Doncs, tampoc hi ha una evidència clara de l'afluència de nous pobladors. De fet, al contrari, sembla que el que hi ha és un descens força evident de la població de la Grècia continental just després del col·lapse del bronze. I aquí et dirà que, clar, si arriben els dòrics i els maten a tots, clar que baixa la població. Però s'identifica aquest registre violent, el registre arqueològic. Sí que sembla que hi ha un despoblament de la Grècia continental. En alguns models s'ha arribat a quantificar entre un 40 o un 60% de la població. Diu moltíssim. Estem dient d'uns 600.000 habitants de la Grècia continental a uns 340.000. Molta gent, però, bueno...
0: Proporcionalment molta gent, no? Però
1: que es despobli, que hi hagi menys gent, no vol dir necessàriament morts.
0: Clar.
1: Pot voler dir menys natalitat. Mm-hmm. No? Mireu a Japó d'aquí 40 anys.
0: A veure.
1: A veure quants milions de persones hi ha i llavors si han hagut d'anar els doris a matar-los. No? Un canvi en el sistema econòmic porta uns canvis a la natalitat. No? I si tu mires un registre arqueològic a 100 anys vista o 80 anys vista, un canvi en la tassa de fecunditat és un canvi en la de la població,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Sense que això implica que aquesta població ha mort per Khal Drogo. Sí. També hi ha moviments de població. Per exemple, sí que s'ha detectat moviments de la Grècia continental a altres parts de Grècia, a les illes, al Llevant, a Canaan. Recordeu aquells filisteus, mm-hmm, que els recuperarem, aquests palessets, que són d'origen grec. No sabem si insular o continental. Vull dir, el que hi ha és una fallida del sistema polític, del sistema econòmic, que això porta, com deia Colin Renfrew, no?, uns canvis en les elites tradicionals, un canvi en les relacions de poder, un canvi en els patrons d'assentament, un canvi en moltes coses que no necessàriament s'explica perquè aquí som unga-ungas, no?, i això és el Age of Empires, no?, i quan venen al teu poblat amb porres a matar-te, has perdut la partida, no?
0: Llavors, passem, si et sembla,
1: passem,
0: a un altre escenari, no?
1: Perfecte.
0: Per exemple, Egipte. Sempre recorda que dels grans imperis del bronze final a Egipte és precisament el que sobreviu.
1: Sí, sobreviu seria justament un terme exacte, no? Perquè sobreviu, però amb uns canvis d'intensitat, d'importància molt marcats i molt evidents, que el que fa és que això sobreviu, no? La importància d'Egipte, l'Egipte de les primeres 21 dinasties a les d'ara, no té res a veure, no? Sobreviurà a la crisi de final de bronze, però l'estratègia seguida és la de replegar-se sobre si mateix.
0: I què hem de saber, doncs, d'aquest replegament?
1: Bé, un element fonamental en tota la dinàmica egípcia, però també del Llevant, de Grècia, del Pròxim Orient, al llarg d'aquest programa, és l'estrès climàtic. No? Hi ha documentada, per exemple, una persistent megasequera, com megaconstrucciones, de la que s'han trobat evidències des de la península itàlica fins a l'Iran. Vale? Clima més sec, amb menys humitat, menys precipitacions, i això afecta poderosament a les civilitzacions de finals del bronze, inicis de l'edat de ferro, perquè precisament, penseu, que es defineixen com a civilitzacions hidràuliques. Vale? Tant la civilització egípcia com la civilització mesopotàmica són civilitzacions amb un marcat caràcter hidràulic que viuen de la gestió del regadiu, no? Del control estatal o religiós de l'agricultura, de la canalització de les crescudes del riu Nil, de les canalitzacions del Tigris i l'Eufrates. El cabdal del Nil, per exemple, es va reduir dràsticament perquè aquesta sequera porta a una menor tassa de precipitacions a la meseta d'Etiopia i això fa que el Nil de cop i volta no es desbordi com sempre, no? No hi rigui com sempre, menys agricultura, menys aliments, i això porta a una gran crisi alimentària que porta fins i tot, ja en aquesta època, hi ha unes grans documentades vagues de treballadors, sí, no? Perquè de cop i volta tu els hi pagues amb menjar, no pots sostenir tota aquesta, recordeu, tota aquesta burocràcia, tots aquests treballadors estatals, no? Uh-huh. No, els que construeixen les piràmides i les obres públiques no són esclaus, són treballadors, s'han de mantenir, has d'invertir en la xarxa ferroviària, fill de puta.
0: Sí. Bueno, tot i això, Alberto, no sé si ho podem dir avui, però avui el 30 ha funcionat
1: sí,
0: bé.
1: Sí, clar, com només l'he utilitzat jo.
0: Clar,
1: vull dir, avui,
0: per primer avui, cop en
1: jo
0: anys.
1: Crec que ho he dit per WhatsApp al grup. Jo crec que des de la pandèmia,
0: hòstia,
1: quan venia amb un permís especial a la ràdio a gravar, no he agafat el tren més buit en hora punta en el vell mig de Barcelona, el tren de les 2:00 PM. Bueno, escolta, el col·lapse de la civilització no vol dir que tothom col·lapsi igual?
0: Clar, i que no tot deixi de fer.
1: És que teniu cotxe, curiós. Aneu a la peixatera.
0: Ja m'ha costat a mi arribar, també. Com serà l'Egipte d'aquest ferro inicial?
1: Bé, doncs, és un Egipte que es manté, però que no creix, no? Trobarem governs febles, intrigues de palau, desordres interns, replegaments a les fronteres interiors, no? Per exemple, es retiraran, no?, de totes les, de tot allò que no és estrictament el nucli egipci. De tots els faraons, que van, a més, molt bonic, però són molt ordenats els egipcis, i tenen 8 faraons que es diuen igual, seguits.
0: És que no?
1: I més, perquè de Ramsès II, però de Ramsès III, de Ramsès Palito, Palito, Palito, a Ramsès Xi, a Ramsès XI, són 8 Ramseses sense plena ni glòria.
0: És que passen no, per allà, no?
1: Que passi Ramsès IV. Que
0: siguiente,
1: passis Ramsès
0: V.
1: Ho ha fet també que el següent s'intitula Ramsès VI. Vale? Doncs en aquesta època, internacionalment, Egipte pues, no fa res. Es retira del Sinaí, es retira del Llevant, de tota la zona, no? De la seva, aquella vella zona en disputa, no?, entre els hitites, que han desaparegut, i Egipte, que diu abandono tota la zona de Canaan, no?, tota la zona del Pròxim Orient. Els egiptes es retiren, no?, retiren les seves fortificacions, i ha caigut el sistema de comerç internacional. Ja no necessito defensar les xarxes de comerç internacional, ja no necessito defensar les fortaleses cananees, ja no necessito que els meus soldats protegeixin els mercaders que ja no van. No? Llavors es replega.
0: Em puc tirar enrere i apa.
1: Llavors, doncs més o menys, Egipte es retira del Sinaí cap a l'any 1140 abans de Crist, i també es retira de l'Alta Núbia, que és on estaven les seves, on contornaven les mines d'or, que també eren indispensables abans i que ara, bueno, doncs brillen.
0: I en aquell moment apareixen lluites internes? Seran molt ferotges?
1: Sí, tot lo feroig és que poden ser en gent que caminava de costat. No? A l'hora de barallar-te és com...
0: És difícil.
1: És barallar-te en dues dimensions. No? És com barallar-te com el nen de Castefa.
0: Hòstia.
1: Sí. Bueno, sí, aquesta pèrdua del paper internacional, dels efectes de la pèrdua de les xarxes de comerç i el temps, unes fams, uns efectes negatius climàtics, porten a que el poder polític també es trenqui. Vull dir, no... És inherent una cosa a l'altra, no? Durant el govern de Ramsès XI, Egipte es divideix en diferents poders, no? Per una banda tenim a un sacerdot d'Amon, anomenant Herior, que reclama el nord de Núbia, o reclama el control de Núbia i l'Alt Egipte, i s'autoproclama virrei de Kush i visir de l'emperador.
0: Molt bé.
1: Diu, bueno, pues venga, ja.
0: Por todo lo alto, Així...
1: I per altra banda, no? Un dels funcionaris de Ramsès XI, Esmendes, pren el control del nord del país. Ja sabeu que És en contradictori perquè l'Alt Egipte és al sud i el Baix Egipte és al nord, perquè com el Nil és l'únic riu que va al contrari que la resta del món, mm-hmm. doncs per ells sí. el nord és el baix, el sud, bueno, mira, s'ha d'estimar. Esmendes pren el control del nord del país, el Baix Egipte, i a la mort de... Hi ha un moment que hi ha tres emperadors, no? un emperador i dues persones que passen de l'emperador i governen ells,
0: vale.
1: I quan mor Ramsès XI, Esmendes va dir, què faig, em autonomeno Ramsès XII i seguim? I es proclama faraó, que mou la capital a Tanis, al delta del Nil, que ho serà durant any i mig, no, any i mig, segle i mig, any i mig.
0: Poca cosa.
1: I tot això inaugura el que es coneix com el tercer període intermig i és l'inici de la 21... La dinastia 21.
0: 21. I quan tornaran a unir-se l'Alt i el Baix Egipte?
1: Doncs trigaran unes quantes dècades, no? Fins al regnat de Susesnes I, al final del segle XI abans de Crist, quan Egipte torna una mica a sortir de la seva... o s'unifica l'Alt i el Baix Egipte, surt una mica de les seves fronteres, torna a intentar molt tímidament intervenir en el Sinaí, en el Llevant, i... però clar... no serà ni amb la intensitat abans que hi havia el bronze final, ni serà possible perquè en aquella regió ja s'han assentat, ja s'han començat a assentar nous poders que qüestionen el domini egipci.
0: Anem a parlar precisament d'això, no? En aquesta regió al Llevant, durant l'absència dels egipcis i l'esfondrament de l'imperi hitita, qui pren el control?
1: Bé, doncs trobarem vells coneguts, que segur que ho sonen, no? A la regió durant el bronze hi vivien els cananeus. No? Canaan, mm-hmm. si he sentit textos bíblics i tal, però aquesta zona hi havia els cananeus, no? Una mica d'intermediaris entre hitites, assiris i babilònics i
0: egipcis.
1: I egipcis. No? Sí. Aquests cananeus seran substituïts, o aquesta regió de Canaan, just amb el col·lapse del bronze a inicis del ferro, apareixeran dos actors nous, que segur us sonen, els filisteus i els hebreus.
0: Som-hi. Comencem pels filisteus. Qui són aquesta gent?
1: Doncs aquests filisteus són aquells que ja hem parlat, vam parlar al programa 369, hem parlat una mica al principi del programa, que les fonts egípcies els mencionen com a pelesets, els grecs ho formen a pilistim, no? filisteus, són també el que dona el nom a Palestina. Palestina és la terra dels pilistins.
0: Que és una venjança romana, no?
1: No sé, si és antic no dius palestins, dius pilistins, tot amb la i sona diferent, però bueno, aquests pelesets, filisteus, pilistims, havien estat incluïts en aquesta llista de pobles del mar vençuts, no? L'any 1207, la primera referència, 1177 a la segona, pel faraó, juntament amb els xardens, el xequer, els engen, els equers, no? Tots aquests pobles que bueno, s'han intentat identificar com a pobles insulars del Mediterrani, no? De Sardenya, Sicília, els aqueus, els dànaus, els filisteus... Doncs aquests filisteus, després d'aquesta desfeta, s'instal·len al sud-oest de la regió de Canaan. No? Sembla que materialment sembla que provinguin del món de parla grega, no? per la cultura material que tenen, i darrerament, fa un anyet i poc, va sortir un article que, sense bona hipòtesi, que els vinculava a la ciutat, una ciutat de Xipre, que és Pila, llavors els pilisteus, els pilisets serien, no, aquesta ciutat de Pila, que segurament aquesta població es mou per un estat climàtic, o es mou perquè el món està, es posen en marxa, i aquests pilisteus, bueno, sigui com sigui, jo no entraré tampoc en validar o no, aquests filisteus, aquests pilisets instal·lats a Canaan, se centraran al voltant de cinc ciutats importants, no? Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza. Digat, Gaza sí, abans era una ciutat, ara és un descampat.
0: Hòstia.
1: Una ciutat que on els filisteus ja s'assentaven, eren ciutats que moltes vegades, per exemple, com Ascalon, eren fortificacions egípcies, no? que Egipte havia creat per controlar el territori cananeu, i quan Egipte es retira, de cop i volta, doncs tu arribes...
0: Aprofitem, no? Ja ho tenim aquí muntat.
1: No hi ha ningú defensant la ciutat.
0: Pues mira que bé.
1: I aquestes cinc ciutats, Ascalon, Asdod, Ekron, Gaza i Gat, es coneix com la Pentàpolis filistea, no? Les cinc ciutats que controlen el territori filisteu.
0: I el registre arqueològic, què diu de tot això?
1: Doncs que, el que dèiem, que totes aquestes ciutats ja existien com a ciutats cananees durant el bronze, i s'observa que a finals del segle XII, a principis del segle XI, comencen a presentar una cultura material diferent. No? Ara bé, va ser una conquesta violenta.
0: Ah.
1: Va ser un assentament sobre ciutats vingudes a menys i abandonades per les condicions climàtiques adverses. Ciutats que han deixat de defensar-se perquè la zona ha deixat de tenir un interès estratègic. Clar, també podem afirmar que en un estrat immediatament superior apareguin restes materials diferents, no vol dir que no hi hagi hagut 5, 10, 15, 20 anys de despoblament. Llavors, no ho sabem. El que sí que sabem és que els filisteus ben aviat haurien de repartir-se l'antic territori cananeu amb altres convidats, no? Amb els hebreus.
0: I aquests segurament ens sonen una mica més, però qui són? I per què apareixen ara de cop?
1: Bueno, la primera referència als israelites, no? Aquests hebreus, és del 1207, també en aquesta inscripció del temple de aquesta inscripció que és a Karnak, que narra la victòria del faraó Menemtà sobre aquesta coalició, primera coalició de pobles invasors, també apareixen els Epiru, els hebreus. No? És un tema molt complex, i no entenem gaire, no? Perquè potser no dic, dona per un programa sencer, només les peripècies de no, l'evidència arqueològica o no dels textos bíblics.
0: Crec que, perdona, Alberto, però crec que teniu un programa, tu i l'Oliver, de fa molts anys, de les peripècies de l'antic poble d'Israel?
1: Pot ser que sí, pot ser que sí.
0: Buscarem el número. A veure si sí, abans d'acabar el programa podem donar el número.
1: Però bàsicament, si descartem la teoria que dona... Hi ha la teoria que tu pots dir 100% de credibilitat al relat bíblic, el que està escrit i va passar així, i punto, perquè és paraula de Déu, i si és així, pues, perfecte, tens una certesa històrica que la resta mai tindrem. Però si no... Existeixen quatre grans tipus d'hipòtesis sobre qui són els hebreus.
0: Quines són aquestes hipòtesis?
1: Doncs, bàsicament, podem tenir la primera hipòtesi, que és la conquesta. No? Són un poble nouvingut que conquereix el territori de Canaan de manera violenta, no? Venen de l'interior del Llevant i se sumen a la regió. La segona hipòtesi, una infiltració pacífica. No? Són un poble seminòmada que s'ha instal·lat a la regió d'una manera... permeable, aprofitant el buit de poder produït pel colant-se del bronze, doncs aquests pastors, saltejadors de camins, comerciants...
0: Van entrant,
1: el que
0: no?
1: sigui, van entrant, es van assentant... Bueno, no? Una infiltració pacífica. Una tercera hipòtesi és que són camperols rebels, són camperols de les terres altes de Canaan, que no, dominats, que ja estaven allà, dominats pels cananeus, i quan els cananeus se n'aneu, no? se n'han anat, ells diuen, pues ara és la nostra, ens aixequem contra els cananeus, ocupem les seves ciutats, i aquí manda mi potor.
0: Quarta hipòtesi.
1: I la quarta... Anéssim buscant si aquesta frase la diu l'Antic Testament. T'imagines a Abraham?
0: O el joc aquell, no? De bibliofantasia.
1: Sí, bibliofantasia. Abraham o Abraham Mateo? Frase d'Abraham o d'Abraham Mateo? Bueno, i la quarta hipòtesi és que són invisibles. Gent que era invisible que ha deixat de ser-ho. És a dir, en el fons, els israelites ja estaven allà, eren part de la població cananea que de la regió, que un cop que desapareix el poder estatal, evolucionen cap a un nou nom, no? Un nom anterior, o bueno, que era gent que no és que arribi, sinó que ja està allà. Bueno, qualsevol de les quatre hipòtesis té els seus partits, els seus actors, les seves argumentacions, no hi entrarem. A tot això, les fonts egípcies i del Pròxim Orient parlen d'aquests Epiru, no? Que sembla que s'ha volgut veure l'origen dels hebreus, no? Els Epiru són els hebreus. Hi ha dades per avorrir i diferents interpretacions que van des de considerar-se els hebreus, el fet de que és una forma de referir-se a saltejadors de camins, no? Que no fan referència a cap poble en concret, sinó és com una mena de... No? És com el terme Mugàver, a l'edat mitjana, no? Oh. Que no és que siguin del Mugaràbia, no? Sinó que és un terme per parlar, o viking, no? Són termes per parlar de gent que fa coses.
0: No som de Vikinglàndia?
1: De Vikinglàndia, sí. No, sí. Viking, Cristina i Barcelona. Bueno, potser ja un altre dia ampliarem. En qualsevol cas, com en el cas dels pelesets, filistims, filisteus, els primers assentaments que podem identificar a la regió parlen d'unes dates que van entre finals del segle XII i principis del segle XI.
0: Molt bé. He trobat el número del programa. És el sí? 128.
1: Vale.
0: Ja fa temps, això, eh? I aquesta coincidència, Alberto, per què?
1: Bueno, bàsicament, no és casual, no?, que filisteus i hebreus es trobin a Canaan. Bàsicament, els dos pobles el que fan és omplir el buit polític, el buit militar, que s'ha creat per la retirada dels egipcis a la regió, no?, i per la desfeta dels cananeus. els terratrèmols, les sequeres, els desastres climàtics han generat que durant algunes generacions les zones desestabilitzi, i quan això recomença a recuperar-se, no, permet que tants filisteus com hebreus ocupessin espais que, d'haver existit unes condicions millors o unes condicions normals, mai haguessin pogut capturar pels propis mitjans. No? És quan, quan la Bíblia et diu que arriben a Jericó i que té unes muralles enormes, que són des de... del tercer mil·lenni i fins abans amb mures neolítiques, i de cop i volta et diuen, no, van tocar una trompeta, van saltar, i les formigues van caure i vam entrar i van conquerir. I dius, home, potser tu vas trobar derruït,
0: no cal que expliquis com vas tirar amb una trompeta.
1: És aquestes coses, no? Al final tant filisteus com hebreus són fongs, són oportunistes, no? Quan baixen les defenses, surten i ocupen un espai que naturalment potser no haguessin tingut tan fàcil d'ocupar, no? I això ens explica com aquest col·lapse del bronze genera, no, doncs, diferents adaptacions.
0: Però tan greu va ser el canvi climàtic?
1: Bé, estudis recents mostren que hi ha una relació força inequívoca, no, entre aquests assentaments israelites i filisteus, que s'intensifiquen vora el 1150-1100, amb una petita època de bonança climàtica entre desastres, no? Va coincidir amb un retrocés de la sequera, amb un augment de la humitat al sud del Llevant, que, per exemple, es documenten en l'expansió de cultius d'olivera, de cereals, no? De fet, el Llevant sud és de les poques zones en aquesta forquilla cronològica que sembla augmentar la seva població, no? Grècia està perdent població, Assíria està perdent població, Egipte està perdent població, i en canvi el Llevant està creixent la població. No només filisteus i israelites, sinó els regnes de Moab, els moabites, el regne d'Amon, d'Edom, són regnes d'aquesta regió cananea que viuran una forta expansió durant aquesta època.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Sembla que estem escoltant una classe de música de P5.
1: Podria ser. Però això és la cançó més antiga del món, oh, oh, d'aquesta constància, no? Bueno, això és prové d'una tauleta d'argila mesopotàmica, on trobada a Síria, on trobada a principis dels 50 a Síria, i que tenia, de la ciutat d'Ugarit, que tenia uns 3.400 anys d'antiguitat i que tenia com una sèrie de... en idioma hurrita, i tenia una sèrie de notacions musicals que permetien, no?, que era un text d'un himne, no?, de culte, i que es considera que és la cançó antiga conservada més antiga del món. No? Okay. L'any 1972, la professora Ayn Dracorn Kilmer va...
0: Pues, bon nom,
1: Sí, com a Val bon Kilmer, caçador de vampirs. Professora de Siriologia a la Universitat de Califòrnia va fer una proposta d'interpretació d'aquesta cançó, que és el que hem escoltat, i a mi em fa molta gràcia perquè és literalment jo tocant un...
0: Un xilòfon? O...
1: No, un teclat Casio d'aquells de nen petit. Em fa molt feliç que la cançó més antiga coneguda del món sigui una cosa que podria fer jo amb 5 anys. Llavors, penso que tinc marge de millora. Vull dir, jo estic ara mateix... El meu nivell musical és el mateix que tenia la humanitat fa 3.400 anys.
0: Bueno,
1: a partir d'aquí, escolta, Bad Bunny.
0: Poc a poc, Alberto. Comencem a tancar el programa parlant d'un altre dels grans espais culturals del món antic, que és Mesopotàmia. Com va afectar allà?
1: Torno. Ets una professora de Siriologia. Després d'anys investigant, i fas això, i tancada allà a la biblioteca, fent la teva proposta de música... I arribes amb això, amb el teu pi, pi, pi.
0: O sigui, tens un tribunal de 100 professors, sí, experts, i ara, i tu?
1: Tots callats, treus el teu Casio i comences. I ara, un culte ugarític. Pi, pi, pi. Bueno, i després el que va col·lapsar va ser el bronze. No?
0: Per què no hem col·lapsat nosaltres, no? Tornem a Mesopotàmia. Anem a Mesopotàmia. Com afecta allà el col·lapse del bronze i l'inici de l'edat de ferro?
1: Bé, molt ràpidament. Podem parlar de dos espais diferenciats, no? La baixa Mesopotàmia, l'alta Mesopotàmia, no? Assíria i Babilònia, per entendre'ns. En general, els dos regnes van ser els més resistents enfront dels embats de final del bronze. També són els més allunyats del Mediterrani, no? Van conservar la seva escriptura, van emprendre grans projectes constructius i van mantenir més o menys intacte durant les primeres generacions el seu sistema de govern.
0: Llavors, tot bé, no?
1: Ni de bon tros, no? Que resistissin comparativament millor que Egipte o que altres espais no implica que no patissin, no? Entre 1200 i el 900 abans de Crist tenim documentades fortes sequeres, s'ha calculat que en certes zones de Mesopotàmia la població es redueix fins al 75% respecte al bronze final.
0: Déu-n'hi-do-ret.
1: Sí. A Síria, per exemple, no comptem amb inscripcions reials conservades durant gairebé 75 anys, 75 anys de buit en l'activitat política a Síria. Per exemple, del regnat d'Assurdan I, que va governar durant 50 anys, no tenim cap inscripció. Amb tot, sembla que la recuperació del món assiri va ser força ràpida, comparada amb altres zones, o potser els efectes inicials de la debacle no van ser tan grans, perquè va haver-hi figures importants, com la de Tiglatpilesar I.
0: Tiglatpilesar. M'encanta.
1: És la catalanització en bueno. Tiglatpilesar, no sé, només perquè s'aprenguin el teu nom, ja... Bueno, que va ser una figura clau d'aquest imperi assiri mitjà que va frenar una mica la decadència de l'imperi.
0: I aquest senyor amb un nom tan amigable, com ho farà, això?
1: Tenia tela per fer, no?
0: Molt de tela.
1: Doncs, bàsicament, amb una potenciació del militarisme, no? En la línia també, que també seguirà, per exemple, el seu contemporani babilònic, Nabucodonosor I.
0: Gran amic del programa.
1: Sí. A mi m'agrada, jo recordo ara molt carinyo, el Nabopolassar.
0: Això és correcte.
1: Nabopolassar.
0: Sí, sí.
1: Que per mi, repeteixo, és nom de restaurant vegada, gràcies.
0: Una abraçada.
1: Aquí, tot aquí. Bueno, tant un com l'altre instauraran campanyes militars anuals per tal de capgirar la situació, per assentar fronteres. Recordem, per exemple, que Nabucodonosor I serà, no recuperarà el codi de Hammurabi, però serà el que es venjarà dels elamites que havien saquejat Babilònia, no?, uns anys abans.
0: I aquest militarisme serà una forma de combatre tot aquest col·lapse?
1: Doncs sí, i pel que es veurà, potser la més reeixida, no? Potser, no? Nabucodonosor portava la samarreta, no?, de Trump tenia raó o alguna cosa d'aquestes, no? O al revés, Trump la... T'imagines? Nabopolassar.
0: Nabopolassar tenia, sí. Was right. No?
1: Doncs això. Ja hem vist que altres havien triat l'opció d'emigrar, d'ocupar nous territoris aprofitant la despoblació, altres havien optat per replegar-se dins les seves fronteres i afrontar els desordres interns de la millor manera possible, però el que faran els assiris és justament l'opció contrària. Mm-hmm. De fet, la seva opció és la que trenca radicalment amb la lògica del món anterior i de l'esquema internacional que havia funcionat durant el bronze.
0: I com és això?
1: Doncs, bàsicament, agafem Assíria al llarg del bronze final, no? Entre el segle XIV, XIII, abans de Crist. Els reis assiris formaven part de les grans potències de l'època, no? Amb els hitites, els egipcis, els micènics... I intercanviaven ambaixades, regals enormes amb la resta de monarques importants de l'art mediterrani, des d'Egipte fins a Hattuses, mentre que amb les petites potències regionals, no? Els cananeus, la ciutat Biblos, Ugarit, Sidó, Tir, o altres ciutats cananees, practicaven un comerç, una diplomàcia, uns intercanvis, hi havia una xarxa interconnectada entre totes aquestes ciutats,
0: sí, sí, sí,
1: petites, aquestes grans potències, on, bueno, l'economia fluïa. Doncs bé, a partir del segle IX, abans de Crist, quan Assíria ressorgeixi de la crisi, no? que arribarà, que aquest exitós regnat de Teglufalassar primer havia contingut, però no evitat, ho farà, quan sortirà d'aquesta crisi, amb un esquema ben diferent al cap, que són els nous imperis del ferro, no? De la mà d'Assurdan II, el que els assiris volien d'aquests altres regnes, simplement, no? No era com abans, que si jo vull cobre de Xipre, haig d'anar a Biblos i fer un regal i que llavors ens en portin i jo els hi dono. No. Ara el que faran és, vull una cosa.
0: L'agafo.
1: Mitjançant una conjunció equilibrada de campanyes militars anuals, saquejos, instauració de tributs, no? Imperialisme, un esquema, com podeu veure, molt diferent al que havia imparat generacions abans. Mm-hmm. No? El tratat de Cadés, arriben els hitites, arriben els egipcis, es peguen i diuen, bueno, caballero, bueno, adéu, vés aquí. Els assiris
0: van a saco.
1: El món havia canviat i literalment s'havia convertit en ferro.
0: Que maco. No?
1: Una situació acompanyada d'un òptim climàtic que farà que des del segle X abans de Crist fins a finals del segle VIII la regió travessi per un període humit i fèrtil com potser no ha tingut mai a la història. Uh-huh. I això és el que portarà a la creació d'aquest, això que coneixem com l'imperi neoassiri, que és potser la més reeixida de totes les encarnacions d'aquest imperi, i que potser això és una història per una altra. I l'imperi neoassiri, què?
0: Molt bé, Alberto. Moltíssimes gràcies per aquest programa tan interessant. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a una altra setmana de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.